0: volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada massiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Escó i Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda de la socialista del govern, s'ha dit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el Sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo extingit.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barhan, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque. Pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se cayó, se descayó la fachada de, del apartamento y el pues bloque literalmente.
18: La ropa, cualquier cosa.
17: Y el bloque literalmente pues desplomó todo por completo.
19: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
20: No, nadie, solamente yo entré.
19: ¿Y qué vio?
20: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
21: No quedó nada, ¿no?
20: No quedó nada. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de la Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei i també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonorreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
22: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
24: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
23: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada, una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
25: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
23: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
23: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
23: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
3: A vegades es busquen pel significat, com en biaix, l'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
3: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
3: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
18: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
21: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
26: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
21: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: A Muriel Corral.
6: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
7: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
6: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
8: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
6: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió. Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
9: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
6: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
10: La verdad que contenta. Esta semana se había estado entrenando bastante mejor. Y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal. Y no sé, me voy bien. Contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
6: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info.
11: Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
1: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
6: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
8: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, tarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
9: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Teresca d'Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
10: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on s'hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre. 3CAT Info. 3CAT Info. 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
11: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
12: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
12: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
15: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
16: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps en caps.

0: núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
3: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
4: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
3: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
2: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Boigas, des de Tarragona.
5: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va greujar per altres problemes associats als trens i les vies.
6: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
5: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
6: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
5: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
2: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
7: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves per ells, per aquestes persones i sense risc per la comunitat.
2: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys dedicant-se. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunas noticias.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'europeu de natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nadat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nadador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el novè millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres, s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada massiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Escó i Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda de la socialista del govern, s'ha dit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el Sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque. Pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se descayó la fachada del apartamento y el pues bloque literalmente.
18: La ropa, cualquier cosa.
17: Y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
18: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
19: No, nadie, solamente yo entré.
18: ¿Y qué vio?
19: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
20: No quedó nada, ¿no?
19: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei i també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
21: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
23: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
22: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada, una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
24: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
22: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
22: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 2.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
22: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
3: A vegades es busquen pel significat, com en biaix, l'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
3: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
3: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. San Clemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
20: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
25: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
26: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
25: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: A Muriel Corral.
6: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
7: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
6: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
8: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
6: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
9: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
6: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
10: La verdad que contenta. Esta semana se había estado entrenando bastante mejor. Y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal. Y no sé, me voy bien. Contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
6: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info.
11: Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giralrobert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot, el Marroc han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'execució El col·lectiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
1: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
6: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
8: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
9: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Teresca d'Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
10: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre. 3CAT Info. 3CAT Info. 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
11: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
12: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
12: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
15: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
16: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior.

0: es fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
1: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
2: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
1: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica Ricard Buigas des de Tarragona.
3: Manel Nadal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
4: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
3: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
4: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
3: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contractes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
5: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera

0: edició celebrada a Amsterdam l'any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sonia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la PLEC s'integra al Kulturfestival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RAC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys dedicant-se. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et veien un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a les 5 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a les 7 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdors per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a les 7. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a les 7.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'europeu de natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nadat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nadador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el novè millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Calavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. El màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia, a Barcelona, ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira, on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
18: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado...?
19: No, nadie, solamente yo entré.
18: ¿Y qué vio?
19: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
20: No quedó nada, ¿no?
19: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso, porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei, també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara... toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
21: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
23: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
22: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
24: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
22: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
22: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
22: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules Déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
3: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
3: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
3: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
20: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
25: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
26: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
25: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: A Muriel Corral.
6: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
7: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
6: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
8: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
6: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada a la segona divisió. Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
9: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
6: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
10: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
6: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info.
11: Són 4:45.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione. És el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes, i és que tant Espanya com, sobretot, el Marroc han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, del Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Trescat Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital. Artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
12: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
15: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
16: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
1: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
18: A hores d'ara ja estem 4 graus per

0: i encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Boigas des de Tarragona.
1: Manel Nadal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va greujar per altres problemes associats als trens i les vies.
2: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
1: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
2: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
1: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contractes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
3: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves... per ells, per aquestes persones i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat també és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que no et veien un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdors per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'europeu de natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4 per 100 metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Hug disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya del Maràs obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament del Maràs també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giralt Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot, tot el Marroc han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Escó i Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes. Xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda de la socialista del govern, s'ha dit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el Sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i ho donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira, on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque. Pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
18: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
19: No, nadie, solamente yo entré.
18: ¿Y qué vio?
19: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
20: No nos quedó nada, ¿no?
19: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
21: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus, els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roque, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
23: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
22: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada, una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
24: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
22: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
22: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 2.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, aquests regadius moderns.
22: Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
3: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
3: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
3: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. San Clemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
20: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
25: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
26: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
25: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: A Muriel Corral.
6: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
7: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
6: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
8: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
6: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió. Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
9: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
6: I al Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
10: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
6: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec d'Edifolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2/4 davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes, i és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Tresca d'Info l'alcalde d'Olors, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes a tot el nostre entorn, però aquí on s'hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són els seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraybar.
12: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de Anglaterra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
15: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
16: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
1: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
18: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
19: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
18: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació.

0: tal com havia de funcionar, perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
1: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
0: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
1: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
2: D'altra banda, dos dies després d'aquesta eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, Sanitat és prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
3: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones i sense risc per la comunitat.
2: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el grup Enderroc i la RC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les digitals,

0: La bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
1: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància, però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que no et veien un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
0: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
0: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
3: I ara toca parlar...
4: Esports.
3: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdors per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en 5a posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
8: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Hug disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils. A les sèries 4x200 lliure mixt estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
4: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. El màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia, a Barcelona, ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, al relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar el extingit.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira, on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
18: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado...?
19: No, nadie, solamente yo entré.
18: ¿Y qué vio?
19: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
20: No quedó nada, ¿no?
19: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso, porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei, també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara... toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
21: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
23: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
22: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
24: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
22: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
22: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
22: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules Déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
3: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
3: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
3: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
20: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
25: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
26: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
25: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: A Muriel Corral.
6: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
7: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
6: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
8: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
6: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada a la segona divisió. Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
9: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
6: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
10: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
6: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec d'Edifolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Teresca Tinfó, l'alcalde d'Olors, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on s'hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són els seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital. Artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
12: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de Anglaterra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
15: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
16: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
1: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
18: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
19: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
18: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas, des de Tarragona.
20: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
21: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament

0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de Salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contractes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
1: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem-ne, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves... per ells, per aquestes persones i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys dedicant-se. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia a sobre.

0: L'escenari era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs, ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
2: I ara toca parlar...
3: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
4: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
5: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
4: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
6: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
4: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en 5a posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en 2a posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
7: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
4: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
3: 3CAT Info.
4: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en 7a posició als 200 metres i és 8a a la general. Aquest divendres ha disputat 3 proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la 6a millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya del Maràs obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament del Maràs també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobre tot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada massiva colectiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes. Xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda de la socialista del govern, s'ha dit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el Sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, remetarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres al poliesportiu ens expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el pues bloque literalmente
18: ropa, cosa,
17: y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
18: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
19: No, nadie, solamente yo entré.
18: ¿Y qué vio?
19: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
20: No quedó nada, ¿no?
19: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei i també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
21: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
23: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
22: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
24: Indignaríssim igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
22: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
22: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
22: Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
3: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
3: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
3: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
20: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
25: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
26: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
25: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: A Muriel Corral.
6: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
7: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
6: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
8: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
6: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
9: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
6: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
10: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
6: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: Són 8:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugin govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio y del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Teresca Tinfo, l'alcalde d'Olors, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes a tot el nostre entorn, però aquí on s'hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
12: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
15: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
16: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
1: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
18: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
19: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022, i estem parlant de 86 anys. És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
18: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas, des de Tarragona.
20: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va greujar per altres problemes associats als trens i les vies.
21: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
20: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
21: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
20: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4%.

0: resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contractes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
1: Sense símptomes, amb bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestivalen, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades les publica el Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et veien un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari, i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego...

0: Ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
1: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
2: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
1: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdors per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mix dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
1: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
3: 3CAT Info.
1: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en 7a posició als 200 metres i és 8a a la general. Aquest divendres ha disputat 3 proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la 6a millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Bon dia, són les 8. Màxima alerta a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva prevista per avui. Espanya i el Marroc han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat i de moment a aquesta hora la situació és tranquil·la. Sobre el terreny, centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Avui es manté el nivell 3/4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona, mentrestant, detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha provocat la mort d'almenys 5 persones i ha aixecat un tsunami a Indonèsia. El sisme també ha provocat l'ensorrament de diversos edificis. Mentrestant, ja puja a gairebé 290 la xifra de víctimes mortals del terratrèmol de dilluns a Colòmbia, on encara hi ha 200 persones desaparegudes. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicials si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. Els pròxims 4 cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, es revisa una plantilla estancada des de fa 30 anys. El periodista Vicent San Clemente carrega contra la gentrificació i el model turístic de Barcelona en el pregó de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, 23 carrers competeixen en el concurs dels més ben engalanats.
1: Esports.
2: El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea. L'últim amistós abans del Gamp per noi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge del PSG, ni Pedri, que encara no s'ha entrenat. Mentrestant, Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I l'Espanyol incorpora el central Vanya Drusovicic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Nova jornada al Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Aquest matí, els catalans Pol Magrat, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. I tragèdia a la Volta de Portugal de ciclisme. El corredor britànic de 19 anys ha mort aquest divendres en un accident atropellat en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la 8a etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: I el temps, matí amb força núvols al sud i a l'oest de Catalunya, fins i tot amb algun primer ruixat. A la tarda les tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i a última hora també podrien arribar a la Costa Daurada.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions. A aquesta hora us informa Eva Compte Martí.
1: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I ens atem marxant cap a Ceuta. Tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa 2 setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Anem a Ceuta i tenim un enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: En l'anterior onada migratòria a aquesta hora i durant la matinada, la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven a estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i, de moment, no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6,000 efectius policials i militars. Amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1,500 agents i 2,000 membres de l'exèrcit, la Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça. Una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1,900, tot i l'avís de les ONGs, que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: Avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern a fi. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
4: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Jodha Jaberian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
5: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: El règim actual és més fort que mai, disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. Malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats i no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació. I de l'àmbit internacional, també us expliquem que Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
6: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Un periodista de Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president nord-americà feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions de Trump arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades a Collserola, a Barcelona, per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Aquesta nit els bombers han continuat remullant la zona i controlant els punts calents amb drons. Sebastià Massagués, el cap de bombers de Barcelona.
7: Estarem volant un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: El foc, que ja s'ha estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I tot i que es manté el risc d'incendi a diversos punts del país, ara ho dèiem, Protecció Civil ha activat també l'alerta del Pla Inuncat per la pluja intensa que pot caure, sobretot avui a la tarda. S'esperen quantitats de més de 40 litres per metre quadrat que podrien caure en només mitja hora. Aquestes precipitacions afectarien sobretot la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També hi pot haver tempestes a les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. I mentrestant, a l'estat espanyol, les autoritats són optimistes pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva. Es manté un front actiu, però si les condicions meteorològiques són favorables, segons el president d'Andalusia, Juanma Moreno, aquest foc sense precedents a la comunitat podria estar arribant al principi de la seva fi.
8: És un incendi terriblement complex, no? Terriblement perillós. No tiene, digamos, un precedente claro en su comportamiento en Andalucía. Nunca un fuego fue tan agresivo y durante tantos días.
0: D'altra banda, ingressat a la presó de Zuera, a Saragossa, de manera provisional i sense fiança, el suposat autor de l'incendi forestal de les Penyes de Riglos. Aquest foc, que continua actiu, ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones. I almenys 5 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 7,7 registrat al sud d'Indonèsia aquesta matinada, que també ha provocat la caiguda de diversos edificis. El moviment sísmic s'ha produït a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha obligat a activar una alerta preventiva per un tsunami que s'ha detectat uns minuts després del terratrèmol. Després del sisme també s'han registrat 3 rèpliques de menys intensitat, però que també han provocat danys materials i l'evacuació d'algunes poblacions. I a Colòmbia, el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns continua augmentant. El nombre de morts puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de Lasprilla, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
10: Jo sé que la situació és... apocalíptica, recorrer el centro de Pereira, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
9: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.
0: I a Granada, terratrèmol de magnitud 5 aquesta matinada al municipi d'Alendín, però que s'ha percebut a gairebé tota Andalusia. Un sisme que no ha provocat víctimes, però que ha obligat la Junta a activar la fase d'emergència en situació operativa 1. S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. Bombers i agents de policia estan revisant la zona afectada amb arquitectes voluntaris per valorar els danys i determinar si poden ser perillosos. Més coses, ho destacàvem a les 8. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya diuen que no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Roger Santaló.
11: Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'art mediterrani, poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
12: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
11: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
13: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
11: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.
0: I cap de setmana de Festa Major al barri de Gràcia de Barcelona amb 23 carrers en el concurs dels més ben guarnits. El periodista Vicent San Clemente, pregoner d'aquest any, ha fet un al·legat en contra de la gentrificació i el model turístic de Barcelona.
14: Us heu fixat que l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
0: Durant la lectura del pregó, part del públic ha cridat en contra de l'Ajuntament i del PSC. Mentrestant, els carrers de Gràcia es reivindica la Festa Major per la seva contribució a fer veïnatge, la participació i la integració d'alguns forans que també col·laboren en la decoració.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
15: Comencem el dia amb temperatures altes. Avui hem tingut mínimes de 24-28 graus en molts trams de la costa. Hi ha hagut llocs de l'interior que tampoc han baixat dels 20 graus. I és que l'ambient continua sent càlid i xafogós. A més, tenim una massa de núvols que està arribant pel sud i que fins i tot està deixant petites precipitacions, alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, sud del Pla Lleida. En pròximes hores aquests núvols aniran arribant a més comarques de la meitat oest de Catalunya. Sembla que a la tarda tindrem més tempestes, més inestabilitat, tempestes que poden afectar en qualsevol punt de l'interior. Poden ser fortes, fins i tot acompanyades de calamarsa o de vents forts. Precaucions en aquest sentit. No descartem que de cara al vespre alguna d'aquestes tempestes fortes pugui arribar també a la Costa Daurada o al sud de la Costa Central. Tot plegat amb unes temperatures que avui tendeixen a recular una miqueta, en general baixaran de 2 a 4 graus respecte a les que vam tenir ahir, o fins i tot poden baixar més al Pirineu. Demà es notarà una lleugera refrescada, demà diumenge, en general amb més estones de sol, sobretot durant el matí. A la tarda, novament, hi haurà algunes tempestes, no tan fortes, però encara en podríem tenir sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ho avançàvem a les 8. Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que inclou la revisió de les plantilles després de 30 anys. Un acord que se suma al signat també aquest estiu, que preveu anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics i que està dotat amb 118 milions d'euros, Sara Canyeté.
16: Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims anys, començaran al setembre amb 900 mestres més de primària, un reforç que per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els permetrà atendre millor la diversitat que actualment trobem a les aules.
17: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any i després segueix la infantil, la secundària i, per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
16: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i dels recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable, les conegudes com a motxilles econòmiques, que pujaran fins als 1.180 euros per alumne. Són uns 200 euros més que la quantitat que perceben actualment.
0: Més coses. L'any 2025 hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats, Clàudia Serra.
18: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
19: Si comparem no, la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
18: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
19: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
18: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
0: I ara cultura. La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell al segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
20: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
21: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
20: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació, cada any incorpora novetats.
21: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
20: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
22: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe, també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot. Es fa comunitat.
23: És molt maco perquè pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens passem molt bé.
24: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic. I ho hem de conservar, és una cosa que s'ha de conservar.
20: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà una auca sobre la vida del sant i la seva importància per la Seu per poder apropar-la a les escoles.
0: I ara canvi de registre.
25: Aleshores, avui, com sempre, que plau, que no plau, i que estem allà a veure si toquem o no toquem aquesta cançó dedicada a la pluja. Ha plogut des de llavors per tot. És veritat que vaig prometre't que aniria...
0: La Ludi Bank, nom propi de la nit al Festival Summerfest de la Cerdanya. La pluja d'abans del concert no va impedir l'actuació d'una de les bandes de casa nostra més consolidades del panorama musical del moment. La Ludi Bank va presentar Pel barri es comenta, el seu cinquè disc, un treball madur que explora sons populars sense perdre l'essència ni la identitat del grup. Una actuació que va deixar molt satisfet els assistents.
26: S'ha mort l'home, perquè la lletra em recorda coses i és una lletra com molt...
27: S'ha mort l'home més vell del poble, s'ha mort.
28: Aquest grup és genial, m'he passat fantàstic, home, fantàstic, superbé, molt bon rotllo.
29: Són un grup supernatural i contagia amb bon rotllo a tothom que ve aquí.
0: Les lletres de la Ludwig Band s'endinsen en les relacions humanes, la vida urbana i els conflictes generacionals. Demà actuen els madrilenys La La Love You, un dels fenòmens del pop-rock espanyol que ha revolucionat l'escena amb el seu so punk-pop i l'impacte de les plataformes digitals.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea. L'últim amistós abans del GAM per al partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Abans de marxar, aquest matí l'equip farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong ha carregat contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies, segons ell, falses.
3: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diria.
2: El neerlandès, recordem-ho, va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I mentrestant, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Drakušić, el central de 27 anys internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
4: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
2: Drakušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau, juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol, recordem, debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga, precisament, comença avui amb els dos primers partits del campionat. A la vez, Getafe, 8:15 del vespre, i Sevilla-Rayo, a 10:15. A la primera jornada, recordem, encara no jugaran els seus partits el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa d'un fong. I mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández.
5: Hola, afició. Estic molt content d'estar aquí. Ens veiem aviat per Montilivi.
2: El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i del Barça, arriba també cedit fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita. El Girona debutarà a la Lliga demà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 i el Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a les 7 de la tarda. Més coses. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, precisament amb el marcador de Real Societat B0, Castelló 1. I encara en futbol aquest matí, avui, aquesta tarda, l'equip femení del Barça disputa un partit amistós. Un partit amistós. Anglaterra jugarà contra el Manchester City a les 5 de la tarda. També s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas, a les 7. I el campionat d'Europa d'atletisme s'està disputant a Birmingham. Aquest matí es disputen diverses proves en presència catalana. D'aquí uns minuts, a 9:15, hora catalana, és a dir, d'aquí molt pocs minuts, Paul McGrath, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és vuitena a la general després de les primeres quatre proves. Vicente ahir va acabar en setena posició als 200 metres, va fer el 19è millor temps en pes, també la sisena millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
6: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
2: I a París, nova jornada dels europeus de natació. Aquest matí, a 9:45, el sitgetà Luca Huck nadarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Ja estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Campdepadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació amb Hug també va acabar en quarta posició a la final del relleu mix del 4% metres lliures. I acabem amb ciclisme i amb la tragèdia a la Volta de Portugal, perquè el ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no van poder fer res per salvar-li la vida. Les causes de l'accident no s'han fet oficials i l'organització ha detallat que facilitaran tota la informació quan les circumstàncies ho permetin. Tot i així, la cadena RTP, que feia la retransmissió, va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la carrera que circulava en sentit contrari.

0: Ara són 9:15, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El principal punt d'atenció informativa és ara a Ceuta, davant el risc d'una nova entrada massiva de persones convocada per avui a través de les xarxes socials. Els governs espanyol i marroquí han reforçat la frontera amb un fort desplegament policial i militar per evitar una situació com la de fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van entrar de cop a la ciutat. I avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I a casa nostra es manté el nivell 3 sobre 4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades és el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. A partir d'ara i fins a arribar a les 9, també us explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que es creïn refugis climàtics específics per a aquestes persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Detallarem també que l'any que ve el canal Segarra-Garrigues regarà més de 26.000 hectàrees. Serà gràcies a una inversió de 30 milions d'euros que permetrà portar aigua a més de 2.000 hectàrees noves des del pantà de l'Albagés. I repassarem alguns dels concerts d'avui. Lut Casal actua aquest vespre al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. També el Baix Empordà, avui concerts de Mònica Naranjo i Tarta Relena al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona, el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major d'aquest municipi del Barcelonès. I en esport, Roger, que destaquem...
1: Que el Barça viatja aquesta tarda a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG. Mentrestant, Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn per diverses informacions sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I a aquesta hora ja, molt pendents també dels europeus d'atletisme, els catalans Pol Magrath, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa.
0: Tot això en un dissabte amb força núvols al sud i a l'oest de Catalunya, fins i tot amb algun primer ruixat. A la tarda les tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i última hora també podrien arribar a la Costa Daurada. I en primer lloc marxem cap a Ceuta. Tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa 2 setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Tenim un enviat especial a Ceuta, és l'Àlex Giral Robert.
2: En l'anterior onada migratòria a aquesta hora i durant la matinada a la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven a estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i de moment no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6.000 efectius policials i militars, amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit. La Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça. Una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1.900, tot i l'avís de les ONGs, que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: I avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan, amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. Occident havia fracassat després de 2 dècades, dèiem, intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal a l'Afganistan.
3: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la reparació va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació i la UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. I de l'àmbit internacional també us expliquem que l'exèrcit israelià ha matat avui com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa a les afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també ha resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien sigut blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord el mes de juny amb mediació dels Estats Units que sobre el paper acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab.
4: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc ja està estabilitzat i va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I ara ho dèiem, a 9:15, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Les successives onades de calor d'aquest estiu tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades i deshidratació i també un empitjorament generalitzat de la salut. A més, moltes vegades se les sanciona per rentar-se o dutxar-se en fonts públiques perquè les ordenances municipals, com la de Barcelona, ho prohibeixen. És per això que des de la Fundació Arrels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzats per a aquestes persones. Ho explica aquesta emissora Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels.
5: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no? Per exemple.
0: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer només a la ciutat de Barcelona i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser més de 6.800, segons dades recollides per la Sindicatura de Greuges. En només una setmana, el centre obert de la Fundació Arrels ha atès 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girón alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
5: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
0: Arrels també denuncia que els consells que es donen per fer front a la calor, com quedar-se a casa, baixar persianes o disposar de ventiladors, no serveixen de res per a les persones sense llar i que, a més, diuen, alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquen per vacances i altres redueixen els horaris d'atenció. Sis minuts i arribarem a 9:15. Els Estats Units estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica interna que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i els candidats d'esquerra antisistema, que van fent forat. Aquest debat intern pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Cernadas.
6: Ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions als Estats Units, Michigan i Wisconsin, i també en diverses ciutats del país on candidates d'esquerra i activistes han arribat al poder.
7: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money. What we showed is that if you're willing to build a movement brick by brick, if
6: Aquest és Abdul Al-Sayed, doctor en salut pública, guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir al novembre en el primer senador musulmà de la història del país.
8: El que hem demostrat és que si vols construir un moviment pedra a pedra, si estàs disposat a viatjar pel teu estat i tenir converses en habitacions grans i petites i tenir-les en moments en què la gent no està ni tan sols parant atenció a les eleccions, sinó al preu de la benzina, dels aliments, de l'habitatge o de la sanitat, llavors pots construir un moviment que acabi derrotant a Goliat.
6: El principal lobby jueu AIPAC va invertir 30 milions de dòlars per afavorir la campanya de la contrincant del Sayed, que és una fervent defensora d'Israel. La campanya del candidat musulmà de pares egipcis va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York.
9: I don't think in any way this man is a mini Mamdani. I also think that what we're talking about is someone who has shone a light on the importance of public health and healthcare.
6: Zohran Mamdani és també musulmà i també va guanyar les eleccions amb un discurs que als Estats Units es bateja com d'extrema esquerra. Fa poc va presentar la cadena de supermercats públics on els preus seran un 30% més baixos. Leila Nashawati, especialista en el món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i el Sayed suposen un canvi de paradigma, tot i que no guanyen per la seva religió segura, sinó pel seu programa.
10: Entonces creo que es importante no subestimar la capacidad de la representación, del abrir camino y de ver que las cosas son posibles, entonces se pueden crear efectos en cadena, sobre todo porque es algo que mucha gente está deseando, que mucha gente en Estados Unidos ya ha visto lo que ocurre cuando se cede el poder a élites multimillonarias alejadas de los problemas de la gente y que estos candidatos, sobre todo y por encima de todo, más allá de su confesión religiosa, son gente que está muy apegada, digamos, a los problemas cotidianos de las comunidades que representan.
6: Nashawati destaca com tots dos han aconseguit que els votin amplis sectors de la societat, inclosos votants jueus, i com han normalitzat alguns temes.
10: No creo que se pueda entender a un Abdul Al-Sayed diciendo cosas como me llamo Abdul y este es el mejor lugar para ser Abdul, o si no sabes pronunciar mi nombre, quita mi nombre de tu maldita boca, sin vergüenza, sin pudor, de forma muy combativa. Eso no sería posible sin el meses antes de Mamdani diciendo soy musulmán, soy socialista, soy hijo de inmigrantes y no me avergüenzo de ninguna de las tres cosas.
6: En el cas de Wisconsin, un altre estat clau a les eleccions als Estats Units, parlem de Francesca Hong.
11: I'm Francesca Hong and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates, I'm not bought by corporations, so I'll actually stop AI data centers. I'll repeal Act 10 and strengthen Wisconsin's unions and I'll tax the rich to fully fund our public schools.
6: Era la favorita a les primàries d'aquesta setmana, governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment, David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic i afiliada als Socialistes Demòcrates d'Amèrica, li van passar factura a tuits antics qualificant de colonial la festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials, de serveis públics, seguretat o immigració, havia calat entre molts votants. Hi ha altres dones amb un discurs clarament d'esquerres i no establishment que sí que estan arribant a llocs de poder en estats demòcrates. És el cas de Seattle, on Katie Wilson, activista i cofundadora d'un sindicat sobre transport públic, va arribar a l'alcaldia de la ciutat el gener d'aquest any. O l'afroamericana Janice Louis George, alcaldessa de la capital, Washington, D.C. Les dues han concentrat el seu programa en temes com l'habitatge i les guarderies accessibles.
0: I encara de la crònica internacional us expliquem que almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones, una d'elles, Emirlendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Aquesta sortida de presos arriba 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició, liderat per l'exdiputada Dinora Figuera, que s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els pròxims dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics continua. I de seguida el temps, abans però un apunt pel que fa a la mobilitat. Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena Apunt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada estació que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
12: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
4: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
13: Hem tingut una nit càlida, xafogosa. Al matí les mínimes han oscil·lat entre els 24 i 28 graus a molts trams de la costa, més de 20 graus també a moltes zones de l'interior. I de fet ja comencem el dia amb una franja de núvols bastant compacta que està arribant pel sud del país i que està deixant petit ruixat ja. A les Terres de l'Ebre poden escampar-se més tard al sud del Camp de Tarragona o fins i tot al sud del Pla Lleida. Són aquests núvols que durant el matí arribaran sobretot a la meitat oest de Catalunya, en canvi la resta farà molt més sol. A la tarda, però, la inestabilitat es farà notar en qualsevol punt, amb tempestes que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior, poden ser fortes amb algunes calamarsades, amb aiguats intensos i fins i tot amb algunes pedregades. Compte, precaució, no descartem que a última hora del dia alguna d'aquestes tempestes pugui arribar a la Costa Daurada o al sud de la costa central, però la major part de les tempestes durant la tarda les tindrem concentrades a l'interior. Avui la temperatura serà una mica més baixa, pot baixar de 2 a 4 graus a la majoria de comarques, fins i tot al Pirineu una miqueta més, i de cara a diumenge esperem un dia com a mínim tranquil matí, però sí que a partir de migdia tarda novament tindrem ruixats, tempestes més concentrats al Pirineu i al nord-est de Catalunya i en principi no tan forts com els d'avui.
4: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica política, avui destaquem que el curs polític que començarà al setembre estarà marcat per les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Els socialistes catalans ja adverteixen que faran tot el que puguin per impedir que els partits com Aliança Catalana o Vox condicionin els governs locals. El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, reclama a Junts que facin el mateix que ells. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
14: Oferir una pàtina de respectabilitat institucional a les propostes i polítiques i discursos de l'extrema dreta és contraproduent i que la dreta tradicional ha pagat un alt preu per aprendre aquesta lliçó.
0: Segons Pedret, els socialistes podran fer més candidatures municipals que fa 4 anys, fins i tot, diu, a les zones del país on històricament han tingut més problemes per trobar alcaldables socialistes. I ho destacàvem a dos quarts. El canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees, que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cocol, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees, però 900 encara no la rebran perquè els propietaris de les terres també han de fer una inversió i no tots s'hi han adherit. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
16: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
15: Les obres que es fan ara estan ja pensades per mirar de reduir la factura elèctrica dels regants, que és un altre dels impediments per posar en marxa el regadiu. Sovint cal bombar l'aigua per arribar fins a les finques, però ara ja es dissenyen perquè calgui una impulsió mínima. A més, també es vol estalviar aigua. Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al rec, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important, d'uns 4.000 euros per hectàrea.
0: Fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Jòdar al

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit, per als estudiosos de diferents disciplines, en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats a final del segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cito. L'abat de Cito, evidentment, defensarà des del bon començament

0: segons el, segons la carta de presentació que va fer ella, va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a ser abadessa, havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
1: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Traver revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Traver, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: I el 15 d'agost, festiu, és un dels dies de l'any amb més celebracions festives arreu del país. L'agenda de concerts també està farcida. Repassem alguns dels més destacats. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto el bo indiscutible. El Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acull aquest vespre el concert de Luz Casal. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. Luz Casal, que no és la primera vegada que actua a Cap Roig, també repassarà alguns temes destacats de la seva trajectòria, com Piensa en mi, No m'importa nada o Entre mis recuerdos. El concert és a 11:15 de la nit al Jardí Botànic de Cap Roig. Ai, quina fam de pessetes que tinc. Sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols. Mònica Naranja i Tarta Relena, que sentim ara de fons, actuen al Festival de la Porta Ferrada. Tarta Relena actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. El duet format per Marta Torruella i Helena Ros, que aquest any celebra 10 anys de trajectòria, presenten És Pregunta, el seu treball més recent, que combina cant tradicional, polifonia i electrònica. L'actuació de Mònica Naranjo, precedida de Solea Morente, és a 11:15 de la nit al Guíxols Arena. Naranjo celebra 30 anys de carrera amb un espectacle basat en grans èxits com Desátame o Sobreviviré. I a Badalona, al barcelonès, hi actua Ginestar.

una de les cites destacades del panorama de la Festa Major. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolses i presenten el seu cinquè àlbum, un treball que s'endinsa en les diverses capes de l'amor des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. El concert és al Passeig de la Rambla de Badalona a 2:15 de la nit.

0: 3Cat Info.
1: 3Cat Info.
0: Esports.
2: Fins arriba a les 9 amb el Roger Arnau. Bon dia.
3: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè des de 8:45 hora catalana es disputen a Birmingham les proves de marxa de l'europeu d'atletisme. Els catalans Paul McGrath, en categoria masculina, i Raquel González i Laura Monge, en femenina, disputen la prova de mitja marató. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és vuitena a la general després de les 4 primeres proves. Vicente ahir va acabar en 7a posició als 200 metres. Va fer el 19è millor llançament de pes, la 6a millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
4: La verdad que contenta. Esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal. Y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
3: Vicente avui disputarà les tres últimes proves de l'heptatló, el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts per 2:45, començarà la primera ronda del 4% femení i masculí. Hi poden participar diversos atletes catalans, com Jael Segura-Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego a la prova femenina, i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. I mentrestant a París, nova jornada dels europeus en aquest

0: aquest cas de natació. Aquest matí, a 9:15, el nedador de Sitges, Luca Hug, nedarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Una hora més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Hi estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Camptabadal i Nayara Sobrabiela. Ahir l'equip espanyol de natació, també amb Luca Hug, va acabar en quarta posició la final del relleu mixt de 4x100 lliures. Van acabar la prova en cinquena posició, però França va ser desqualificada per sortir a nul·la. Nuhuk va quedar el primer i va deixar l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, va caure a les semifinals dels 200 metres papallona. Va fer, de fet, el novè millor temps i va quedar-se a només 11 mil·lèsimes de la classificació.
1: Bueno, pues la verdad que supercontento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
0: I en futbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Demà no hi serà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. Abans de marxar, aquest matí, el Barça farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong carrega contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Barça, assegura que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir també algunes notícies, segons ell, falses, sobre la lesió o sobre la seva relació amb el tècnic Hansi Flick.
2: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
0: El jugador neerlandès, recordem-ho, va trencar-se el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció neerlandesa li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Darkušić. El central de 27 anys, internacional amb Eslovènia, ha jugat les últimes dues temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
3: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: Darkušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau, juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga, precisament, comença avui amb els dos primers partits del campionat, a la Vés Getafe a 8:15 i Sevilla Ràdio a 10:15. I acabem amb ciclisme perquè la tragèdia a la Volta de Portugal és forta. El ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Les causes de l'accident no s'han fet oficials, però tot i així, la cadena RTP, que retransmetia la cursa, va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la cursa.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Flama de Farners és la cupla de Cabaret d'Arrel, amb més de 40 artistes a l'escenari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La cobla, la Flama de Farners, forma part de l'espectacle Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques amb més de 40 artistes a l'escenari. Aquest és el programa 500, déu-n'hi-do, i tenim més titulats. La cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitano de Piemont, a Itàlia, amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin. L'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic entre Marcel Caselles i Mariona Millà, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. I Banyoles té un correfoc amb sardanes per la seva festa major petita. El repassem. Jordi Feliu estrena a Calilla, encàrrec per un 70è aniversari. Descobrim aquesta sardana que es titula De Socarrel. I mor Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, impulsor de la Nit dels Músics. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
0: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que passarà al Moviments de la Sardana i la Cobla aquest setembre passa per Girona, i així us ho expliquem.
0: Obrim el taló.
1: La cobla La Flama de Farners posa banda sonora a Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques. Més de 40 artistes compartiran escenari el pròxim 9 de setembre al Teatre Municipal de Girona a Cabaret d'Arrel, en una proposta multidisciplinària que reivindica la cultura catalana a través de la música d'arrel, el circ, la dansa, les titelles, la poesia, les arts visuals i l'humor. La dansa tant amb sardanes com amb dansa d'esbart. Un dels elements centrals de l'espectacle serà la música en directe de la cobla La Flama de Farners, que actuarà com a banda sonora de tota la proposta. Sota la direcció musical de Xavi Molina, la cobla explorarà diferents sonoritats de la música d'arrel i mantindrà els referents tradicionals alhora que els transformarà en una banda sonora pròpia pensada per dialogar amb la resta de disciplines escèniques. El muntatge amb direcció artística de Marcel Tomàs proposa un viatge per la cultura i el paisatge català a través de diferents llenguatges artístics. El mar, el camp i la muntanya es converteixen en fils conductors d'un espectacle que busca connectar aquesta tradició amb una mirada contemporània. A més de La Flama de Farners, la proposta compta amb Enric Canada a la percussió, al piano i a la veu, i Mireia Pagès al piano i a la veu, així com amb la rapsoda Rosa Pou. Sobre l'escenari i també hi participaran formacions i artistes com l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes, el grup Montgrí Dansa de Torroella, els Grallers de Torroella i els Ducs del Foc, a més d'artistes vinculats al circ, la dansa contemporània i les titelles i l'humor. El projecte reuneix així més de 40 artistes en una proposta que vol acostar les diverses disciplines escèniques a les noves sonoritats de la música d'arrel. La Flama de Farners hi tindrà un paper especialment destacat, convertint la cobla en l'eix musical d'un espectacle que pren la tradició com a punt de partida per crear nous llenguatges. N'estarem pendents d'aquest espectacle, que de fet s'estrenava a l'Espai Ter l'agost de l'any passat i que ara es representa a Girona aquest proper 9 de setembre al Teatre Municipal. La Flama de Farners és una cobla que té oberts diferents projectes de cobla fusió. Un d'ells és amb la cantant Nebo, amb aquest disc de fado portuguès de l'any 2021. Escoltem-ne un tema, Ja no sou què m'era, l'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Connexions al territori.
1: Vinga, anem a voltar pel territori i comencem a Palamós, perquè dimecres de la setmana passada l'agrupació sardanista Costa Brava va celebrar la 26a edició del seu concert a dues coples a l'Arbreda de Palamós, que és també el memorial Ricard Viladesau. Hi van participar les coples Montgrins i la principal de la Bisbal, que van interpretar conjuntament sardanes de, evidentment, Ricard Viladesau a la segona part, quan es van convertir en una sola orquestra. Ara n'escoltarem una, però mentrestant... El Festival amb So de Copla d'aquest 2026 ha deixat també una nova producció de Copla Fusió. És la composta pel cantant líric Guillem Batllori, de Palamós, empastat amb la fusta i el metall de la Copla La Principal de Llobregat, que van actuar dijous passat a la plaça de Josep Cerquella, de Palamós, al vespre, davant de centenars de persones. Imatges d'aquests dos actes de l'amb So de Copla a les nostres xarxes socials. Palamós encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I diumenge a la tarda es va celebrar l'Aplec de la Vall d'Hostoles a càrrec de l'Ajuntament i l'entitat sardanista amb les coples Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la principal d'Olot. Podeu trobar imatges també a les nostres xarxes socials. I diumenge al matí, per acabar, Salou va acollir una ballada de sardanes amb la Copla Reus Jove. També hi va haver una exhibició de la colla tarragonina Toc de Dansa. Doncs bé, una de les sardanes que es van interpretar al memorial Ricard Viladesau, de Ricard Viladesau, va ser Bandera de Plec, una sardana ben balladora, ben potent, del Calungi, que té memorial a Palamós. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal. És una sardana de 1964 i està dedicada a la comissió de la Plec de la Bisbal d'Empordà. Bandera de Plec, l'escoltem, és un temacle.

0: Això era Bandera de Plec, de Ricard Viladesau.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
0: I avui hem d'explicar que l'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Millà per la capital de la sardana 2026 al Vendrell, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana, l'editorial publica aquest llibre. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la cobla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou, com dèiem, aquestes 17 sardanes inèdites creades per Marcel Caselles, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de cobla de gran trajectòria, agrupats especialment per a l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull també textos on el mateix Caselles reflexiona sovint amb un toc d'ironia sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. És un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional catalana. Escoltem un tema de Marcel Caselles. És Boirosa als Portillons, a càrrec de la Transardània, en el disc Cobla Fusió, la dimensió desconeguda de la cobla. Té una colla d'anys aquest disc, però val la pena. L'escoltem.
2: Pata priam, puto priam, pito pito priam priam.

0: triplejant.cat. Poblejant, les estrenes.
1: I Calella acull l'estrena de So Carrer, la nova sardana de Jordi Feliu, que va estrenar diumenge a la tarda a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dins el cicle de sardanes de l'agrupació sardanista de Calella i que va dedicar a Ricard Lloret, calellenc, a motiu del seu 70è aniversari. L'emoció va marcar aquest diumenge l'estrena de So Carrer a Calella, dedicada a Ricard Lloret en motiu del seu 70è aniversari i fruit de l'encàrrec de la seva parella, Maria Àngels Salip, que ha volgut commemorar aquesta efemèride amb una obra musical concebuda com un homenatge personal. Visiblement emocionat, Ricard Lloret va rebre aquest homenatge envoltat de familiars, amics i sardanistes i dansaires de la colla Aires Gironins, en un moment que va combinar la celebració d'un aniversari molt especial i d'ell ens va explicar que no s'ho esperava. Per tant, una gran sorpresa d'aniversari que anem a escoltar ara mateix, de So Carrer, de Jordi Feliu, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: Això era de Socarrel, la darrera estrena de Jordi Feliu.
0: L'agenda.
1: Vinga, anem a una agenda d'aplecs, concursos i concerts, perquè si incloem les ballades no acabarem, que estem a l'agost. Si les voleu consultar, ho podeu fer al portal de Som Sardana. I comencem a dimecres 19 d'agost perquè a les 10 de la nit hi ha el 33è concert de sardanes i música per a cobla d'Igualada al claustre de l'Escola Pia amb la Cobla Marinada. I dissabte 22 d'agost a les 6 hi ha el segon aplec de la sardana de Premià de Dalt amb les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada. També dissabte que ve a les 10, 30è cicle de música catalana amb un concert a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I la competició gironina seguirà amb una nova jornada Roses dissabte 22 a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes de Roses al costat del mar amb la cobla La Flama de Farners, un concurs vàlid pel territorial gironí. Dissabte que ve també a les 11 de la nit hi ha concert a Roquetes amb la Cobla Reu Jove i el grup del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, concert Jota per Cobla. Recordem que han tret el disc aquest mes de juny. I passem a diumenge 23 d'agost perquè a les 8 hi ha el 33è Festival de la Granadella, també altre cop amb aquest concert de Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove a la plaça de la Vila de la Granadella. I dilluns 24, a les 6 hi ha el 47è aplec de la sardana de Navàs a partir doncs, de les 6 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I aquesta setmana destaquem doncs el concert a dues cobles dins del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que serà dijous 20 d'agost a les 10 de la nit, amb les cobles La Principal de Llobregat i la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, on s'hi estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita per Jordi Molina, encàrrec del festival. Mentre esperem aquest concert, escoltem una que s'hi estrenava l'any 2024 per Marc Timón, Calonge, Poble de Llibres, una sardana que ens encanta i que escoltem a càrrec de les dues cobles que la van estrenar, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona, Calonge, Poble de Llibres.

0: Cuplejant.
1: Amb Queralt Pedemonte.
0: Notícies. Internacional.
2: I la Cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo del Piemont a Itàlia amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin i una nova sardana. L'espectacle neix de la mà del mateix director artístic del festival i líder del mític grup de folk occità Low Dolphin, Sergio Berardo. Després de conèixer la Cobla en l'edició anterior, que també hi van participar, Berardo va proposar crear un projecte conjunt per fusionar la sonoritat de la Cobla Sant Jordi amb les seves peces amb sonoritat occitana del Piemont. La proposta compta amb els arranjaments de Xavier Guitó, músic amb qui ja van treballar amb el disc de Roger Mas, i ofereix una sonoritat molt canyera, diu el representant de la Cobla, Pep Moliner, en declaracions a Som Sardana. Tots els temes d'aquesta fusió han estat interpretats per Berardo en occità, i la Cobla també va tenir el seu moment en solitari on va interpretar una nova sardana composta per Xavier Guitó, la qual porta per títol L'ou del final, una picada d'ullet, el nom del grup Low Dolphin. Dimecres 5 d'agost a Sant Peire, a la plaça de la Victòria, van celebrar l'acte Aperitivo Catalano e Sardana amb la participació de la Cobla Sant Jordi i Daniela Mandrile. Va ser un workshop, un taller, on explicaven què és la sardana i la cobla i com es ballen les sardanes. De fet, la Sant Jordi torna a repetir aquesta acció feta ja a la plaça de la Filharmonie d'Hamburg, Alemanya, on l'any passat hi van fer aquest acte i va tenir una molt bona rebuda. L'espectacle inèdit de Sergio Berardo i la Cobla Sant Jordi es va fer dijous 6 d'agost a Saluzzo i divendres 7 d'agost a Cuneo, també al vespre. Va ser llavors quan es va estrenar aquesta nova sardana de Guitó. Aquesta proposta es podrà veure a Catalunya el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, amb la intenció de poder-ho programar en més espais arreu del territori. El Festival Occitamo és una cita cultural de referència a les terres de Montviso, al Piemont, amb que valora les tradicions musicals i el diàleg entre cultures. Anem a escoltar un dels projectes de la Cobla Sant Jordi, un que gravàvem fa un temps i que també està molt bé recuperar-lo, és el que feien amb Pascal Comelade. Un dels temes és Des Catalan Logicofobis. L'escoltem. És de la Cobla Sant Jordi, Pascal Comelade.

0: Això era la fusió de la Cobla Sant Jordi i Pascal Comelade.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.

I aquesta setmana hem fet 500 programes que es diu ràpid, però que han costat molt de temps de fer. Més concretament, doncs gairebé 10 anys, perquè començàvem la primera setmana del 2017 i falta poc més de mig any per arribar-hi, no? Doncs aleshores és el temps que hem tardat d'arribar a aquests 500 programes. Per tant, ens dediquem a nosaltres mateixos aquesta felicitats de Jordi León.

0: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
1: I aquesta setmana heu anat a veure l'eclipsi? Déu-n'hi-do amb les vistes que hem tingut aquest dimecres, sobretot els que viviu a la zona de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Haig de dir que jo també hi vaig ser, perquè feia falta anar a veure això que passarà un cop a la vida. I tenim més notícies destacades. La festa major petita de Banyoles té un correfoc amb sardana inclòs. Es tracta del correfoc Chiqui, l'infantil de la colla de Gàrgoles de Foc, que col·labora amb el foment de la sardana de Banyoles i la colla Nanúfars, en el qual es representa una sardana amb foc. És aquest dijous 13 d'agost al vespre.

0: Caça de la Selva.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició recordant-vos que aquesta setmana és la setmana per veure les llàgrimes de Sant Llorenç. Nosaltres ho hem intentat, de moment sense èxit, però no perdem l'esperança perquè hem d'intentar veure-les. Per això escoltem aquesta sardana Nit d'Estels de Sant Llorenç d'Alfred Abad, perquè us la pugueu escoltar i recordar que heu d'anar a veure aquestes llàgrimes que només passen un cop a l'any. És una sardana del 2017 dedicada al 12è aplec de Sant Llorenç d'Hortons i a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols, i nosaltres la fem servir per acabar el programa d'avui. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa, el que esteu escoltant ara mateix, l'hem penjat al nostre web www.festafesta.cat el divendres 14 d'agost de 2026, en plena diada de Sant Calixte. I atenció, perquè estem a les portes d'una de les jornades més assenyalades de l'estiu, la Mare de Déu d'agost. Sintonitzeu el programa número 858 des de la nostra etapa digital i el 2647 de tota la seva història, una trajectòria que va començar a caminar al setembre de 1989. Encarem un cap de setmana de moltíssima activitat festiva de nord a sud del país, on destaquen cites tan nostrades com l'inici de la Festa Major de Gràcia a Barcelona o les festes majors de tants i tants municipis que celebren la Mare de Déu d'agost. Pel que fa al contingut d'aquest cinquè programa especial d'estiu, el nostre tema central el dedicarem a una cita musical molt especial, d'altíssim nivell. Escoltarem la primera part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu? Sí, ens acompanyeu? Doncs vinga, que comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir ben a prop des de les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram, X, i també podeu subscriure-us al nostre canal de Telegram. I, per suposat, podeu accedir també a tots els continguts a través del Tornaveu i de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També ens teniu a l'abast a les plataformes digitals d'Apple Podcast, Spotify i Overcast. I permeteu-me fer una salutació molt especial als qui ens esteu escoltant des dels vostres aparells de ràdio, els de tota la vida, aquells que mai fallen, a través de la xarxa d'emissores que setmana a setmana ens fan confiança i ens programen, ja sigui des de la platja, la muntanya o el cotxe, viatjant de Festa Major en Festa Major. Escolteu el Festa Festa des de les emissores.
2: Festa Festa!
3: Amb Amadeu Carbó.
2: Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i per la Federació d'Ateneus de Catalunya.
1: Avui tindrem l'actualitat del món associatiu amb les notícies del Tornaveu, de la mà de l'Emma Robres, i visitarem les places castelleres des de la mirada particular del baròmetre casteller. Però abans anem a obrir la gana musical amb una formació que és sinònim d'energia i gresca de la bona. Des d'Aiguafreda i des de Centelles, aquí tenim els Catarres, que ens diuen ben alt que vull estar amb tu. L'olor!

0: Encomanadís i vital aquest tema dels catarres, aquest vull estar amb tu. Una proposta ideal per arrencar aquest cap de setmana de l'Equador de l'agost amb el millor dels somriures. I ara connectem directament amb l'actualitat per saber què bull en el teixit associatiu i cultural del nostre país. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu. Endavant.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Darrere de cada bèstia o de cada cercavila hi ha hores de reunions, d'assajos, d'aprenentatges compartits i una xarxa de persones que dediquen tot el seu temps i la seva il·lusió a mantenir viu un patrimoni que és de tothom. Quan una persona entra a una colla, doncs, aprèn a formar part d'una comunitat. Amb això en ment, l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya ha iniciat un projecte de recerca que analitzarà com s'organitzen les entitats, quins reptes i oportunitats afronten i com contribueixen a facilitar la participació de totes les persones en la vida cultural de la seva comunitat. Així, l'estudi contribuirà a explicar, amb dades i evidències, allò que les entitats fan molts anys que demostren des de la pràctica. Ho farà en comparació amb els models associatius existents als territoris de Navarra, Castella i Lleó i País Valencià, per tal de construir una millor fotografia del sector que permeti entendre com funciona avui i identificar els reptes de futur. L'agrupació destaca, però, que té plena voluntat que no sigui un estudi fet des d'un despatx, sinó que incorpori la veu de federacions, entitats, investigadors, administracions públiques i professionals, i que les conclusions neixin del diàleg amb les persones que fan possible la cultura cada dia. Quan els grans festivals d'estiu ja encara en la recta final, Girona torna a reivindicar un espai singular dins del panorama escènic català. Del 25 al 30 d'agost, la ciutat acollirà una nova edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, una cita que des de fa més d'un quart de segle demostra que el teatre amateur és molt més que un espai d'aprenentatge o una activitat complementària. És un moviment cultural viu, amb capacitat de crear xarxes internacionals, generar públics i oferir propostes artístiques de primer nivell. La 26a edició del certamen arriba sota el lema FITAC Connection, una declaració d'intencions que posa l'accent en la connexió entre cultures, llengües, generacions i maneres diverses d'entendre les arts escèniques. Així doncs, el festival reunirà 23 companyies procedents de 9 països i oferirà més d'una vintena de representacions, entre les quals trobarem clàssics universals, dramatúrgia contemporània, teatre musical, improvisació i propostes experimentals. Les companyies catalanes, evidentment, també tindran el seu protagonisme i la seva presència continua sent un dels pilars del festival. Si bé la majoria de grans festivals escènics estan orientats a les produccions professionals, el FITAC ha fet del teatre no professional el seu principal valor diferencial. La seva programació, un any més, torna a demostrar la qualitat artística i la diversitat de llenguatges que conviuen en aquest àmbit.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos tota l'actualitat viva del Tornaveu. Et desitgem una boníssima setmana i t'esperem, doncs, la setmana que ve. I seguim endavant amb la mirada posada a les places de tot el país perquè el mes d'agost és sinònim de camises de colors i grans construccions. És el torn del baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
4: Foix, torraires i brivalls, protagonistes d'un cap de setmana tradicionalment tranquil.
5: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies, poques, amb un cap de setmana especialment tranquil. Els castellers del Foix de Cubelles, actuant a casa, van estrenar el 4-7, el 5è en la història de la colla. Va ser l'única novetat d'un cap de setmana amb poques diades, just abans del gran esclat de festa major que té lloc per la Mare de Déu d'agost. Les altres novetats del passat cap de setmana han estat de 6. Els torraires de Montblanc, a Vimbodí, van treure el 4-6 amb el Pilar, castell que l'any passat van estrenar el mes de setembre, mentre que els brivalls de Cornudella, la mateixa cita, van presentar el 3-6 amb la Golla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a través del nostre web, baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
1: Festa, festa!
0: I per cloure aquest bloc, abans d'entrar de ple en el nostre tema central, us proposem una col·laboració musical que és una autèntica bogeria festiva. Ens arriba de la mà de la cosina i de roba estesa, que s'atreveixen a reversionar un tema d'Ava, el Dancing Queen, però en aquest cas el converteixen en una autèntica cançó de rebetlla que es diu Chatty Queen. L'escoltem.

0: Acabem d'escoltar Chatty Queen a càrrec de La Cosina i de Roba Estesa. I ara sí, canviem de registre. Passem al plat fort d'aquest programa número 858, que ens convida a posar-nos una mica més solemnes, però al mateix temps entusiastes com sempre.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Ens situem al passat 24 de novembre al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Allà va tenir lloc el concert del Memorial Joaquim Serra 2025, una cita imprescindible que anualment ret homenatge a la figura de Joaquim Serra i Coromines i serveix de gran aparador de la creació i l'excel·lència de la música de cobla. Avui, en aquest cinquè especial d'estiu, us oferim la primera part d'aquesta vetllada musical i ho farem de la mà i de la veu d'en Jordi Saura, que ens guiarà a través del que va ser tot aquest concert, doncs, comentant les peces. Ens hi submergim. Però abans, recordar-vos que aquest concert hi van intervenir la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània, amb Joan Torres a la percussió, i tot plegat sota la direcció de Bernat Castillejo. I com ja us hem anunciat fa un moment, tot ben relligadet i comentat per la presentació impecable de Jordi Saura.
2: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que justament, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer. I tant Flor de Neu com La Rosada, la segona sardana del programa, ens situen a l'any 1902, un any important per Garreta i també per la sardana en general. El mes de maig, La Rosada guanya el concurs musical de les Fires i Festes de Figueres, un concurs que en concepte es reprodueix a Barcelona el mes de setembre, per les Festes de la Mercè. A Figueres hi ha concurs de cobles, de sardanistes i de composició. A Barcelona hi falta el de composició. És aquell setembre que a Barcelona, la principal de la Bisbal, obté un gran èxit interpretant de lliure elecció una altra sardana de Juli Garreta i també del mateix any, La Fada. El 1902 és, a més, doncs, un dels primers moments que cal tenir en compte quan volem parlar de l'expansió de la sardana fora de les comarques gironines on va néixer. Ens anarem, doncs, fins al 1902, amb dues sardanes de Juli Garreta. Primer Flor de Neu, després La Rosada. I sí, són sardanes, malgrat algú alguna vegada digui que això de Garreta no ho són, de sardanes. Com va escriure Eduard Oltrà, si creieu que no es poden ballar, limiteu-vos a escoltar, perquè el que sentireu és veritable música. Escoltarem ara Flor de Neu i La Rosada, les interpretarà la Cobla Sant Jordi amb la direcció del mestre Bernat Castillejo.

Juli Garreta, per començar l'edició d'enguany del Memorial Joaquim Serra amb la Cobla Sant Jordi a l'escenari, un memorial que serveix per recordar i homenatjar la figura del que segur és el nostre compositor més estimat, i de ben segur que un gran homenatge per al mestre és valorar la música de Cobla, i no me'n puc pas estar de destacar-ho. Ara és el torn pel 125è aniversari del naixement de Josep Maria Ruera, de qui escoltarem una sardana del 1978 titulada Esplai. Es tracta d'una sardana poc interpretada, tan poc que les particel·les, per interpretar-la, s'han anat a buscar al fons del compositor dipositat a la Biblioteca de Catalunya. I com dèiem abans, els aniversaris han de servir per alguna cosa més que per recordar un compositor i després tornar-lo al calaix o al bagul. L'any 2000, en motiu del centenari del naixement del compositor, es van editar dos CDs amb música seva. Una amb aquella gran composició que és Empúries, la dels quatre poemes sinfònics per orquestra i cobla, i a més amb dues obres més titulades Ambients i meditació. El segon CD recollia un total d'11 sardanes, en la seva versió per a piano, interpretades per Jordi Masó, que signa també el text d'un interessantíssim llibret, en el qual hi destaca el fet que Ruera se servia del piano per compondre les seves sardanes, un total de 41 i 15 més revesses, diu. Explica també que el piano li servia a Ruera per obtenir un esborrany per a la posterior instrumentació d'unes sardanes que Jordi Masó descriu dient que es caracteritzen per una gran riquesa harmònica i una sorprenent varietat rítmica. Afegeix que Ruera deia als seus alumnes, entre els quals es comptava Jordi Masó, que allò que ell volia era dignificar la sardana. Esplai és una de les sardanes que Jordi Masó va incloure en l'enregistrament, i d'ell ens explica que no sembla que fos una obra que agradés gaire al compositor. Diu que a la portada del manuscrit va escriure amb lletra clara: "No m'agrada". Jordi Masó, però, en destaca l'originalitat dels curts, una fuga estricta a quatre veus, diu, afegint que és un exemple de com Ruera era capaç d'integrar en les seves creacions sardanístiques recursos musicals més propis d'altres gèneres musicals. Gaudim de Josep Maria Ruera, d'aquesta sardana titulada Esplai, Cobla Sant Jordi, en Bernat Castillejo a la direcció.

0: Abans de cloure aquesta primera part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025, celebrat al Teatre Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona el 24 de novembre, volem dir-vos adeu.
1: Festa, festa!
0: Aquest Festa, festa 2647 va arribant inexorablement al seu final i volem agrair de tot cor la gran feina que fan els nostres col·laboradors i col·laboradores, en aquest cas, en el programa d'avui, a l'Emma Robres pel repàs informatiu i a la Sara Soriol per la crònica castellera. Sense la vostra dedicació a aquest altaveu de cultura popular, doncs no seria possible. I, com sempre, a tots els que fan possible que la roda del Festa Festa no pari mai de girar, que són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell, i avui qui us parla, l'Amadeu Carbó. Perquè, clar, la Laia Camproví la tenim de vacances. Nosaltres marxem, però la setmana vinent hi tornarem amb el sisè especial d'estiu, que el dedicarem a escoltar, en aquest cas, la segona part d'aquest concert memorial Joaquim Serra, 2025. Ara us deixem amb en Jordi Saura, que ens presentarà l'obra d'encàrrec del memorial Joaquim Serra. Que vagi molt bé, bona setmana a tothom i visca la festa. Adeu!
2: Fet el relleu a l'escenari, rebem a la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió, una altra de les formacions a la Mediterrània que sempre ha destacat per la seva ferma voluntat de posar la música de cobla al nivell que realment li pertoca. La Mediterrània serà l'encarregada d'interpretar-nos l'obra d'estrena del Memorial 2025, que enguany l'organització ha encarregat el mestre Bernat Vivancos, un compositor amb tradició musical familiar que va passar per l'Escolania de Montserrat i que ha cursat estudis a París i Oslo. I és en aquest punt, a partir d'Oslo, on es produeix un punt d'inflexió en la seva obra que, com trobem escrit, provoca que la seva producció esdevingui una proposta única, una música d'una rica coloració sonora i textual on convergeixen la música modal de tradició occidental i la recerca d'una espiritualitat basada en una harmonicitat d'inspiració espectral. Ha estat director de l'Escolania de Montserrat i també professor de composició i orquestració de l'Escola Superior de Música de Catalunya. També ha estat compositor resident al Palau de la Música Catalana i compositor convidat a l'Auditori de Barcelona. De la seva música, Jordi Savall diu que forma part del veritable nou renaixement musical que estem vivint en el segle XXI. I és el moment, doncs, que la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió ens interpreti aquestes 6 variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors. Cobla Mediterrània, Joan Torres, dirigeix el mestre Bernat Castillejo.

0: Sapore di sale. Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
1: Un gusto un po' amaro.
0: Era estiu.
1: Di cose perdute.
0: I aquesta cançó.
1: Di cose lasciate.
0: Va ser aquell estiu la que més sovint van posar a totes les ràdios. La que preferien ballar les parelles d'enamorats.
1: Il tempo è dei giorni che passano qui.
0: La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
1: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti.
0: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: al gran Gino Paoli. ¿Vayas, cocodrila? Sí, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo de giorni que passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard. Perquè en aquelles festes particulars, les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història. Perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem vivint.

0: No fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Bob Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco.
1: No
0: música al mil per mil.
1: Per me sei luna estelle tu.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guateques que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem on portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li dèiem, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa... esperaves que sonés aquella, el Guardiano del Far o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero, una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer que yo quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre.

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià. I cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova che non c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... Està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival, que es va celebrar el desaparegut Escala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir els seus trofeus en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana, i a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant, bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van. Però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: Que no podia faltar i que està una vez más con los amigos de la Cadena Catalana. Gracias. Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu.

0: Moltes gràcies.
1: Aquesta? Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremàvem.

0: per aprendre.
1: És clar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors, en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol del Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
2: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament. I jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
1: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre, que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
2: Exactament.
1: Què podem fer, David?
2: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
1: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
2: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
1: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Radioscop en directe.
2: Va.
3: Radioscop, Radioscop, hola. Con Salvador Escamilla.
4: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
1: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la i compartir-la amb tots els oïdors.
2: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
1: Quina posem, David?
2: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
5: Hiru gauts bakarrik zekizkin esaten antzinako ipuin xarmagarria maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
6: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast. Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè, entre altres coses, el que faig és que ho cantin ells. Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
0: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill...
6: I les responsabilitats són personals i de cadascú. O sigui, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagi anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de la utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Diu, serveix. Diu, llavors això va bé. Bueno, potser això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental. Hòstia, fantàstic.
0: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
6: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada. Hey,
0: qui sap on és? Hola, Anna, guapíssima. Hey.

0: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
1: No, no tinc ni idea, no. Ni la cançó de matinada, és a dir, que tampoc estaven en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit que Cançó de matinada. Cançó de matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
2: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
1: I, sens dubte, per mi, Cançó de matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
0: Sí, és Amaya.
2: Juntos atravesamos
0: la de Mocedades.
2: Una puerta cerrada.
0: Però en solitari.
2: Él, como os diría.
0: Bé, no del tot en solitari.
2: Era toda mi ocupación.
0: Perquè en aquesta ocasió...
2: Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor.
0: També l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té Paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la tentació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Això, bueno, ho han fet diverses que no ho són, però però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que Déu els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
4: Salvador Escamilla.
5: Radioscop es un onda metraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
6: Desde Radioscop, con amor, son las 11:28.
7: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans el leitmotiv del seu llibre Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
2: Cuido del mare, Luchica.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinàmico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: evidentment, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més d'alguna manera ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: Jo no tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o a generacions...
1: Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues, no, pues, són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del La La La... El 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
4: Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors... No prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament a mi em van contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
4: Sí.
1: Però es va editar el disc en català, algun lloc?
4: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
5: Sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de La La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Caps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Caps, Frank Johan, que feien aquelles revistes al Paral·lel, i l'Artur Caps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio, de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel, amb el Joan Manuel, i molt bé, i va fer tota aquesta relació. I després jo, fa un avió, jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que no, que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en catalán. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vais a hacer? Yo, y la persona que me va a explicar, el teléfono, dice, el Fraga Iribarne, que además es el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. Serrat ha muerto. I llavors se li van donar a la bofa de la Maciel. I llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña, va dir el Maciel. No sé si se'n fotia o... Diuen, gràcies, això.
1: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
6: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
0: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: català, castellà.
1: Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
0: Català, castellà, portuguès.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès? Sí.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: Què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Ja, sí? Sí, estava ja tan, tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa'm, Joan Manuel, vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades,
2: ella,
1: en castellà.
2: Com us podré dir?
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món llavors.
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava.
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor.
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornaven els deien indianos o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura allà que havien, els pintors havien

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. After a while.

0: Com estan els meus cocodrolos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
1: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No one is it really smart. Joyce Newton. The Joker is the only fool who will do anything for you. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9. Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a sessió de ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Bueno, ja he dit moltes vegades que quan un DJ triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etc, etc. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals,
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.
1: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte.
1: No?
0: Mil sobre hojuelas, que diuen en castellà.
1: He may have to litigate, don't worry. Be happy.
2: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora, tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament.
1: Don't worry, be happy.
0: I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google.
1: Like good little children, don't worry.
0: És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat.
1: Be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la peli. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball. El grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel!

Uptown Girl, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83. Billy Joel. En el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. I hear the sound of el gran clàssic de 1966 dels Beach Boys, en el seu moment la cançó més cara de la història, la gravació de Good Vibration.

original, espectacular Good Vibrations Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA, Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació, de les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu? Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que sí, repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore. Són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi, Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees, Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel, Uptime Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran. Tonight.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

La cançó prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells de Barcelona.

0: Aquest Living Doll, Cliff Richard, la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar,
0: no perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: Catalunya Ràdio.
1: No hi ha hagut a aquesta hora cap nova entrada massiva a Ceuta. El Marroc sí que ha frustrat un intent de desenes de persones que volien saltar a Espanya. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Tot i les alarmes que avui, 15 d'agost, hi hauria una nova arribada de milers de persones a Ceuta, la situació continua tranquil·la. Ceuta, l'eix Gerald Robert, i la frontera entre Espanya i el Marroc està blindada per militars i policies a les dues bandes.
2: Sí, militarització sense precedents a la frontera hispano-marroquina davant l'amenaça d'una nova entrada massiva convocada a través de les xarxes. El dispositiu ha permès que la ciutat autònoma de moment respiri alleujada. Més preocupant és la situació dels milers d'immigrants que continuen vagant per Ceuta en condicions d'absoluta precarietat i amb crides d'ONGs i veïns a les institucions perquè hi posin remei d'una vegada per totes.
1: En surt aquesta matinada a Granada per un terratrèmol de magnitud 5. No ha provocat víctimes ni ferits, però les autoritats alerten que continuaran les rèpliques. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències d'Andalusia.
3: Tanto de prevención como de respuesta ante posibles réplicas que pudieran producirse, que de hecho se han producido a las 6 de la mañana dos nuevas réplicas.
1: Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan i des de llavors el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Ho detallarem. També parlarem de la calor i de com espanta el turisme. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Ho diu un informe que concreta que l'arc mediterrani és una de les zones on es dona més aquesta situació. I a l'altra cara de la moneda, xifres de rècord a les zones de muntanya. Al Pallars, per exemple, aquest any han augmentat un 20% les reserves d'activitats aquàtiques respecte a l'any passat. I encara sobre la calor, també recollirem la petició que fan les entitats que treballen amb persones sense sostre perquè les administracions les atenguin també durant les vacances, perquè és justament quan més pateixen les onades de calor.
4: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
1: És Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels. I la cultura ens portarà avui a Estocolm, la ciutat escollida enguany per fer-hi l'aplec d'Adi Folk. Hi participen gairebé 1,200 persones d'entitats de cultura popular catalana. I quan faltin 5 minuts per 2:45, els esports, Roger Nau, de què estem pendents avui?
5: Doncs sobretot ara mateix del Barça, que ha fet oficial ja el traspàs de Ferran Torres al PSG. El davanter signa fins al 2031 amb el club francès, que pagarà 50 milions aproximadament pel traspàs. El Barça s'ha entrenat al matí, a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. Tot plegat, el dia avui, que comença el campionat de Lliga amb els dos primers partits, a la Alavés Getafe i Sevilla Rayo. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda contra el Llevant. I atenció també la doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida el marxador de Gavà, Pol McGrath, a la mitja marató, i la segona de bronze se l'ha penjada la maresmenca Raquel González a la prova llarga, la marató. En marxa també a aquesta hora la segona jornada de l'heptatló, Maria Vicente, que de moment és vuitena a la general. També es disputen els europeus de natació a París i Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils.
1: I ara trànsit, connexió amb l'equip viari, un matí complicat a la P7, situació a aquesta hora, Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva, doncs molta tranquil·litat a aquesta hora, després d'un matí, com deies, amb molta mobilitat i incidències. Ara queden retencions només. A la C25 hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit Vic per l'avaria d'un vehicle, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, i també direm que es dona pas alternatiu a la G632 a Bellcaire d'Empordà per un accident. A més, a la B20, a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, per les obres que s'hi fan justament a la Ronda de Dalt. Des d'ahir a les 10 del vespre fins demà diumenge a la mitjanit hi ha talls a les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana hi haurà dos dels tres carrils de circulació tallats. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. I malauradament hem d'afegir que un vianant ha mort aquesta nit després de ser atropellat a la P7 Aigua Viva al Gironès. Un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme aturat a la via que era fora del vehicle. L'home mort aquesta matinada tenia 73 anys i era veí de Massanes. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
1: I avui, pel que fa al temps, contrast. Per una banda, el risc d'incendi, que es manté al nivell 3/4 a 17 comarques del sud de Catalunya, Catalunya Central i Penedès, i per l'altra, activat l'INUNCAT per la previsió de tempestes aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, les tempestes en aquests moments ja estan creixent i a més ho fan amb moltes ganes. Hi ha tempestes al Pirineu, Prepirineu, també a molts llocs de la Catalunya Central. També tenim una franja de núvols que durant tot el matí s'ha mantingut persistent a les Terres de l'Ebre, comarques de Ponent. Ha fet baixar de cop les temperatures. Ara mateix a Ponent tenen valors 10 graus per sota els que hi havia ahir a la mateixa hora. I s'espera una tarda molt inestable. Amb totes aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, poden ser fortes, amb calamarsades, amb ventades fortes fins i tot, i després, durant la tarda vespre, n'hi haurà algunes que també podrien arribar entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central. Llavors, demà s'espera un dia una mica més tranquil, com a mínim al matí, més clarianes, a la tarda els ruixats i tempestes als llocs habituals del Pirineu, Prepirineu i la zona del prelitoral, amb unes temperatures que tendeixen a recular lleugerament.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
1: Són les 2:06. Matí tranquil a la frontera entre el Marroc i Ceuta, blindada per milers de policies després del perill que avui hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. A primera hora hi ha hagut un intent de creuar la frontera terrestre per la ciutat de Fenidek, que les autoritats marroquines han frustrat. Més enllà d'això, la realitat sobre el terreny continua sent de centenars de joves que malviuen des de fa 15 dies a Ceuta, intentant evitar que els repatrin cap al Marroc. Anem cap a Ceuta i tenim un enviat especial. Àlex Giral Robert, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Sí, jornada de contrastos aquí a Ceuta. La boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no ha amagat, com sí que ha passat altres vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres d'aquells governs dels dos països porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, l'executiu ha informat que han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la zona muntanyosa que divideix els dos territoris. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens, que el país nord-africà aquest cop s'hi ha posat, també ens ho han confirmat taxistes marroquins, amenaçats de penes de presó pel govern a la Uita si els enxampaven acostant a la frontera immigrants amb intenció de travessar-la. Doblegat ha donat pas a un matí de calma, tensa però calma, aquí al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats s'estan fent veure al llarg de tota la frontera, però sobretot als punts més sensibles. Un clar contrast amb el que va passar aquí mateix ara fa dues setmanes.
1: Àlex, i tu aquest matí has estat a Ceuta. Quin és l'ambient a la ciutat dues setmanes després de l'entrada de més de 70.000 persones?
2: Sí, hi ha imatges molt impactants, com per exemple a la platja del Trampolín. Allà milers d'immigrants, novament sobretot subsaharians, que són els més reticents a tornar al Marroc pel seu propi peu, han aixecat un campament de cabanyes a base de caixes de cartró, branques, sacs de plàstic. Els serveis socials han instal·lat unes dutxes perquè puguin mantenir unes condicions mínimes d'higiene, però tot i això la situació és de misèria màxima. Ho explicava en aquesta emissora Ramsés Mohamed Azoumik, que és educador social i activista de l'associació Elim de Ceuta.
9: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
2: I no només a la platja del Trampolín, d'immigrants de l'entrada multitudinària de fa mig mes n'hi ha a molts punts de Ceuta, sobretot a zones muntanyoses i a platges, sempre a la recerca d'un ombra. Per això les associacions Pro Drets Humans i les veïnals s'han reunit avui amb el president de Ceuta i insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
1: Gràcies, Àlex. I una de les principals preocupacions continuen sent els menors que s'apleguen pels carrers de Ceuta. No hi ha càlculs fiables de quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents, però les ONGs calculen que en podrien ser fins a 4.000, Marta Sánchez.
6: Les entitats que treballen sobre el terreny lamenten la lentitud de resposta de les administracions amb aquests menors, que en alguns casos no superen els 10 anys. El director general de la Federació Suracoge, José Miguel Morales, ho contraposa al paper exemplar que han tingut molts veïns de Ceuta. N'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
10: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes, en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido una sentir un tipo de movimiento vecinal, de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
6: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc.
1: I en clau política, el PP carrega contra la gestió que el govern espanyol està fent de Ceuta, acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara ha anat més enllà i ha vinculat sense dades la crisi humanitària amb el terrorisme.
11: Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada, de magnitud 5, no han provocat, de moment, ni víctimes ni ferits d'habitants.
5: Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a l'Endín, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana que la ciutadania que es protegeixi davant el risc de pròximes rèpliques.
3: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
1: A Indonèsia ja són gairebé una quarantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que aquesta matinada ha afectat sobretot l'illa de Flores.
5: I que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca.
1: I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva a 288 el nombre de morts.
5: Mentre que els desapareguts són ara poc més de 200, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades.
1: I pel que fa a l'incendi que crema des de fa ja molts dies a Huelva, els serveis d'emergència aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció.
5: Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est, segons el Consell d'Emergències d'Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz no vol llançar les campanes al vol.
3: Que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
5: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc de les penyes de Riglos a Osca i que ja ha cremat 15.000 hectàrees ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans.
1: El 15 d'agost del 2026, avui fa 5 anys, els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. La caiguda de Kabul i la fugida de l'aleshores president Ashraf Ghani va provocar un intent d'èxode de milers d'afganesos, centenars dels quals van poder veure enganxant-se als avions nord-americans mentre s'enlairaven en unes imatges que es van fer icòniques. El règim actual s'ha consolidat amb més força i més capacitat econòmica i amb socis internacionals amb gran capacitat d'influència, Nando Zenoguera.
12: La decisió de l'aleshores president nord-americà Joe Biden i de l'OTAN d'acabar amb l'ocupació de l'Afganistan després de 20 anys va anar acompanyada d'una ocupació progressiva de territori per part dels talibans. Les noves autoritats es van presentar al món com un règim més moderat, però aquesta obertura s'ha limitat a una certa modernització econòmica amb el suport d'influents aliats com la Xina i Qatar. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha visitat el país fa poc.
13: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
12: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2,5 milions n'han quedat excloses. La responsable d'Educació d'Emergències de la UNESCO, Hoda Jaberian, ha alertat de l'impacte d'això en tot el sistema educatiu.
14: És un cercle viciós complet. Evidentment, menys nenes poden estudiar, menys dones poden arribar a ser mestres i professionals. I el sistema educatiu, a poc perd el capital humà que necessita per recuperar-se en algun moment i poder assumir el paper que s'espera que tingui.
1: I 9 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny, Quim Codinàs.
15: L'Agència Nacional de Notícies libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha denunciat textualment a través del seu compte oficial d'X que els 7 màrtirs de l'atac aeri israelià contra el poble d'Ansar no són infraestructura militar. D'altra banda, el president Aoun ha avisat que els darrers atacs israelians al Líban envien un missatge clar pel futur de les negociacions. En resposta, l'exèrcit israelià ha afirmat que els atacs al Líban són només una resposta a una violació de la treva per part de Hezbollah. L'escalada dels atacs arriba malgrat l'acord signat al juny pels dos estats veïns amb la mediació dels Estats Units. El pacte preveia reduir les hostilitats i una futura negociació de pau.
1: I a tot això, Donald Trump anuncia entre rialles que després de derrotar l'Iran, vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, Miquel Àngel Violant.
16: El president nord-americà diu que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís. Sentim Trump.
17: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
16: Però un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat això, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià.
1: I avui fa justament un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament en res, alhora que ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
18: Bon dia. La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
19: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
20: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
18: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
21: L'esperit d'Anchorage s'estava apurant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
18: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
22: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
23: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
22: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
23: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
24: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: Ho destacàvem a les dues. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci, Maite Curtó.
2: Sí, segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
4: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
2: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
7: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Una tendència que s'evidencia en el turisme al Pirineu, perquè aquest cap de setmana és un dels de més activitat a les empreses d'esport d'aventura del Pallars Sobirà. Justament les altes temperatures i la intensa calor han fet que les reserves per als esports d'aigua hagin registrat un augment del 20% respecte a l'any passat. Anem a Sort, Marta Llubic.
8: El rafting segueix sent l'esport rei i l'activitat més demanada seguint el descens de barrancs i el piragüisme, tant en rius com en pantans. Florido Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
9: Llacs, els barrancs i el que són els rius tinguessin un augment de la demanda. Un augment de la demanda. Calculem més o menys aproximadament un 20% de les reserves per sobre del que hem tingut en l'entració de l'any passat.
8: Les previsions apunten a una temporada d'esports d'aventura de rècords si la climatologia continua acompanyant. Les empreses confien superar les 840.000 activitats contractades aquest any.
1: I encara sobre la calor, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que els plans d'atenció a aquest col·lectiu s'estenguin durant tot l'any i lamenten la falta de recursos que s'hi destinen.
25: Les temperatures extremes tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació i un empitjorament generalitzat de la seva salut. Des de la Fundació Rels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzat. Ho explica 3CAT Info, Sara Girón, que és responsable de l'equip de carrer de la Fundació Rels.
26: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir ni les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
25: I més enllà de les demandes de l'administració, també reclamen a la ciutadania un canvi de mirada cap a aquestes persones. Lara Brogni és la directora del Centre d'Acollida ASSIS.
27: Quan veuen persones en situació de sense llar que puguin necessitar aigua, beguda o alguna cosa, poder apropar-se i demanar, no? O també si es troben bé. En molts casos hi ha persones que reporten cremades greus perquè es queden dormides durant el dia, ja que per la nit no poden descansar.
1: I avui us volem parlar de la síndrome de Menia, una malaltia poc coneguda que es manifesta amb recurrents crisi de vertigen que arriben sense avisar. Aquest és el testimoni del Roberto Calderón, pacient i president d'ASMES, l'Associació d'Afectats a nivell espanyol.
28: Aquesta imprevisibilitat dona por a sortir de casa sol, dona por a fer viatges, a organitzar la teva vida.
1: Es tracta d'una patologia crònica que va acompanyada de símptomes auditius i que deriva en una pèrdua de l'oïda irreversible, Laura Cugat.
29: La síndrome de Menier està causada per una acumulació indeguda de l'endolimfa a la part interna de l'orella, un líquid que s'encarrega de transmetre les vibracions sonores i moure els receptors de l'equilibri. Els pacients sovint pateixen incomprensió i aïllament i reclamen que es tinguin molt més en compte les seqüeles a l'hora de reconèixer un grau de discapacitat. L'objectiu del tractament és controlar les crisis de vertigen i, de retruc, la pèrdua d'audició. Francesc Larrosa és el cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic.
30: Si tenim un pacient que té dos crisis de vertigen a l'any, tenim un pacient, considerem, ben controlat.
29: Un control que passa per una dieta baixa en sal i tractaments farmacològics i quirúrgics en funció del cas.
1: I la cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de la Plec Internacional de Difolk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que portaran a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
3: La Plec Internacional és el principal projecte de Difolk per donar projecció a la cultura popular catalana arreu del món. Aquest any la cita cultural coincideix amb el Kulturfestivalen, el festival de cultura a l'aire lliure més gran d'Estocolm. Segons Ivan Besores, president de Difolk, un dels motius que fa especial la Plec és l'intercanvi cultural que es fa entre els dos països participants.
5: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, a la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, a la societat civil de casa nostra.
1: 5 minuts i arribarem a 2:45. Ara els esports, Roger Arnau, bona tarda.
6: Bona tarda, ja és oficial. Ferran Torres ja és jugador del Paris Saint-Germain. El Barça ha fet oficial el traspàs aquest matí amb un comunicat on ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana. Li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa a la seva carrera professional. El PSG, recordem-ho, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París sota les ordres del tècnic asturià. El Barça, sense Ferran, s'ha entrenat a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça continua la seva preparació, però avui ja comença la Lliga de Primera amb els dos primers partits del campionat, l'Alavés Getafe i el Sevilla Rayo. La primera jornada comença, això sí, sense la participació de diversos clubs, entre ells Barça, Madrid, Atlètic i Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà, recordem-ho, el Celta-Osasuna ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdors. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. L'equip blanquiblau, per cert, ho farà després d'anunciar el fitxatge de Vanja Darkušić. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg i arriba cedit fins a final de temporada. L'Espanyol, això sí, té una opció de compra.
10: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
6: Darkušić és la cinquena incorporació del club blanquiblau, després de Calatrava, Núñez, Hartmann i Moscardo. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona Divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona. Ho farà demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. El tècnic Quique Álvarez té molt clar el que vol.
11: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
6: Porto Ounahi i Unai Hernández, que tot just ahir va arribar cedit des de l'Aràbia Saudita, són els únics descartats per jugar demà. El Sabadell, per part seva, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. De fet, ahir ja es va disputar el primer partit de segona, el Real Societat B, 0, Castelló, 0. I atenció, perquè hi ha doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1 hora 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, ho ha valorat així el portal Carrer Lliure.
12: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però els tenia l'isquiotibial una miqueta duri, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
6: Amb aquest títol europeu, McGrath aconsegueix el seu millor resultat fins ara després de la plata continental de fa 2 anys a Roma i de la medalla de bronze en el Mundial de Tòquio l'any passat. La segona medalla catalana d'aquest matí se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també de marxa.
13: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se. així que molt contenta, sí.
6: González suma una nova medalla després de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat onzena. Per altra banda, està en marxa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les tres últimes proves de la competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud, ara es disputa el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. Vicente, de moment, és vuitena a la general. Per altra banda, a París, nova jornada als europeus de natació. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 estils. Es disputarà aquesta tarda, ha aconseguit l'11è millor temps.
0: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
6: Bones notícies de Nil Cadavall. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hook, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Per tant, bona sort per Cadavall, menys sort per Luca Hook.

0: Ara són 2:45 de la tarda. Esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars d'aquesta hora. El Marroc assegura que ha impedit una nova entrada massiva de centenars de migrants a Ceuta, al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies. La situació de moment es manté tranquil·la. També estem destacant que bombers, policia i arquitectes voluntaris revisen edificis i infraestructures de Granada després del terratrèmol de magnitud 5 que s'hi ha registrat aquesta matinada i que no ha provocat víctimes ni tampoc ferits. També hi ha hagut un terratrèmol a Indonèsia, en aquest cas ha sigut de magnitud 7,7 i deixa una quarantena de persones mortes. Tot això el dia que fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. El país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I des d'ara i fins a les 3 de la tarda també us explicarem que el govern pagarà la creació de 3.300 places noves a l'escola concertada. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els propers 4 anys, començant per aquest mes de setembre. A més, també repassarem la llista de les millors universitats del món. Ja us podem avançar que la Universitat de Barcelona, la UB, és una de les primeres 200 de la llista, una vegada més. I passarem també per Platja d'Aro, on les queixes veïnals per incivisme s'han reduït un 37% en 10 anys. El motiu? La mediació amb els responsables dels locals d'oci nocturn i també una nova unitat policial de convivència.
1: Esports.
0: Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguit el marxador de Gavà, Paul McGrath, a la mitja marató, i la segona, de bronze, se l'ha penjada l'atleta maresmenca Raquel González a la prova llarga, la marató. I el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al PSG. El davanter signa fins al 2031 pel club francès, que pagarà uns 50 milions per aquest traspàs. L'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí i a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gampard. I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hug, que no s'ha pogut classificar per les semifinals dels 50 metres lliures. I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de Barcelona. La temperatura serà més baixa que ahir. Ara passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de migrants, la majoria subsaharians, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fanidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva de migrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Enviat especial a Ceuta de 3CAT Info, Àlex Giral Robert.
2: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb que s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques a base de caixes de cartró i branques a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
3: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CETI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
2: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: I tal com avançava l'Àlex, més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs, però, calculen que en serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general d'aquesta entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
4: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: En canvi, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la seva ciutat.
4: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors que ja s'han identificat siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cada un d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I estem pendents durant tot el dia de Granada. Ja hi ha hagut diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada de magnitud 5 i de moment aquestes rèpliques tampoc han provocat ni víctimes ni tampoc ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Alendín a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant el risc de properes rèpliques.
5: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: D'altra banda, a Indonèsia ja són gairebé 40 les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha afectat aquesta matinada, sobretot l'illa de Flores, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, que és el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca. I pel que fa a Colòmbia, l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar aquest país dilluns s'eleva a 288 morts, mentre que el nombre de desapareguts ara són poc més de 200, la meitat que ahir. L'ajuda humanitària continua sent necessària, però a les zones més afectades i fer-la arribar és una de les principals dificultats sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
6: Bon dia. Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen aquí a Colòmbia, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els Miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals, el país sud-americà ja projecta en paral·lel la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat colombià ha recaptat, per exemple, 65 milions de dòlars per ja destinar-los immediatament a recuperar carreteres i infraestructures afectades pel sisme de dilluns i per ajudar els damnificats. El president del país, Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira en aquestes darreres hores, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i parlava d'aquesta manera.
7: Yo sé que la situación es apocalíptica, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
6: Els camps de damnificats s'omplen en un escenari de crisi humanitària. Pavellons esportius i places públiques a Cali i Pereira és on malviuen ara els qui ho han perdut tot, reclamant més assistència del govern colombià, a qui s'acusa per part de l'oposició d'haver reaccionat malament i d'acceptar tard l'ajuda internacional.
0: I també de l'àmbit internacional destaquem que avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats atemptats de l'11 de setembre. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets, sobretot per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i també del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se a avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de dues dècades intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal en aquest país.
8: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però el cert és que la repressió va tornar, i sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, ara les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests últims 5 anys. Jodha Javerian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
9: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: El règim actual, doncs, és més fort que mai, disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN, malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com a aliats i no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a aquesta situació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem destacat al sumari, les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
10: Això es concretarà el primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics, que està dotat, recordem, amb 118 milions d'euros. I ho hem sabut aquest matí, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Shanghai, que és el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i també la Pompeu Fabra. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca que fa 20 anys que mantenen el lideratge estatal en aquest rànquing i la millora que han aconseguit pel que fa a la producció científica i a l'impacte de les seves publicacions.
11: Que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món en aquest indicador. Això vol dir que la nostra comunitat sap perfectament com enfocar l'àmbit de la producció científica, té els coneixements, l'expertesa i la capacitat per fer-ho. Tant de bo tinguéssim més recursos per seguir ampliant.
0: El rànquing de Shanghai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i també els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i també per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
1: El temps.
0: És una previsió de l'Eloi Cordomí.
12: Ja fa estona que tenim núvols i algunes precipitacions aquí a les Terres de l'Ebre. Estan agafant una mica més d'entitat, els d'extrem sud de Catalunya, i la previsió és que aquests núvols vagin arribant cada vegada a més zones del país, amb més inestabilitat aquesta tarda i, per tant, més possibilitat de tempestes en qualsevol punt de l'interior. Compte, perquè poden ser tempestes fortes que podrien acompanyades de pedregades, de calamarsades, d'aiguats forts, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de nivell groc i taronja, i fins i tot amb algunes ràfegues fortes de vent. Avui, amb previsió també que a última hora del dia, entre la costa central i la costa daurada, puguin arribar alguna d'aquestes tempestes, però aquí ja serien més irregulars, però puntualment fortes encara, i amb unes temperatures altes encara, però no tant com les d'ahir. Sembla que demà tindrem encara un dia insegur. Al matí, variable, més estones de sol, més núvols sobretot cap a l'extrem nord del país, i a la tarda, novament, tindrem alguns ruixats i tempestes concentrats al Pirineu, Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral, amb una temperatura que baixarà lleugerament. La setmana que ve sembla que el temps serà més tranquil. Fins dimecres, a partir de dijous, repuntarà la inestabilitat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passa un minut de 3:45 de la tarda. Commoció al Regne Unit per la mort, presumptament per suïcidi, de Jason Hardy, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la seva tesi doctoral. La policia va trobar ahir el seu cos sense vida al seu apartament de Londres i n'investiga ara les circumstàncies. El mateix primer ministre britànic, Andy Burnham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
13: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Hardy, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni tampoc llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé per reconèixer errors en la seva tesi derivats del seu trastorn.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. A més, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre als locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Més detalls, Berta Artigas Fontàs.
14: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que han tingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn. I és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
15: Funcionaven de porta cap a dins de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè el que ve a fer, el que passa en el seu entorn, genera queixes cap a aquesta activitat.
14: A més, aquest any la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
0: Els veïns de les Masies Catalanes, una urbanització que pertany a l'Albiol, al Baix Camp i també a Alcover, a l'Alt Camp, temen que amb l'arribada de les pluges de la tardor hi torni a haver inundacions provocades per una central fotovoltaica que s'ha construït a l'Albiol. L'any passat va passar dues vegades i es van omplir d'aigua diversos carrers perquè la parcel·la on hi ha les plaques solars no fa un bon drenatge. Ens ho explica des de l'Albiol Arnau Martínez Teruel.
16: Després de les dues inundacions i les mesures correctores per part dels impulsors de la central fotovoltaica, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable perquè considera que les accions proposades encara no són suficients. Davant aquest escenari, després de gairebé un any dels primers aiguats, els veïns segueixen preocupats. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
17: Que nos preocupa mucho, mucho, porque el clima está cambiando, las lluvias torrenciales es un fenómeno que puede ir en aumento y agravarse, y con estas condiciones tememos que un día podamos tener una desgracia importante.
16: Des del Departament de Territori traslladen la responsabilitat de complir els informes emesos a l'Ajuntament de l'Albiol, però el seu alcalde assegura que no han rebut encara cap documentació. A més, remarca que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a aquesta situació.

10 minuts i seran les 3 de la tarda. Fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. És un reportatge de la Carmina Malagarriga amb Albert Jòdar al

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit per als estudiosos de diferents disciplines en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé, o sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats a final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cító. L'abat de Cító, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent de Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a la seva abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: Esports. Fins a les 3 amb el Roger Arnau. Bona tarda.
3: Bona tarda. Ja és oficial. Ferran Torres ja és jugador del Paris Saint-Germain i, de fet, el davanter ja s'ha entrenat aquest matí amb l'equip francès. El PSG, recordem, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Amb l'equip que dirigeix Luis Enrique, Ferran, de fet, com diem, ja s'ha entrenat a París sota les ordres del tècnic asturià. D'ell, precisament, n'ha parlat, de Ferran Torres, als mitjans del club parisenc.
4: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí, pues, tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes, pues, es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
3: El Barça, en un comunicat, ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades en què ha defensat la samarreta blaugrana i li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional. El Barça, Ferran, ha marcat 65 gols en 207 partits i ha guanyat 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 2 Supercopes d'Espanya. El Barça, en paral·lel ja, sense Ferran, s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva Blaugrana i a la tarda

0: propietat de diversos clubs, entre ells el Barça, el Madrid, l'Atlètic i el Betis, que perquè algun dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà aquest cap de setmana el Celta o Sassuna, que s'ha ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. L'equip blanquiblau, per cert, ho farà després d'anunciar el fitxatge de Vanja Đerkušić, el central de 27 anys, és internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg i arriba cedit fins a final de temporada. Això sí, l'Espanyol té una opció de compra.
1: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club, amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
0: Đerkušić és la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau, després de Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català en debutar serà el Girona, ho farà demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. El tècnic Quique Álvarez té molt clar el que vol.
2: Depèn d'aquests 15 dies. Al final tot s'ha de quadrar perquè al final són jugadors importants, són jugadors bons, però jo necessito jugadors que estiguin a Girona i que vulguin estar aquí. Això sí que ho tinc clar. És veritat que pot ser que ara mateix no estigui aquí, però d'aquí una setmana es connecti, perquè per lo que sigui. I llavors això és el que ha de valorar jo. El jugador bo és bo quan està connectat. I això sí que ho tinc clar jo.
0: Porto, Unahi i Unai Hernández, que tot just va arribar ahir cedit des de l'Arabia Saudita, són els únics descartats per jugar demà contra el Leganés. El Sabadell jugarà dilluns al camp de l'Sporting a les 7 de la tarda. I ahir, de fet, ja es va disputar el primer partit de segona, el Real Societat B0, Castelló 1. Encara en futbol, dos apunts per dir, primer, que l'equip femení del Barça disputa un partit amistós a Anglaterra aquesta tarda contra el Manchester City a partir de les 5, mentre que, per altra banda, també s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, aquest cas a les 7. I més coses, doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha recorregut amb un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat així el portal Carrer Lliure.
3: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripcial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
0: Amb aquest títol europeu, McGrath aconsegueix el seu millor resultat fins ara, després de la plata europea aconseguida fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de Tòquio de l'any passat. Per altra banda, al marge de McGrath, la segona medalla catalana d'aquest matí se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també de marxa.
4: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La marxadora del Maresme ha completat els 42 quilòmetres de la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. González suma així una nova medalla europea després de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana, Laura Monge, ha acabat en 11a posició. Per altra banda, està en marxa també avui la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente. Es disputen les 3 últimes proves d'aquesta competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud. S'està disputant el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. De moment, Vicente és 8a a la general. I mentrestant, a París, nova jornada en aquest cas dels europeus de natació. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps.
5: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
6: Trescat Info.

0: una les persones detingudes per incitar la migració il·legal, assegurant que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. 5 anys després del retorn dels talibans al poder a l'Afganistan, el règim està més fort que mai i sense perspectiva de caure. Tal dia com avui, el 2021, el president pro-occidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN. En aquest temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. Els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. L'exèrcit israelià ha matat 9 persones, entre elles dones i nens, al sud del Líban. L'atac aeri que ha destruït una casa ha deixat també 3 persones ferides. Davant dels fets, el president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs envien un missatge clar pel futur de les negociacions amb Israel. Les queixes veïnals per incivisme a Platja d'Aro, al Baix Empordà, s'han reduït un 37% en 10 anys. És el resultat de les polítiques de mediació que s'han fet aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn. A més, l'Ajuntament ha incorporat una unitat policial de convivència. Les onades de calor fan que un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i les pateixen decideixin que no hi tornaran. L'arc mediterrani serà un dels més perjudicats si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics, segons un informe de CaixaBank. I la 38a edició de l'Aplec Internacional d'Aldi Folk arriba aquest cap de setmana a Estocolm. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que ofereixen a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
1: Esports. Ferran Torres ja és oficialment jugador del Paris Saint-Germain. El davanter signa fins al 2031 pel club francès, que pagarà al Barça uns 50 milions d'euros pel traspàs. Els blaugranes, en paral·lel, s'han entrenat aquest matí i a la tarda viatgen a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. I tot plegat el dia que comença el campionat de Lliga amb els 2 primers partits, a la vez Getafe i Sevilla Rayo. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. I doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or del marxador Paul McGrath a la mitja marató i la segona de bronze de Raquel González a la marató, també de marxa. I finalment, els europeus de natació de París, Nil Cadavall, s'ha classificat per disputar aquesta tarda les semifinals dels 200 metres estils.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de Barcelona. Les temperatures baixaran respecte a les d'ahir.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera d'en Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de persones, la majoria subsaharianes, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques, a base de caixes de cartró i branques, a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del CETI, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: Més enllà del blindatge de la ciutat, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents. Les ONGs calculen, però, que en serien entre 3 i 4 mil. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
5: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
5: Nosotros queremos subrayar que aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes como El Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc. Mig quart passa ara de les 3, avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. És una informació de Nando Sanoguera amb muntatge de Marçal Turo.
1: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
6: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
1: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
7: van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
8: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
7: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
9: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
7: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
9: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.
10: L'accés és només una part de la crisi.
8: Hoda Javerian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
10: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
9: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen dos socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
7: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si li agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: I 9 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. El president libanès, Josef Aoun, ha avisat que els darrers atacs israelians del Líban han enviat un missatge clar pel futur de les negociacions. En resposta, l'exèrcit israelià ha afirmat que aquests atacs són només la resposta a una violació de la treva per part d'Hezbollah. L'escalada arriba malgrat l'acord signat al juny pels dos estats veïns amb la mediació dels Estats Units. El pacte revela reduir les hostilitats i una futura negociació de pau.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els serveis d'emergències aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc de Huelva, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció. Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est, segons el conseller d'Emergències d'Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz vol mantenir la prudència.
11: Que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
0: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc a les penyes de Riglos, a Osca, que ja ha cremat 15.000 hectàrees, ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans. I les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada, de magnitud 5, tampoc han provocat de moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre Aledin, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant el risc de pròximes rèpliques.
11: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, Puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: D'altra banda, ja són gairebé una cinquantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha afectat aquesta matinada sobretot l'illa de Flores, a Indonèsia, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert el Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar a les tasques de recerca. I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és un dels principals dificultats sobre el terreny.
2: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
3: S'espera una tarda molt inestable. De fet, en aquests moments ja tenim tempestes que creixen amb energia a molts llocs de l'interior del país, a més dels ruixats, que durant el matí ja han anat caient al sud de Catalunya, també a les comarques de Ponent. Han deixat molts núvols i, per tant, aquí unes temperatures força més baixes que no pas ahir a la mateixa hora. Concretament, a Ponent tenim 10 graus menys que ahir a la mateixa hora. En tempestes que aquesta tarda apareixeran en qualsevol punt de l'interior, fins i tot de cara al vespre i nit es podrien reactivar en alguns trams de la costa, entre el sud de la costa central i la costa daurada. Moltes d'aquestes tempestes poden ser violentes amb alguna calamarsada o ventades fortes. Demà, una mica de treva al matí, més o menys tranquil, amb moltes clarianes, restes de núvols a la meitat nord, potser algun ruixadet abans del migdia, i a la tarda, novament, tempestes al Pirineu, Prepirineu, demà diumenge a la tarda, que també podrien afectar més puntualment en àrees del prelitoral. En principi, menys inestabilitat i, per tant, tempestes una mica més moderades. Les temperatures reculen un palet. La setmana que ve, però, torna a recuperar-se entre dimarts i dimecres. Tindrem una primera part de la setmana més o menys tranquil·la, però la segona part, a partir de dijous, tornarà a arribar noves tempestes.
2: A 3Cat Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. A més, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Més detalls amb la Berta Artigas Fontàs.
16: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que m'han tingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn, i és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
17: Funcionant de porta cap a dins de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè el que ve a fer, el que passa en el seu entorn, genera queixes cap a aquesta activitat.
16: A més, aquest any, la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
0: Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis, ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
18: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
19: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, destaca que fa 20 anys que mantenen el lideratge estatal en aquest rànquing i la millora que han aconseguit pel que fa a la producció científica i a l'impacte de les seves publicacions.
20: Que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món en aquest indicador. Això vol dir que la nostra comunitat sap perfectament com enfocar l'àmbit de la producció científica, té els coneixements, l'expertesa i la capacitat per fer-ho, tant de bo tinguéssim més recursos per seguir ampliant.
0: El rànquing de Xangai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
21: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any i després segueix la infantil, la secundària i, per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics, que està dotat amb 118 milions d'euros.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: La cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que portaran a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país. Des de la primera edició celebrada a Amsterdam el 1988, la iniciativa ha passat per diverses ciutats europees amb la voluntat de difondre el patrimoni català i afavorir l'intercanvi entre cultures. Aquest any la cita cultural coincideix amb el Kulturfestivalen, el festival de cultura a l'aire lliure més gran d'Estocolm. Segons Ivan Besores, president d'Adifolk, un dels motius que fa especial l'Aplec Internacional és l'intercanvi cultural que es fa entre els dos països participants.
1: Des d'Adifolk ho defensem com la millor targeta de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: L'Aplec inclou un ampli programa d'activitats amb 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals, entre altres propostes. Esports. Marc Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or, l'aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
3: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripcional una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
2: Amb aquest títol europeu, McGrath ha aconseguit el seu millor resultat fins ara, després de la medalla de plata continental guanyada fa 2 anys a Roma i la medalla de bronze al Mundial de Tòquio de l'any passat. La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat bronze a la marató.
4: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5è europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
2: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. González suma una nova medalla després de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a.
5: 3CAT Info.
2: Ja que parlem d'atletisme, està en marxa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves de la competició. Vicente ha completat el salt de longitud i el llançament de javelina i al vespre, recordem-ho, correrà els 800 metres llisos. De moment, Vicente és 8a a la general. Mentrestant, aquest matí, ni l'equip masculí ni l'equip femení espanyol de 4% metres els relleus han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega, precisament, dels relleus. A la prova femenina hi han participat Jael Sakura Bastué i Erika Maceras, i a la masculina hi ha corregut Guillem Crespí. El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG ha pagat ja prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París a sota les ordres del tècnic asturià. El davanter valencià ha elogiat el seu nou entrenador en declaracions als mitjans del club parisenc.
6: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí. Y para mí, pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes, pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
2: Mentrestant, el Barça s'ha entrenat a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós d'abans al Gamper. El partit es disputarà 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Tot plegat el dia que comença la Lliga a primera divisió, amb els dos primers enfrontaments, a l'Alavés a Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla Rayo a 10:15. Una primera jornada en què encara no competiran clubs com el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid o el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol. Ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. D'aquí una estona podrem sentir el tècnic Manolo González a la prèvia d'aquest partit.
5: 3CAT Info.
2: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el tècnic Quique Álvarez.
7: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i quatre anys molt bons, doncs bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que, que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
2: Un entrenador gironí que ha explicat que Porto, recuperant-se de la lesió, Unagi, que va arribar tard pel Mundial, i Unai Hernández, tot just incorporat ahir, són els únics descartats per jugar demà, volíem dir, contra el conjunt madrileny. El Sabadell jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Ahir ja es va disputar el primer partit de la temporada de segona divisió, Reial Societat B0, Castelló 1. I per tancar el futbol, l'equip femení del Barça disputa avui una amistosa a Anglaterra. Jugarà contra el Manchester City a les 5 de la tarda. També s'enfronten l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a les 7, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
5: L'actualitat esportiva a fons.
2: I a París, nova jornada dels europeus de natació amb la participació de diversos catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres d'estil que es disputaran aquesta tarda. Ha aconseguit l'11è millor temps.
8: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca. I supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
2: El barceloní nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt, amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. La final serà a partir de 3:15 del vespre. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures.

0: Bona tarda, són 3:45. Informacions destacades a aquesta hora. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la migració il·legal i asseguren que ha frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera blindada a banda i banda i custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. 5 anys després del retorn dels talibans al poder a l'Afganistan, el règim està més fort que mai i sense perspectiva de caure. Tal dia com avui, el 2021, el president prooccidental del país va fugir enmig de la retirada de les forces nord-americanes i de l'OTAN. En aquest temps, gairebé 2,5 milions de nenes han quedat excloses del sistema educatiu. I els serveis d'extinció miren de consolidar els flancs nord i est de l'incendi de Huelva abans que el vent, entrada a la tarda, pugui tornar a bufar amb certa intensitat. A partir d'ara repassarem els concerts que podeu veure avui als diferents festivals i festes majors del país i a partir de 3:45 anirem a la Seu d'Urgell, on avui es pot veure l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol.
1: Esports.
0: Marc Andrés, què ens destaques a aquesta hora? Bona tarda.
2: El fitxatge, bona tarda, de Ferran Torres per al Paris Saint-Germain. El conjunt francès paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter de Foios, que signa amb el PSG fins al 2031. Això mentre el conjunt de Hansi Flick, ja sense Ferran, s'ha entrenat aquest matí i viatjarà aquesta tarda a les 6 cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea.
0: I pel que fa al temps, tarda molt inestable, amb tempestes fortes que poden arribar a ser violentes. Apareixeran a les comarques de l'interior, però també podrien arribar a la Costa Daurada i al sud de les de Barcelona. Les temperatures baixaran respecte de les d'ahir. Passen 2:30 de 3:45 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i una vintena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de desenes de persones, la majoria subsaharianes, que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. La frontera entre el Marroc i Ceuta està blindada a banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté tranquil·la. Ceuta, enviat especial de 3CAT Info, Àlex Giral Robert.
3: Jornada de contrastos a Ceuta, la boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no amagat, com sí que ha passat tantes vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres de què els governs porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, les forces de l'ordre han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la muntanya. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Tot plegat està donant pas a un dia de calma, tensa però calma, al costat espanyol. Els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats a la ciutat autònoma s'estan fent veure al llarg de tota la frontera. Això mentre els milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol segueixen sobrevivint com poden. Cap a 2.000 s'han instal·lat en barraques a base de caixes de cartró i branques a la platja del Trampolín, en condicions d'absoluta misèria. Ramsés Mohamed Azoumik, educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
4: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
3: Les entitats pro drets humans i les veïnals, que s'han reunit avui amb el president de Ceuta, insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
0: Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 tampoc han provocat de moment ni víctimes ni ferits. Passaven 4 minuts de la 1 de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a Aledin, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana a la ciutadania que es protegeixi davant el risc de próximas réplicas.
5: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
0: D'altra banda, ja són gairebé una cinquantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que ha afectat aquesta matinada sobretot l'illa de Flores, a Indonèsia, i que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca. I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les principals dificultats sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
6: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen aquí a Colòmbia, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els Miracle, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals, el país sud-americà ja projecta en paral·lel la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat colombià ha recaptat, per exemple, 65 milions de dòlars per ja destinar-los immediatament a recuperar carreteres i infraestructures afectades pel sisme de dilluns i per ajudar els damnificats. El president del país, Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira en aquestes darreres hores, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i parlava d'aquesta manera.
7: Yo sé que la situación es apocalíptica, pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
6: Els camps de damnificats s'omplen en un escenari de crisi humanitària, pavellons esportius i places públiques a Cali i Pereira. És on malviuen ara els qui ho han perdut tot, reclamant més assistència del govern colombià, a qui s'acusa per part de l'oposició d'haver reaccionat malament i d'acceptar tard l'ajuda internacional.
0: Avui fa 5 anys els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. La caiguda de Kabul i la fugida de l'aleshores president Ashraf Ghani va provocar un intent d'èxode de milers d'afganesos, centenars dels quals van poder veure enganxant-se als avions nord-americans mentre s'enlairaven en unes imatges que es van fer icòniques. El règim actual s'ha consolidat amb més força i més capacitat econòmica i amb socis internacionals amb gran capacitat d'influència. La decisió de l'aleshores president nord-americà Joe Biden i de l'OTAN d'acabar amb l'ocupació de l'Afganistan després de 20 anys va anar acompanyada d'una ocupació progressiva de territori dels talibans. Les noves autoritats es van presentar al món com un règim més moderat, però aquesta obertura s'ha limitat a una certa modernització econòmica amb el suport d'influents aliats com la Xina i Qatar. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha visitat el país fa poc.
8: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, s'estan obrint noves avingudes, s'estan arreglant els carrers.
0: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació de les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2,5 milions n'han quedat excloses. La responsable d'Educació d'Emergències de la UNESCO, Khoda Jaberian, ha alertat de l'impacte d'això en tot el sistema educatiu.
9: És un cercle viciós complet. Evidentment, menys nenes poden estudiar, menys dones poden arribar a ser mestres i professionals. I el sistema educatiu, a poc a poc, el capital humà que necessita per recuperar-se en algun moment i poder assumir el paper que s'espera que tingui.
0: Les autoritats actuals disposen de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. La seva mà de ferro impedeix que hi hagi contestació interna i les perspectives a llarg termini són que el règim continuï la seva consolidació. L'any 2025 hi va haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats. Clàudia Serra.
9: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
10: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
9: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
10: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, el dret internacional, les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
9: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
0: Comoció al Regne Unit per la mort de Jason Ardey, el professor negre més jove de la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar ahir el seu cos sense vida al seu apartament de Londres i n'investiga les circumstàncies. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
11: És una tragèdia. Una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Ardey, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal perquè, de nen, li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. Els veïns de les Masies Catalanes, una urbanització que pertany a l'Albiol, al Baix Camp i a Alcover, a l'Alt Camp, temen que amb l'arribada de les pluges de la tardor hi torni a haver inundacions provocades per una central fotovoltaica que s'ha construït a l'Albiol. L'any passat va passar dues vegades i es van omplir d'aigua diversos carrers perquè la parcel·la on hi ha les plaques solars no fa un bon drenatge. Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
12: Després de les dues inundacions i les mesures correctores per part dels impulsors de central fotovoltaica, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable perquè considera que les accions proposades encara no són suficients. Davant aquest escenari, després de gairebé un any dels primers aiguats, els veïns segueixen preocupats. Aurelio Hernández és el president de l'Associació de Propietaris Masies Alcover.
13: Que nos preocupa mucho, mucho, porque el clima está cambiando, las lluvias torrenciales es un fenómeno que puede ir en aumento y agravarse, y con estas condiciones tememos que un día podamos tener una desgracia importante.
12: Des del Departament de Territori traslladen la responsabilitat de complir els informes emesos a l'Ajuntament de l'Albiol, però el seu alcalde assegura que no han rebut encara cap documentació. A més, remarca que un municipi de 500 habitants no té els recursos suficients per fer front a aquesta situació.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui, 15 d'agost, és un dels dies de l'any amb una agenda de concerts més farcida. Repassem algunes de les cites més destacades.
14: Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto algo indiscutible. Con...
0: Aquesta qui sentim, Luz Casal, actua al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. El concert és a 11:15 de la nit al Jardí Botànic de Cap Roig. Sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols.

Mònica Naranjo i Tartar Elena actuen al Festival de la Portaferrada. Tartar Elena, aquí sentim, actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Aquest any celebren 10 anys d'una trajectòria musical marcada pel cant tradicional, la polifonia i l'electrònica. A 2:15 de la nit, Mònica Naranjo actua al Guíxols Arena, commemora 30 anys de carrera amb un espectacle basat en els seus grans èxits. I a Badalona, al Barcelonès, hi actua Ginestar.

0: Els germans Júlia i Pau Serrasolses actuen en el marc de la Festa Major i presenten el seu cinquè àlbum, un treball que s'endinsa en les diverses capes de l'amor des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. El concert és al passeig de la Rambla de Badalona a 11:45 de la nit.
1: El temps.
0: Passen gairebé 2:45. Ara amb l'Eloi Cordomí.
2: En aquests moments tenim tempestes fortes a molts llocs de l'interior del país, al Pirineu, a la Catalunya central, creixen amb energia, a més dels ruixats que descarreguen des del matí en punts de les Terres de l'Ebre, les comarques de Ponent. Aquí hi ha hagut més núvols i les temperatures han baixat entre 8 i 10 graus respecte a les que hi havia ahir a la mateixa hora. La tarda es presenta molt inestable, amb tempestes fortes, sobretot a les comarques de l'interior. Poden ser tempestes violentes, associades a ràfegues fortes de vent o fins i tot anar acompanyades de calamarsada o pedregada, precaucions en aquest sentit. I a última hora del dia, alguna d'aquestes tempestes també podria reactivar-se a la costa, entre Barcelona i també a la Costa Daurada, al nord de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, una mica de treva al matí, clarianes, restes de núvols a la meitat nord, algun ruixet residual abans del migdia, i a la tarda, novament, creixeran algunes tempestes, però amb menys inestabilitat, i creiem que apareixeran els llocs habituals, del Pirineu, Prepirineu, potser també cap al prelitoral. I aquests pròxims dies, la setmana que ve serà més tranquil·la, com a mínim fins dimecres, les temperatures tornaran a remuntar, però a partir de dijous sembla que arribaran noves tempestes.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell del segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
6: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
5: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació, cada any incorpora novetats.
6: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
5: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
7: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe, també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot. Es fa comunitat.
8: És molt maco perquè pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens passem molt bé.
9: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic i ho hem de conservar, és una cosa que s'ha de conservar.
5: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà una auca sobre la vida del sant i la seva importància per la Seu per poder apropar-la a les escoles.
0: I fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Jòdar al control.

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit, per als estudiosos de diferents disciplines, en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats a final del segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cító. L'abat de Cító, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent dels Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a ser abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Travé revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Travé, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. 2 mons en un mateix paisatge de vinyes.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
3: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja Mataró. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1 hora, 23 minuts i 23 segons, i després ho ha valorat al portal Carrer Lliure.
5: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable, i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripcial una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
4: Amb aquest títol europeu, McGrath ha aconseguit el seu millor resultat fins ara, després de la plata aconseguida fa 2 anys a Roma i el bronze al Mundial de Tòquio. I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la Marató.
6: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
4: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat 11a.
2: 3Cat Info.
4: D'altra banda, tenim en marxa, entre aquest matí i aquesta tarda, la segona jornada de l'heptatló femení, amb la presència de Maria Vicente i les 3 últimes proves. Vicente ja ha completat el salt de longitud i el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. De moment, la d'Hospitalet de Llobregat és 8a a la general i, mentrestant, l'equip masculí i el femení espanyol del 4x100 metres han pogut acabar la seva sèrie perquè han fallat en l'entrega dels relleus. A la prova femenina hi han participat les catalanes Jael Sacura Bastué i Erika Maceras i a la masculina hi ha corregut Guillem Crespí. El Barça ha fet oficial.

0: ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
1: I el Barça, mentrestant, s'ha entrenat a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Tot plegat el dia que comença la Lliga de Primera Divisió amb els dos primers enfrontaments, Alavés-Getafe a 8:15 del vespre i Sevilla-Rayo a 10:15. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de 7:00 de la tarda i d'aquí pocs minuts ja podrem escoltar les primeres declaracions d'aquesta Lliga de Manolo González a la prèvia del partit. Trescat Info. Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, demà a Montilivi contra el Leganés a 7:00. Sentim el tècnic Quique Álvarez.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
1: Un entrenador gironí que ha explicat que Porto, recuperant-se de la lesió, Unagi, que va arribar tard pel Mundial, i Unai Hernández, tot just incorporat ahir, són els únics descartats per jugar demà contra el conjunt madrileny. El Sabadell jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a 7:00. I per tancar el futbol, l'equip femení del Barça disputa avui un partit amistós a Anglaterra. Juga contra el Manchester City a 5:00 de la tarda. El Barça, que ja ha anunciat el seu 11 i està ara format per Catacoll, Martina, Paredes, Van Aasten i Brooks en defensa, Patrick Sidney i Vicky al mig del cap, al mig del camp, i a davant Graham, Pina i Payor en punta. També s'enfronten l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas a 7:00 a la ciutat esportiva Dani Jarque.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: I a París, nova jornada dels europeus de natació amb la participació de diversos catalans. Nil Cadavall s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres estils que es disputaran aquesta tarda. Ho ha aconseguit fent l'11è millor temps.
4: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
1: El barceloní nedarà a la segona semifinal quan passin pocs minuts de 8:00 del vespre, igual que el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González. També s'ha classificat per a la final l'equip espanyol del 4x200 lliures mixt, amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal i el nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy. La final serà a partir de 9:45 del vespre. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Huck, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Aquesta tarda també participaran en aquests europeus altres nedadors de clubs catalans. A l'inici de la jornada de la tarda, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, nedarà la final del 200 metres papallona. Més tard, uns minuts abans d'un 9:15 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, participarà en la final del 100 metres esquena, i just la prova següent, els 100 metres esquena masculins, la nedarà Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona. A l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, aquesta tarda, finals individuals dels diferents aparells. A partir de 6:00, la catalana Alba Petisco competirà a la prova de terra i buscarà el bronze aconseguit l'any passat. D'altra banda, la també catalana Laia Font és reserva tant a la prova de terra com a la de salt amb poltre. I acabarem amb futbol sala perquè el Barça ha guanyat el seu primer test de pretemporada. Victòria per 3-2 contra el Cartagena.

0: diguem així, m'hi concluïu. Per què? Bé, doncs perquè el Sitges d'ara no és el de fa 30 anys. Aleshores, costa més d'incorporar, o sembla que costi més d'incorporar, el concepte assaig, absolutament necessari, si es vol sortir per Festa Major amb un mínim de dignitat. Vinyet, ben retrobada. Bé. Que ja havies vingut, però no t'havia vist des de
1: l'any passat.
0: Des de l'any passat. Sí, què tal, tot bé?
1: Sí, tot superbé.
0: L'estiu bé?
1: Gaudint-lo al màxim.
0: Gaudint-lo. Paula, benvinguda de nou.
2: Gràcies.
0: Bruna, que no ens coneixíem. Què tal?
3: Molt bé.
0: Martí?
4: Molt bé, fantàstic.
0: Jo li preguntava, què tal París? Què tal França?
4: Molt bé, la veritat. Ara ja vaig tornar fa temps, però ja som per aquí, ja preparats per festa.
0: Queda lluny, França, els francesos.
4: I ja ho tenim tot encarat a Festa Major.
0: Vas passar calor o no? Perquè ara s'estan tornant vius, ara,
4: Jo vaig passar fred, perquè jo vaig agafar, bueno, setembre no, però ja a desembre sí que feia fred, i fred del bo, però fantàsticament bé.
0: Perfecte. Assajant o no assageu?
4: Bueno, nosaltres, jo surto a la Liga i els timbalers assagem allà al primer, bueno, al segon espigó. Si
0: segon espigó, a primera línia.
4: I sempre allà. Tenim fans i tot cada dia que assagem,
0: sí?
4: Però bueno, sempre hi ha...
0: Bueno, sí, sempre hi ha... Gent, crida l'atenció.
4: La gent escolta els timbals i ja es va apropant gent i tot plegat. Però bueno, molt bé, la veritat.
0: Aquest any no ha passat res,
4: De moment no.
0: O almenys ningú ha dit en veu alta res.
4: Jo no he sentit res.
0: No he sentit res. Vinga. Núria.
5: Hola.
0: Estan parlant de la prèvia de Festa Major, dels assajos i de les possibles molèsties.
5: Buf.
0: Buf. N'hi ha?
5: O sigui, nosaltres perquè no...
0: Perquè, esclar, no, diguem-ne que...
5: Sí, o sigui, els nostres assajos són reunions, completament, o sigui...
0: I per tant no hi ha molèstia.
5: En principi no.
0: En principi. Vaja, qui ja es molesti per una reunió...
5: Ja.
0: Ja seria complex,
5: No, en principi no. L'únic que sí que jo fa anys que escoltava que inclús la gent es queixava del repic dels bastons o dels pastorets, que dius, bueno... Sí, la il·lusió dels assajos previs és que escoltis una mica de Festa Major abans de Festa Major. O sigui, els hauria de fer il·lusió, no els hauria de molestar.
0: Ja, està clar. Bruna, surts amb algun ball?
2: A bastons per Santa Tecla.
0: A bastons per Santa Tecla.
2: Sí.
0: Per tant, assajar encara...
2: No, em toca...
0: Encara no.
2: Després d'estiu, ja.
0: Quan acabi els bastons per Santa Tecla, què voldries fer?
2: Bastons també.
0: Bastons també.
2: Sí, jo sempre bastonera.
0: Està difícil entrar?
2: Pues home, jo crec que sí.
1: Per experiència, sí. I jo he tingut molta sort, però està complicat.
0: Està complicat.
1: De fet, just fora ho parlàvem de què. O sigui, tenim un sistema de per accedir que és a través de sorteig. I hi ha gent que està molt en desacord amb aquest sistema, però és que al final...
0: En aquest cas, a la vostra colla,
1: Sí, però és que els bastons de noies no podem fer-ho d'una altra manera, perquè cada any ens venen entre 8 i 12 nenes noves que surten de bastons infantils que volen ballar. O sigui, cada any es sumen entre 10 i 12 persones.
0: Hi ha una explosió
1: més a la llista,
0: de noies.
1: Llavors, la demanda és immensa, i si tu fessis una llista d'espera i seguissis la llista,
0: no
1: seria...
0: No acabaries.
1: No, és que seria impossible. O sigui, no es podria fer de cap manera. Llavors, aquí hi ha un problema d'equitat dins la Festa Major que s'hauria de resoldre.
5: Jo crec que falta una colla més de noies, de bastons. Hi ha tres d'homes i una de noies.
0: En Martí fa...
1: O potser en comptes canviar, jo crec.
5: Bueno, jo...
1: Perquè jo crec que afegim...
0: Però un moment, anem per parts, perquè estan sortint... ara sí que heu obert el meló i estan sortint els trossos del meló.
1: És que és un melonàs aquest,
0: M'entens? Primera, que la gent que vol participar a la festa ha crescut molt. Més que la festa.
1: Sí, totalment.
4: I la festa no pot créixer més.
1: No. Bueno, ens omplim la boca d'ensenyar-li als nens petits Festa Major, i després arriba un punt que ja no poden sortir. Llavors, per què eduquem tant la Festa Major quan després és algo que no podran gaudir o no podran fer quan siguin més grans?
0: Aquesta és una reflexió molt potent, Perquè certament és així.
1: Perquè tu, entres a la llar d'infants, entres a l'escola, sí. I tot el mes de setembre es basa en Santa Tecla.
0: La cantera és enorme. La cantera és enorme i la festa bàsicament és la mateixa que des dels anys 80.
4: També és veritat que jo crec que s'ha de parlar d'un fet, i és també el relleu generacional,
0: sí,
4: que ha d'existir, perquè tu et trobes amb gent que té 55 anys i segueix sortint per festa major i fantàsticament bé que aquesta gent de 55 anys participi de la festa.
1: Fantàsticament bé, no.
4: I la gaudeixi.
1: Ja no et toca.
4: Però clar, s'ha d'entendre aquest fet. També és veritat que estem parlant en un espai jove on també podem criticar una mica
0: no, aquesta gent gran, és clar.
4: Que també la pot viure d'una altra manera, des de fora amb els seus amics o qualsevol cosa, però al final s'ha d'entendre que...
0: Veure si serà que ara no se sap viure si no s'està dins.
4: Bueno, aquest és el tema, que també és veritat que hi ha gent que porta 30 anys participant-hi i jo crec que potser ja no se'n recorden ni de la festa major.
0: De quan se la miraven.
4: Exacte, llavors, clar, potser també és aquest el problema, que hi ha gent que té molta por a, i si no hi soc, no anirà bé i res sortirà bé, si no participo, els bastons no ballaran bé, perquè jo porto 30 anys ballant bastons i si no ballo ara, no ballaran bé. I bueno, doncs, també és entendre el fet de dir, he de saber deixar donar pas.
0: Quedem-nos per tant. La Paula diu, ha crescut tant la cantera, estem engreixant tant aquesta passió festa majorenca que després la festa no pot assumir. La Núria deia, bé, una colla més de noies.
1: Sí.
0: I la Vinyet immediatament ha dit...
3: Que jo crec que és canviar l'estil de les colles que hi ha ara.
0: Anem per la primera. Una colla més de noies, evidentment, per assumir aquesta demanda, no?
5: O sigui, realment hi han dos, tres colles de nois i una de noies. I les noies... necessiten també poder ballar. Llavors, bueno, jo crec que aquí no hi ha...
0: Amb una colla més, què n'entrem? Va, 16 més o menys, entre les que ballen i les que puguin estar...
1: 25.
0: Sí. Sí? I amb això, més o menys, creus que...
1: Bueno, no només per aquestes 25 persones, sinó que al final les dones fem molt més relleu, perquè al final ens quedem embarassades, veiem que d'això, i al final, per un problema patriarcal, també... som nosaltres les que deixem de ballar.
0: Creus també que les dones teniu una certa consciència de no estar permanentment dins la festa major, de dir jo estic aquí una època i ja està, que no teniu aquesta mirada de tants anys a dins la...
1: No ho sé, hi ha de tot, però jo, sí, pensant en mi, jo el dia que tingui fills voldré veure com els meus fills gaudeixen de la festa major i viuen els gegants per primera vegada. Llavors hi ha diferents maneres de veure-ho, però jo crec que sí, que nosaltres tenim com més, i sobretot més aquesta autocrítica de dir, ostres,
0: que
1: ja s'ha acabat,
0: gent.
1: I a part també tenim molt present el fet de que hi ha moltes noies que volen ballar i no poden, perquè hi ha moltes noies dins la colla que un any excepcionalment treballen, no s'ho podran compaginar i diuen, ho deixo, perquè hi ha molta gent que vol ballar.
0: Bruna, quants anys fa que surts per Santa Tecla?
2: Jo des dels... Bueno, doncs no ho sé, des de... molt petita, però perquè vaig començar en Cercolets i molt aviat vaig començar a bastons ja.
0: Ara en tens 15, no?
2: Sí.
0: 15.
2: Sí, sí.
0: I tens alguna esperança?
2: Home, a veure, és que jo espero poder entrar, saps? Perquè és que el que passa és que són moltes noies i pocs nois, saps? Llavors, clar, a la colla dels nois, pues, no hi ha... entren pocs o han d'anar demanant, clar, han de buscar la gent i després les noies totes que volem ballar.
0: D'acord.
2: Perquè jo tinc amigues que són un any més...
0: Els nois han de buscar allò, gent, clar. I en canvi les noies us en sobra de gent.
1: És que literalment, o sigui, de primera mà, busquen a gent.
0: Busquen. No, és que ells mateixos
1: ho han
0: dit.
1: Vols ballar bastons, ens falta gent, o sigui...
0: Sí, sí.
5: Sí, no, també podríem fer colles mixtes. Clar, o sigui, aquestes colles que busquen gent...
0: És que ara vaig el que diu la Vinyet. Quan parles d'una concepció diferent, estàs parlant de colles mixtes?
3: No, jo crec que, sincerament, hi ha quatre colles, una de nois, una de noies i dos que evolucionin a ser mixtes. I aquí buscant gent, doncs en comptes de buscar nois, que busquin noies. I a poc vas fent la transició. És la manera més fàcil i jo crec que també afegir més bastons a la festa, al final, també per la gent que ho veu des de fora, se't fa infinit de bastons.
0: Ara m'has fet pensar aquells que alguna vegada han anat a la festa major de Ribes.
1: Sí. I menys mal que hem reduït.
0: Que hi ha un tren de bastons. O hi havia un tren de bastons.
4: I segueix entrant gent que vol ballar bastons. Que això també passa.
1: No, i en llistes espera, a bastons a Ribes. O sigui...
5: és que és...
0: Per aquella qüestió de la festa, a qui ha de servir com? La festa n'és una, si la vas fent gran, aleshores resulta que no hi ha ningú que l'aguanti, però aleshores tothom podrà participar si és que vau participar. Bé, doncs on és la balança d'això? Tu creus, Vinyet, que la balança seria plantejar colles mixtes?
3: I en altres colles intentar veure si realment no es pot descansar una mica més i afegir un parell de persones, coses així.
5: És que el tema d'afegir persones a les colles ja va apretat, eh? A més, el protocol apreta, perquè no volen que siguem 30.000, saps? Fa molt lleig el ball a darrere que hi hagi...
0: Ja, vols dir, tota aquella quantitat de gent...
5: Però vaig veure les gitanes gairebé... Bueno,
0: sí, gairebé
5: no
0: podrien duplicar, no?
5: Sí, és un doble.
0: Sí, algú havia
5: dit... I això també el que provoca és que després, tu vas a tots els assajos, fas tot i després el no poder-ho fer tot també fa mal, perquè és com vull fer la baixa d'escales, vull fer l'ofici, tu has d'anar partint. Sí que és veritat que, bueno, jo parlo de les gitanes perquè fa, vaig veure gitanes,
0: sí, sí, sí,
5: un temps, no diré quan perquè si no ja però i jo què sé, doncs a la baixa d'escales hi havia vegades que no et tocava i havies d'anar darrere fent la jota. Òbviament sempre surts vestida i amb la colla i tal, vull dir,
0: sí,
5: no.
0: Sí, l'obligació és l'obligació.
5: Exacte. I, però vull dir, ja passaven aquestes coses, o sigui, si encara afegeixes més gent et toca encara menys, doncs no sé, és que també és molt veritat, complicat.
4: També és veritat que potser m'equivoco, però també s'ha d'entendre una mica el fet de que la festa major és com és, està organitzada com està organitzada i per tant ja s'ha concebut d'una manera que no tothom hi pot participar i no tothom pot ballar, i potser és una cosa que jo crec que no es té entès, o hi ha molta gent que no ho té en el seu cap, que és la festa major té un número reduït de gent que hi pot participar, en una població i més en altres poblacions que són molt més grans, la festa major no és molt més gran que la que puguem tenir aquí, i s'ha d'entendre que al final hi pot ballar un número determinat de gent, i hi ha gent que en tota la seva vida no ballarà per festa major perquè no té l'oportunitat, perquè vol ballar el ball que tothom vol ballar i no hi entrarà mai.
0: Sí, sí, sí.
4: Llavors crec que també s'ha de fer un enteniment d'aquests, de dir, vale, doncs gent gran que ha de plegar, gent jove que ha d'entrar, però fins a quin punt? Anem a entendre que també no li pot dir a una persona que porta 5 anys ballant, digue-li, que s'ha acabat el temps ja perquè ha d'entrar altra gent.
0: Bueno, quants anys creieu que dins una colla, si...
5: Jo crec que mínim 10.
0: Mínim 10?
5: Home... Entre, o sigui, jo parlo per la meva experiència, sí, però sí, sí, sí. Entre que entres a una colla, o sigui, una colla no és només ballar el ball el 23 i el 24, vull dir, ni per Santa Tecla, vull dir, ni el 22 ni el 23, o sigui, una colla és estar dintre d'un compromís amb unes persones que tu acabes de conèixer, que inclús hi ha gent que acaben sent íntims amics teus i els has conegut dintre la colla. Llavors jo crec que entre que entres, t'adaptes, coneixes a la gent,
1: et fas un lloc,
0: o sigui que hi ha tot un procés.
5: Exacte,
0: personal,
5: sí.
0: I de colla,
5: exacte. Nosaltres els Diables, per exemple, cadascú té un càrrec i la idea és que tothom passi com per tots els càrrecs i vagis entenent com funciona, perquè també és molt important que quan entri la gent nova aquesta gent s'empapi de com funciona la colla, perquè arribarà un moment que l'acabaràs portant, sí, tu la colla,
0: i 5 anys no dona temps ni entrar ni sortir gaire.
5: No, o sigui, jo porto ara 4 anys als Diables i encara em considero com que sóc de les noves,
0: sí, sí,
5: saps?
0: Sí.
5: Llavors, però bé, també, o sigui, jo crec que també tenim aquesta mentalitat d'entrar a un ball i estar-hi 20 anys, que potser és culpa nostra i no ho hauríem de fer així. Però clar, és com... Clar, on fiques el tall, no? Perquè si ara diuen, no, ho acotem a 10 anys, ja, però és que el que porta 20, per què ha pogut fer 20 i jo no? Saps què et vull dir?
0: És llavors... que és aquest, el greuge comparatiu que es pot crear.
1: No.
0: A part que hi ha colles que aguanten millor, per dir-ho així, l'edat dins la colla, sí, que d'altres que demanen, exigeixen un esforç físic.
5: Exacte.
0: O més important, que sempre n'hi ha algunes que
1: això s'ha de basar, no? Com tot, en la generositat i l'autocrítica.
0: O sigui, per aquí...
1: O sigui, tu has de ser crític amb tu mateix i dir, ostres, m'estic arrossegant, no aguanto tota la festa major, ja està, s'ha acabat. O sigui, jo trobo que en el moment que digui, no estic gaudint de la festa major perquè és que no l'aguanto al 100%,
0: això és un convenciment personal molt potent, eh?
1: És que jo crec que tothom en general, hi ha molta carència d'autocrítica i al final, molta gent al final acaba donant pena. Perquè tu veus per festa major gent arrossegant-se i dius, prou, o sigui, dona relleu, si us plau. Bueno, això és el que jo he vist durant molt de temps des de fora.
5: No és la part física, sinó també és el fet de...
0: El compromís, el...
5: Bueno, o quan la gent es queixa, no, és que llarga la processó, bueno, ai, perdó, la processó, la bandera.
0: Sí.
5: Perdó, però o sigui, vull dir, per mi com si dura 5 hores, vull dir, és que són 36 hores, fes-la el més llarga possible. Quan arriba a baixar les escales, buah, quin pal, ara baixar les escales... Pues no surtis, vull dir, si és que són 36 hores, vull dir, és que com si no dormo, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
5: Tota l'estona.
0: Fas la llista de la gent que es queixa permanentment.
5: Exacte, o sigui, al final és com, si no tens ganes...
0: Per què surts?
5: Hi ha una cua de gent aquí molt nerviosa per entrar, o sigui que després també hi ha un altre tema, que és... Tothom vol i s'apunta a les llistes i vinga llistes i vinga llistes.
0: I després quan és l'hora?
5: M'agradaria saber quantes persones realment estan compromeses al compromís que comporta estar dintre d'una colla. Vull dir, jo tinc amigues meves que em diuen, és que tu dels Diables t'ho prens molt en sèrio. No és que m'ho prengui en sèrio, hi ha gent que s'ho pren encara més en sèrio que jo, però per mi és com un deure més que m'ha tocat o he volgut assumir, perquè realment és un compromís. I jo no sé si tota la gent que està a les llistes entén el concepte i serien capaços d'assumir tot això.
0: Enteneu el plantejament de la Paula, d'aquesta autocrítica i d'aquesta exigència, que hauria de ser, diguem-ne, un element prioritari a l'hora de fer l'anàlisi cadascuda d'aquesta feina dins la festa i si val la pena que hi continuï de deixar-ho?
4: Bueno, és el fet d'entendre que al final, en el moment que la festa s'organitza d'aquesta manera, hi ha aquestes cercaviles, processons, com li vulguis dir, i hi ha gent que diu, no, és que jo, mira, saps que la matinal o la baixada a les escales ja no vinc perquè així dormo més durant la nit o qualsevol cosa. A partir d'aquí ja has de dir, per què segueixo sortint si hi ha cercaviles que ja no hi vaig? Vale, doncs enteno per què segueixo sortint, per aquest motiu, per l'altre. I fer una mica de pensar-ho tu mateix, de dir, si no ho aguantes tot, segurament és perquè ja no toca sortir. Després entrarem en debats...
0: O esteu posant en un territori complex, eh?
4: No, però després...
0: Perquè esteu demanant que, per dir-ho d'alguna manera, que operi la responsabilitat individual de cadascú a l'hora de sortir per Festa Major i de la capacitat de sortir per Festa Major i del compromís i de si aguanto les 36 hores. Esteu parlant que cadascú es faci una certa anàlisi personal.
1: Però és que per Festa Major i per tot.
0: I per tot. Clar, no, o sigui, no,
4: nosaltres volem que la nostra societat funcioni de la manera que cadascú es faci responsable d'ell mateix i pensi individualment i sigui coherent amb els seus pensaments i no es vulgui posar per davant de tothom.
0: Tindríem el poble més net d'Espanya, Martí, partint d'això. Per exemple, per exemple. Vinyet, com ho veus?
3: No, que dic, jo crec que, mira, fins i tot no et cal ni pensar. Jo és una cosa que penso molt, això de les fotos del Visit Sitges. Alguna vegada us heu fixat que hi ha gent que surt a Festa Major i surt rient i després darrere et trobes algú que porta una cara de...
0: De tres pams.
3: De tres pams, que dius, per què estàs aquí? Jo crec que no et cal ni fer una autocrítica de tu mateix. Mira't les fotos, mira't si tu estàs passant bé des de fora. I ja està, no hi ha més. O sigui, si tu veus que no estàs sortint a les fotos amb un somriure perquè realment estàs cansat, mil coses, no et ve de gust, qualsevol cosa, fora, ja està.
0: Bruna, com ho veus això?
2: Bueno, pues...
0: I des del punt de vista d'espectadora, perquè entenc que per Festa Major
2: sí,
0: no. Ets bàsicament espectadora?
2: Sí, sí.
0: Sí, i per Santa Tecla, bastonera.
2: Sí.
0: Per tant, tens les dues visions, tu sí que pots dir, la veig des de dins i la veig des de fora.
2: Sí, bueno, pues des de fora el que passa és que a mi sincerament em fa molta ràbia perquè veig, és que és el que diuen, veig la gent que igual té, pues no sé, 50, 60 anys, jo què sé, molts anys que, clar, estan allà ballant no sé què, i a vegades, perquè a vegades el que deixen és, doncs que si coneixen la que jo allà està, no sé, que et deixen el bastó i et deixen ballar un rato. Doncs jo m'he trobat en casos en els que hi ha adults que, doncs, jo què sé, estan de mala llet o el que sí, o no volen ballar tal, que et fiquen mala cara, doncs perquè has entrat a fer, jo què sé, un...
0: Sí?
2: Sí, doncs una boja o algun ball, saps? I és com, tio, és
0: per,
2: que si no
0: per
2: vols
0: un moment,
2: estar...
0: Per un moment
2: sí, per
0: concret,
2: un moment,
0: eh?
2: Per un moment que en a què? Sobre et deixen, que ni sí, siquiera sí. Et deixen anir rellevant ni res, i estan ells aquí des de fa 50 anys, saps? Pues, no sé, a mi la veritat és que em fa ràbia. És com, és que és impotència, també.
3: Sí,
0: seria aquest posicionament de la Paula,
2: sí,
0: que cadascú sí, es miri, que cadascú s'analitzi, que cadascú...
2: Sí, és que... Ah, bueno.
0: No,
2: dic que és que a part no és una cosa que només veiem els de fora, és que es veu a quilòmetres, que és que si no vols ballar, deixa un altre, saps? Perquè hi ha gent que de veritat s'està morint per ballar. És que... No sé, però...
0: Doncs segur que hi ha gent que ho pensa, però segur que hi ha molta gent que això no ho pensa.
1: La posició de la Bruna, o sigui, jo que l'any passat va ser el primer any que vaig ballar bastons, i la seva posició, bueno, la meva cosina també està esperant per entrar i és... O sigui, bueno, és que se'm talla la veu perquè és molt frustrant, o sigui... Jo veia passar les noies de bastons...
0: La Festa Major dels que esperen per entrar.
1: I plorava perquè deia, ostres, és que... Veies cares que deies, és que no t'ho estàs passant bé, jo m'estic morint de ganes, pagaria mils d'euros per estar aquí.
0: La Festa Major dels que esperen per entrar.
2: Sí,
0: que també,
1: també dic,
0: que també som com...
1: És molt important això, perquè l'altre dia parlava amb un amic de Vilanova i la gent de Vilanova que viu la Festa Major és la que surt i fora no hi ha ningú que la visqui.
0: Què vol dir això? Ai, esteu avui amb intangibles, perquè anem amb intangibles que no surten al protocol, eh? No parlem ni de 10 anys ni de 5, parlem de que quan un s'analitzi digui jo ja no estic per sortir amb dignitat. Ara l'assumpte de bé, viure la Festa Major, què vol dir això? Perquè això de viure la Festa Major
1: És que per mi és comptar els dies perquè arribi, escoltar la primera nota de gralla i que se't posi la pell de gallina.
0: On és el termòmetre que mesura això? Perquè ja puc dir, Paula, Núria, Martí, Bruna, Vinyet, tots la viviu, la Festa Major.
5: Clar, és que aquí entra...
0: On és el grau de cadascú, diguem-ne, de com la vius?
5: Cadascú viu la Festa Major d'una manera molt diferent. O sigui, jo crec
0: li sentem que... perfectament, el que diu la Paula, aquesta passió interior que no et deixa. Però
5: jo, bueno, no sé, jo considero que vas passant per processos de la vida i ja arribes al... O sigui, en el moment que arribes al punt de que el dia 22 ja no és la nit de Reis, ja és un moment de dir... ja està, no? Sí, per exemple, el meu pare...
0: És una bona definició aquesta, també.
5: La de la nit de Reis...
0: Bueno,
4: a mi m'ha encantat, M'ha encantat.
5: Bueno, és que sempre...
0: En el moment en què ja no sents que la nit del 22 és com la nit de Reis...
5: Sí, sí, és que...
0: Diguem-ne, són les paraules que materialitzen el que la Paula també...
4: I t'has de llevar a les 8 per anar a esmorzar i fins a les 4 no t'adorms perquè estàs tan neguitós pel dia següent.
0: En el moment en què no se sent això...
5: Jo crec que en el moment que no se sent això, o sigui, la Festa Major la vius d'una manera molt diferent. O sigui, jo a casa he viscut febre...
0: O la vius d'una altra manera.
5: Sí, exacte. Jo a casa he viscut febre, en plan, el meu pare... molt boig per la Festa Major, tot l'any Festa Major, tot l'any, o sigui, el meu pare estava tot el mes d'agost, que abans d'anar a dormir, en comptes de llegir-me un llibre, em feia la ballada final amb els gegants, que m'havia fet ell amb guix, o sigui, vull dir, locures, i mon pare ha arribat a un punt que, bueno, o sigui, sí, pues, sí, viu la Festa Major, li agrada...
0: L'edat, l'evolució personal, tot plegat.
5: Exacte, però ara en comptes d'anar a tot, pues, va veure els versos...
0: Sí, sí. Saps? El pare ho ha cremat tot i per tant ara s'ho viu d'una altra manera.
5: Exacte,
0: no?
5: Però ell sí que m'ha contagiat la febre aquesta, però febre de veritat, o sigui, nervis.
0: La febre que viu ara la filla.
5: Sí, exacte.
0: Martí, això de les pessigolles el dia 22, per tant, és un...
4: És sempre i des de molt petit.
0: És la mesura. Bueno, la mesura.
4: Home, jo crec que és un bon indicador, almenys. O sigui, de debò que crec que la Núria té molta raó, que o sigui, trobar...
0: És que m'està cridant molt l'atenció el que dieu, perquè la Vinyet diu, és que no cal que estigui escrit enlloc. Mira les cares de la gent. Hi ha gent que fa una cara que diu, què fas aquí? Vinga, cap a casa i que vingui una altra. La Núria, la nit de Reis. En Martí, tres coses del mateix. La Paula, aquesta passió interior i aquesta exigència. La Bruna, que també quan intenten dir, nena, para ja. Et deuen dir nena més d'un mil vegades, suposo.
2: Bueno, és que...
0: Això deu sortir així.
2: Sí.
0: Nena,
2: a veure, directament no et diuen res, simplement et miren malament.
0: D'acord, ja n'hi ha prou, per interpretar la sort.
4: Ja te n'adones del
0: per tant, és a dir, esteu dient coses que tenen un valor molt potent però que no estan escrites enlloc. El protocol no diu res d'això,
3: I el que està escrit està en contra d'això. O sigui...
0: I el que està escrit, diguem-ne...
3: Perquè hi ha parts del protocol que prohibeixen que, per exemple, la Bruna agafi un bastó enmig de la processó i pugui ballar. Això, en teoria, el protocol està prohibit. I això
5: no
3: em fa molta ràbia.
5: Dir,
0: jo no volia dir, digue-ho.
5: Jo no volia dir, però...
0: Digue-ho.
5: No, vull dir, perquè és una cosa que a mi em sembla... Bueno, o sigui, vull dir, en certes sortides, òbviament, pues a l'ofici potser no cal, no? Però a la matinal o en algun altre moment puntual... Vull dir, per mi, o jo que sé, a la processó, doncs ja quan estàs cap al carrer Bonaire, vull dir, hi ha moments que no passa res. Jo me'n recordo quan ballava Gitanes, que hi havia un moment de la processó i ara, bueno, ara em funaran, que flipes, perquè això no es pot fer, però jo me n'anava a ballar Pastorets vestida de gitana i anava a picar quatre botes i ara, adéu, saps?
3: I no
5: he ballat Pastorets en la meva vida, però estaven tots els meus amics allà, m'havia tragat 1000 assajos, em feia il·lusió picar amb els meus amics i anava a picar. I des que va sortir el protocol ja no es podia fer res de tot això.
3: Jo me'n recordo un any que jo era petita, feia cerculets i ens vam posar i vam fer un intercanvi de balls, no sé si va ser panderetes, cintes, pastorets i cerculets, però vam fer, cadascú va agafar coses dels altres, ens vam posar xalecos, ens vam canviar enmig del carrer parellades, és igual, i poc després va sortir el protocol i bueno, ja ens van fotre la bronca aquell any, però jo recordo aquell moment com una de les experiències més divertides de la meva vida. Era super divertit veure que tot el carrer eren gent passant-s'ho bé i dient, vinga va, anem a fer un altre ball.
0: Compartir il·lusions, no?
3: Sí.
0: Fer feliç algú.
5: És que jo crec que en el moment que s'escrigui això al protocol ja l'hem liat, O sigui, és com...
0: Bé, estem amb allò de sempre, entre poc i massa, no?
5: Home, és que, vull dir, si la gent utilitzés el sentit comú, doncs no caldria que estigués
0: escrit. No caldria tot això, no?
5: Exacte. acabarem sent com Vilafranca, que són 4 anys i no, bueno, vull, no, vull, no vull ni dir.
4: És que aquesta és l'altra, que el Meló no s'ha obert, però amb el tema que parlàvem de plegar i tot plegat.
0: Però és que en algun moment o altre tinc tota la sensació que s'obrirà un Meló.
4: S'haurà d'arribar un dia.
0: Si tot cinc,
4: sembla que s'haurà d'arribar a Vilafranca.
5: Ja, però és que no...
4: 7 anys i fora.
5: Però és diferent, o sigui, la gent ha d'entendre que aquí Sitges és diferent. No,
4: no, no, totalment.
5: No pots estar 4 anys a un ball, o sigui, per el que comentava abans, és molt diferent, perquè al final s'ha d'entendre... que aquí Sitges no surts per la festa major perquè et faci il·lusió sortir doncs, com a Vilafranca amb les cotonines, no, aquí tu mames una cosa des que ets petit i tu vols arribar a ser allò, perquè jo entenc que per exemple la Paula vol ballar bastons, però si de cop hagués entrat a les gitanes de l'Ajuntament doncs potser no li hagués fet tanta il·lusió, perquè és com...
3: No hagués ni entrat.
5: Exacte. Saps? Jo perquè sóc una nena de la grupa i al final doncs, he anat creixent amb el que també... Però jo el meu objectiu de la vida era ser diable. Jo ja ho he fet tot a la festa major ara mateix, o sigui, vull dir, ja no hi ha...
0: Però ara, Núria, si et projectes en el futur, dius, jo què sé, estic a dins la colla, 4 anys, deies, que fa que hi ets...
5: Sí, ara fa 4 anys,
0: sí. Fa 4 anys, t'hi veus, jo què sé, d'aquí 10 anys més?
5: Sí, sí.
0: Sí, eh?
5: Sí, sí. Clar, és que ara, amb el que m'ha costat entrar, ara no em treguis d'aquí, saps? Mm.
0: I si algú d'aquí uns anys algú et diu, escolta, Núria, ei... Vale, ja, no? Que ja sé que et fa il·lusió, però a mi també me'n fa i fa 14 anys que estàs aquí.
4: Clar, però potser és que la Núria llavors en aquell moment no ho sabem d'aquí 10 anys què passarà.
0: Sí.
4: Però potser d'aquí 10 anys ella mateixa veurà que ella no pot sortir i dirà plego. Pues és una mica el que demanem, que potser no és el fet de dir és que quan portes 10 o 12 o 15 anys has de plegar, sinó és el fet de dir vale, potser em porto 30 i potser el que té 30 té més il·lusió que la meitat de la colla.
0: Però esclar, aleshores la Bruna pot pensar si haig d'esperar a que algú pensi que ja li ha, que se li ha covat l'arròs i que ja no té, espero i aguardo perquè no sabré en quin any em tocarà a mi. Potser em tocarà quan en tingui, jo què sé, 25.
1: Jo tinc molt clar, el dia que em faci pal o no em vingui de gust anar a un assaig, perquè no parlo de 23-24, anar a un assaig de bastons serà el meu últim any. Ho tinc claríssim. O sigui, si un dia dic, ostres, quin pal, tinc assaig de bastons, ja està, s'ha acabat, Paula.
0: Això ho entenc, però enteneu que partint del que deia la Núria, si funcionés el sentit comú, molt bé, doncs com que el sentit comú funciona, em depèn de qui i em depèn de què, enteneu que en algun moment... s'hagi de normativitzar això també dels anys en una colla, perquè és que si
3: normes,
0: no, no, massa
3: que...
0: normes ja
3: sí. I cada vegada que s'afegeixen normes
0: n'esteu de normes fins al capdamunt.
5: Sí, perquè cada vegada, o sigui, et fiquen més impediments i cada vegada jo crec que s'acaba liant més i en comptes de solucionar un tema jo crec que es busquen més problemes.
0: D'acord.
5: O sigui, jo crec que bàsicament a mi el que em sabria greu d'això és una persona que porta 15 anys a una colla que encara pot cremar-ne 5 més, vale? I ens estem ficant amb 20.
0: Sí. Que 20 Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí, però que és una persona que ho ha donat tot per aquella colla. Vull dir, jo ara penso amb la gent de la meva colla que porta X anys sortint, que ho han donat absolutament tot per la colla, que o sigui, ells van heredar la colla d'uns altres i ara ells estan fent el mateix. I jo, sincerament, és que no vull que pleguin, perquè és la meva colla. Llavors, jo penso, vale, ok, entenc el relleu generacional... però també entenc que la gent que entra ha d'entendre que no és surto on està el meu foc i tiro, no, és que hi ha una feinada que nosaltres ho diem sempre, ets diable tot l'any, o sigui, tot l'any estàs pensant en la colla, vull dir...
0: Molts dels que entren, Nuri, però no poden compartir això.
5: Que no, sí, però a mi em sabria greu ficar un protocol que diu 10 anys fora.
0: Perquè un altre pot pensar, bé, portes molts anys a la colla, no et pot fer molta il·lusió veure algú que està, com deia la Paula, però morint per entrar i condenat.
5: Sí,
0: i aquesta il·lusió de dir, va, a veure què ets capaç de fer tu, jo continuo aquí.
5: Exacte.
0: Jo què sé, un any més o dos veig com puges amunt i endavant. Aquesta il·lusió de veure que els que pugen, que els que venen darrere, tenen unes ganes de menjar-s'ho tot, com les vares tenir tu quan vas començar i com tothom les ha tingut en algun moment o altre.
5: No, sí, jo cada vegada que entra algú nou a la colla, que també us dic, la colla de diables cada any marxa un i entra un o entren dos, vull dir que també tenim relleu generacional.
1: Sí. A la grupa hi ha bastant relleu comparat amb la resta, jo crec.
5: Sí. Però és el que et dic, cada vegada que entra un diable nou jo recordo el moment que em van trucar a mi, jo vaig plorar, o sigui, va ser com un home.
0: No, no, esclar.
5: Et fa molta il·lusió, clar, clar, perquè jo ja m'havia donat per perdut, perquè jo ja em veia, doncs, amb 26 o 27, no sé quants tenia, dic, ja està, ja, jo ja no seré diable, no sé què, jo també amb la meva
0: pessimisme. Bruno, tornem a entendre. Ell ho donava per perdut i sí, pensava, totalment. Bé, em tindré 25 o 26.
1: Jo sempre li dic a tothom, no perdeu l'esperança. Jo em vaig apuntar a Diables Arribes pensant que mai de la vida ballaria bastons. I això és el mateix, eh? I em van trucar, jo estava plorant platòrica.
0: Com funciona això del sorteig? Estrictament bombo números i el repartiu entre les persones que volen?
1: Sí, també dic, depèn, hi ha anys, depèn de les necessitats de la colla.
0: D'acord.
1: O sigui, per exemple, l'any passat van entrar nenes molt joves pel sorteig.
0: Sí.
1: I llavors van dir, si tornen a sortir nenes tan joves, aquestes noies estaran molt de temps, llavors no hi haurà un relleu a la colla. Llavors aquest any
0: per tant, heu de mesurar
1: persones
0: diferents...
1: una mica més grans.
0: Ah.
1: Però sí que va, o sigui, és plenament per sorteig.
0: És a dir, tants números com persones que volen entrar.
1: Sí. No, no, o sigui, jo des de fora deia, això és impossible, no sé què, aquí hi ha un gat amagat, però no, no. Va per sorteig.
0: D'acord.
5: Ja sempre s'ha parlat moltíssim dels sortejos de les
0: noies. Sí, no, no, i tant.
1: És que al final, o sigui, es parla de la colla, però és que el problema no és interna
0: la colla,
1: el problema és sistemàtic.
0: Què? I la incorporació de la dona a la festa major?
5: Bueno, clar, és que això ja és un altre tema.
0: Ja és un altre tema?
5: Sí, sí.
0: Però, diguem-ne, va absolutament lligat, o el cas dels bastons és un referent en aquest aspecte, eh?
1: Bueno, és que és el més evident.
0: És el més evident de tots. O la necessitat, no més evident de tot.
1: Sí, jo opino com la
0: vinyet,
1: que s'han de fer les colles mixtes, també et dic, han d'haver-hi noies valentes per anar a una colla on la majoria siguin homes, que piquen, o sigui, ballem el mateix ball, però sí que piquen amb una intensitat que les noies no piquem.
0: Bruna, com però, piquen?
2: Confirmo que piquen molt fort.
1: Clar, sí, sí. O sigui, s'ha de ser valenta per fer això, però jo crec que si hi ha dues, tres noies que comencen a ballar amb els nois, al final el relleu serà femení i aquestes colles acabaran sent majoritàriament femenines, però és això, primer han d'haver-hi unes noies que els tinguin els ovaris ben posats, dir-ho malament, i que s'animin i que vulguin fer-ho.
0: En Martí diu que sí, que acabaria així.
4: És una gran possibilitat, veient el que hem parlat al principi d'aquest, cada any pugen 8-12 noies, entre 8 i 12.
1: Sí, només cal anar a la piscina municipal durant els assajos.
0: Allò és un desfici. Pots fer una festa major directament amb el que...
1: Bueno, és que veus els assajos i el 90%, 95% inclús són noies.
4: Sí, cada any pugen 8 noies que es poden repartir entre 3 colles, segurament moltes noies diran a la colla de noies hi ha 15 persones davant meu, però és que les altres dues colles que nosaltres havíem pensat que podrien ser mixtes, n'hi ha 5 i 5, on m'apunto? Pues a una de les dues. Què passarà? Que aquest grup de 4 amigues que surten de la colla infantil aniran les 4 a la mateixa colla. Pues ja són 4 noies que es posen a la llista seguides.
1: I hi ha noies disposades a fer-ho, eh? Perquè jo conec a noies que estan esperant que els
0: hi
1: donaria completament igual ballar amb nois durant tota la festa major.
5: Hi haurà fonada, després d'això.
1: Bueno,
5: que ja és un tema...
4: No digo on viviu, per això.
5: No.
1: Però
5: ja ho saben.
1: És que és una realitat. I si ningú s'imposa...
0: Vols dir que n'hi ha, per tant?
4: No.
0: Gràcies.
5: Però hi haurà comentaris. Aquí ho escolti, això, hi haurà comentaris.
0: La primera pedra sempre genera comentaris. Ballaries amb una colla de nois?
2: I tant, sí.
0: Veus?
2: Jo sí.
0: Va, vinga.
1: Ja estàs solucionat.
2: Si és que es tracta de sentir-ho. Si jo sento els bastons... A mi m'adona amb qui ho balli, vull dir, és que és aquest el cas, saps? A mi m'adona igual. A mi si m'ho diuen jo aniria.
1: I que tots els pobles de Catalunya estan plens de colles de bastons mixtes, vull dir, i no hi ha cap problema. Absolutament cap. És qüestió d'adaptar-se i saber evolucionar, perquè és que és qüestió d'evolució.
0: Mm-hmm.
5: Però si a la Moixicanga ja hi ha dones, per què no poden anar?
0: Sí, eh?
1: Exacte.
0: Va haver una petita polseguera al principi, però ja està.
5: Ja, però és que
0: ja està, no sí, ja està incorporat ja. Absolutament.
5: Sí. No. És que és el que
0: vaja, que ara no s'entendria d'una altra manera, tampoc.
5: No, exacte. Jo crec que és un tema que... Això sí que, mira, si és igual qui siguis, com siguis, mentre t'impliquis i estimis la festa i la respectis, és igual.
0: Per tant, una idea a llançar per als membres de la comissió que analitza tots aquells canvis...
1: No diria la comissió, eh? Pels membres de les colles de nois que cada any que marxa algú van pel poble buscant a persones noves que entrin, que en comptes de buscar homes,
0: no cal
1: diguin
0: anar, no cal
1: a unes
0: anar a la
1: quantes
0: comissió.
1: Noies si volen entrar. perquè al final és que és qüestió de...
0: És bona aquesta Paula, perquè la Paula diu no cal picar dalt de tot, no, que les coses es canvien des de baix.
3: I crec que encara ho tenen més fàcil. Venen a vosaltres i us demanen la llista i acaben ràpid, o sigui...
1: Bueno, és que ells ja saben quines nenes van... O sigui, ells ja saben quines nenes es priven de sortir de festa per festa major per aixecar-se-la al matí, anar a la matinal i demanar pals.
5: Sí,
1: és que és així. Jo tota la meva vida no he sortit de festa per festa, festa
0: així,
1: per festa major,
0: eh?
1: En ma vida, perquè em llevava cada dia, cada dia 24 em llevava per anar a la matinal i anar demanant pals a la jove, a la mitjana, a les noies, a la vella, a la jove, a la mitjana, a la... Així em passava la matinal.
3: I llavors,
1: demanant pals. Ells saben perfectament quines són les noies que es moren per entrar.
3: Però això és una altra cosa, per exemple, la matinal. Antigament sortia tothom que no sortia als balls. I jo crec que això li feia molta més il·lusió al poble que no ara, que ho tornem a tancar un altre cop. Per què no... Jo què sé, jo faig panderetes. Per què no li puc deixar la pandereta a les nenes petites i que vagin ballant i que gaudeixin de la festa? Com a mínim una sortida, ja que... els grups estan tan restringits, una festa que sigui realment per la gent que no pot sortir.
5: Bueno, perquè la matinal abans hi havia el ball de faixes, mm-hmm. que a poc a poc s'ha anat una mica... Bueno, encara
0: sí,
5: estan,
0: sí,
5: no?
0: Sí.
5: És que jo com que ara ja... Abans sí, quan anava amb les panderetes o amb les gitanes ho veia més, però ara... Però jo me'n recordo de nosaltres haver sortit fent faixes, eh?
3: No, sí, jo també, però...
5: Sí, cada any hi havia el debat, què voleu fer, faixes o sortir ballant? I tots, oh, no sé què, vinga, faixes, no sé què... Sí, jo ho he fet de tot. I sí que és
0: Bruno,
5: veritat.
0: Has demanat pal?
2: Sí.
0: Sí.
2: Clar, clar.
0: Igual, eh? Mm. A totes les colles?
2: Bueno, a les que et deixen.
0: A les que et deixen?
2: Sí.
0: No, no, demanar a totes i després les que et deixen.
2: Sí, exactament. Però sí, sí.
0: I això ho continuaràs fent?
2: Hombre, clar, mentre pugui.
0: Mentre puguis?
2: Clar, sí, perquè ara és que és el meu últim any com a plat sortint. Clar, d'aquí a que entri i si entro, pila d'anys. És que no sé... Pues aquests anys estan intentant, ja em deixes ballar tant.
0: El que hem dit sempre, eh? Allò que en diuen els anglesos, el gap entre que acaba Santa Tecla i
2: ja sabe.
0: I vés a saber què passarà.
2: Sí.
0: I aleshores algú diu, bé, totes aquestes persones que acaben Santa Tecla, aleshores, com que no poden entrar per festa major, busquen altres ingredients de la festa, perquè si no... Llavors anem, diguem-ne, a fer altres coses, que ja no és directament un ball, perquè ja saben que no tenen futur en això. És a dir, que tu veus que vés a saber què passarà quan deixi Santa Tecla.
2: Sí.
0: I és així, perquè coneixes, suposo, una bona colla de gent que després de Santa Tecla...
2: Sí, sí, que no... Fins als 10 anys més tard que no entren a res. Bueno, a res. El
0: sí,
2: que volen.
0: Sí, sí, sí.
2: Però sí.
0: Et vindria de gust 10 anys després? Perquè,
2: sí.
0: Esclar, si ara un diu, Bruna, sí. Fins als 26...
2: Hòstia, sí. No, però sí, igualment.
0: Ei.
2: Però perquè és que és el que ha dit la Núria abans, és algo que portes des de petit, vull dir, és que inclús des d'abans de tindre consciència veient, ho saps? És que és algo que...
1: I la gent no ho entén.
2: Està a les venes.
1: Però estàs esperant i diuen, però vés a fer la llista d'espera de gitanes, de no sé què. No, és que vull ballar bastons, o sigui, no vull fer un entreball. I la gent no ho entén que estiguis allà esperant els anys que faci falta per fer el ball, bueno, el ball que has, o sigui, que has mamat des de petita.
0: Mm-hmm. Martí, estàs on vols?
4: Jo sí, la veritat que per mi sóc a casa, diguéssim, i m'he criat amb l'àliga des de molt petit.
0: It?
4: Llavors, per mi sóc a casa.
0: I t'hi veus?
4: No, tampoc m'he posat com un límit ni m'he tallat, diguéssim, de dir fins aquí.
0: Que té lògica, perquè amb l'edat d'en Martí un pot tenir una perspectiva llarga.
4: Però també és veritat que al final hi ha un tema que potser no té altra gent, que és el fet de que la Liga s'ha de portar, té un pes, i hi ha molta gent que físicament, pues això, una matinal l'agafes tres cops i ho aguantes, però una festa major sencera no. Llavors aquí sí que és una mica més que
0: sí,
4: el
0: sí.
4: Fet de dir...
0: El físic mana més que en altres
4: sí,
0: circumstàncies.
4: Portar,
0: eh?
1: Perquè amb la Liga i amb els gegants suposo que també passa, o sigui, tu trobes gent de la teva colla que agafa la Liga només quan té algun conegut davant i que s'evita agafar-la?
4: Bueno, clar, és que aquest és el tema també, que és entendre cada colla, eh? Vull dir, els gegants deuen funcionar d'una manera, tots els gegants, el drac deu funcionar d'una altra i la Liga funcionarà segurament d'una altra. Però és el fet de que també, bueno, ens passa i ens trobem, perquè sense el cap de colla dir no, és que la llista per venir a participar a la matinal o per entrar de portant de la Liga és molt llarga. Ja, però llavors la gent que hi ha dins es mor per agafar-la o no? Bueno, doncs és una mica un debat de dir, troba el terme mig entre que la llista, pues sigui la llista que és perquè no hi cap més gent,
0: sí, sí.
4: Però també que la gent que tens a dins...
0: El reconeixement intern de dir, bé, doncs potser sí que
4: bueno, o el fet d'una mica de veure's la festa, que això també passa molt, que és el fet de que gires el cap i tres són al bar anant a buscar cerveses, bueno, o anant a buscar una Coca-Cola.
0: Ah, una aigua.
4: Però vull dir, estàs participant a la festa, no prefereixes estar agafant carretilles, traient-ne, posant-ne, agafant l'àliga, encenent-la, no, jo me'n vaig a fer una Coca-Cola. Vull dir, estàs participant a la festa, hi ha molta gent que t'està mirant, que segurament es mor de ganes de participar-hi, i tu t'estàs anant al bar a fer un beure, no sé. Vull dir, bueno, doncs...
0: Ens va molt bé aquest apunt per acabar-ho aquí, perquè si vostès pensaven, no, joves que surten tal, l'esperit crític l'heu deixat sobre la taula, però ens quedem amb això de les colles mixtes. Ei, si algú ho vol intentar, sempre hi ha una primera vegada, crits i soroll, i després de la primera ve la segona. I quan travesses la segona, costa menys arribar a la tercera. I quan estàs a la tercera, la quarta ja és. I així anar fent. O sigui, que a veure si el que ha dit la Paula, el que ha dit la Vinyet...
1: Tant de bo.
0: La il·lusió de la Bruna, la Nuri, com que ja està il·lusionada de part d'això, i en Martí també està a casa. Bé, la setmana que ve, més. Nuri, gràcies. Martí, Bruna... Vinyet, Paula.
1: A tu.

0: Home, perquè podem dir, sense massa por equivocar-nos, que d'una manera o altra el torneig de juvenils marca l'inici de la temporada per la gent de la Blanca Subur. I qui millor que el seu director tècnic per poder-ne parlar, no només del torneig de juvenils, òbviament, sinó de com es presenta la temporada 26-27 a la Blanca. David Porras, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Ara ho dèiem, clar, amb aquestes calors, el problema d'ara és que l'activitat futbolística, David, no s'atura.
1: No. Sí.
0: És a dir, cavalquem al final de temporada amb els campus, etc. I clar, això et menja tot el mes de juliol, com aquell que diu.
1: Sí, clar, nosaltres hem continuat i hem notat la calor al mes de juliol amb les tecnificacions que fem pel matí. I bueno, i ara amb els juvenils també ho notem. Tenim la sort de poder entrenar ara a última hora, quan comencin tots els equips, que ja tindran que entrenar a les 4, a les 5 de la tarda, pues serà complicat.
0: No és broma, no deixa de ser un problema, això.
1: Sí, jo imagino que hi hauran les adaptacions, no? Que es tindran que anar fent parons no per el que es feia en el Mundial, que era més per un altre tema, però sí que es tindrà que anar parant, no es podrà fer potser els 45 minuts d'un partit de juvenil seguit.
0: Uh-huh. Ara, com dèiem, l'activitat no s'atura, hi ha activitat tot l'any, David.
1: Sí, no, ara l'estiu és un no parar.
0: Hi ha la necessitat de fer-ho així?
1: Bueno, aquí hi ha cada família, també és una manera també de tenir amb els nens ficats.
0: És a dir, fer un campus de futbol, fer una jornada de tecnificació és, per dir-ho d'alguna manera, unes colònies, en aquest cas, futbolístiques?
1: Bueno, hi han de tota mena, ja. Hi han de més, molt més tecnificat, de més tecnificació, uh-huh. Que és més individualitzada. A veure, jo també... És algo diferent, no? Perquè tens una exigència molt gran durant la competició. Jo soc partidari de durant l'estiu, pues evidentment que no tens que anar parant, però d'una cosa més, que sigui una cosa més relaxada.
0: Hi ha una demanda en aquest sentit? Les famílies demanen poder seguir l'activitat al llarg de l'estiu?
1: Sí. Les famílies, evidentment, sí que potser no hem tingut tants nens com en campus passats. Imagino que degut a la calor també han buscat llocs més tancats, que hi hagi aire i que hi hagi piscina i aigua, però la veritat que tenim bastanta demanda.
0: T'ho pregunto perquè tinc aquella certa sensació, aquest que dèiem abans, no? Que ara l'activitat no s'atura. Abans l'estiu s'aprofitava per fer altres coses, inclús pels responsables futbolístics, per començar ja a preparar les properes temporades. Ara això no passa gairebé.
1: A veure, antigament l'estiu era per desconnectar, per fer el mínim d'exercici.
0: És a dir, desconnectar, David, en el teu cas...
1: No, en el cas de coordinació...
0: És gairebé impossible.
1: No desconnectes. És impossible, sempre hi ha coses. I en el cas dels jugadors, doncs, bueno...
0: Els jugadors ja... No diré que ho tenen més fàcil, però, evidentment, ells només s'han de preocupar de saber el dia que s'han d'incorporar de nou als entrenaments i poca cosa més.
1: Exacte. Que passa que el futbol també cada cop és més físic i cada cop es cuiden més i hi ha més entrenadors que busquen tecnificació a nivell físic i es van cuidant. La veritat que anys enrere això no, ni ho teníem ni, i si ho fèiem era pues, anar a córrer pel passeig i poca cosa més.
0: M'agafo això que dius, el futbol cada dia és més físic. Jo soc dels que penso que ja fa temps que això està passant, que ara el futbolista, com qualsevol esportista, però com que parlem de futbol, que és el cas que ens ocupa, els veus ja gairebé com atletes.
1: Sí.
0: Veus cossos molt més treballats del que passava fa 20-30 anys.
1: I que hi ha,
0: o fa 10 anys.
1: I que hi ha demanda i que hi ha part de l'entrenament que puguin fer amb l'equip. Fan entrenaments individualitzats segons el jugador i les ganes que tingui per millorar.
0: Això està molt bé, però en certa manera preocupa que la qüestió física s'imposi a la tècnica o a la tàctica?
1: Bueno, preocupar és el que ens tocarà, és el que ens toca viure i de fet si t'hi fixes, bueno, cada vegada hi ha més preparadors físics que conviden amb els jugadors a millorar i és evident que ens hem de ficar.
0: Ara no n'hi ha prou amb la feina que es fa al llarg de la temporada, sinó que els mateixos preparadors conviden els jugadors a realitzar pràctiques físiques més enllà del que són els entrenaments, no?
1: Sí, a veure, ara és un no parar, és el que et deia abans. Jo crec que sí que tindria que haver un petit peron, sobretot a nivell psicològic, on l'exigència no sigui tan gran, però segons els entesos, en aquest cas de la preparació física, doncs no és gaire aconsellable, perquè si no després, evidentment, costa arrencar.
0: Ha canviat molt el futbol, David, d'uns anys cap aquí?
1: Bueno, ha canviat el que estem parlant ara, no? Una qüestió molt més física, on els jugadors realment treballen molt més i arriben en millors condicions a el que podien arribar anys enrere, on les pretemporades eren molt dures, pues bueno,
0: eren, perquè jo diria, temudes.
1: Sí, sí,
0: eren,
1: sí.
0: Eren temudes.
1: Totalment temudes.
0: Per això que expliquem, no? Per aquesta qüestió més física, el fet d'anar a córrer.
1: Sí, era més
0: la panxada, quina.
1: Més avorrida, sí. S'ha anat evolucionant, els preparadors físics ja posen la pilota pel mig, en la majoria d'exercicis que es pot, si no hi ha la pilota pel mig, saps que és un tros molt petit de l'entrenament. Abans hi havia moments que la pilota, pues, potser les dues primeres setmanes no la veies.
0: Ni el sumaves, no?
1: I això, evidentment, ha canviat.
0: El futbol ha canviat, evidentment, ha seguit una evolució. L'aspecte físic, com dèiem, va guanyant terreny. Jo sóc dels que penso que ara, avui en dia, David, un equip ben preparat físicament et posen problemes.
1: Sí, és així? Clar, és així. A un equip que treballa tàcticament i que físicament vagin tot...
0: Pot ser pitjor en quant a qualitat futbolística, però si està ben treballat en aquest sentit, pot ser molt difícil superar-lo.
1: Bueno, ho estem veient, no? També amb el futbol professional, amb el mateix Mundial, amb segons quines seleccions, que havia el Cabo Verde, per dir un nom,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: que,
0: sí, sí.
1: Que és capaç d'amb Espanya... puntuar, de ficar contra les cordes Argentina, que són els dos finalistes, i realment pues, Cabo Verde és una qüestió física d'estar ben posats i de treballar molt, molt en equip i el tema físic.
0: A tu personalment t'agrada aquesta evolució que ha seguit el futbol? Bueno, o ets més dels romàntics?
1: A mi m'agrada més veure més coses més tècniques, ja. i de disfrutar, però bueno, ens hem d'adaptar i saber que ens trobarem equips que treballats físicament i que és el primer pas perquè després es pugui veure tot lo de més.
0: Dijous arrenca l'edició número 43 del torneig de juvenils, un dels clàssics de l'estiu futbolístic a Sitges, i el Nou Pinsbens s'acollirà aquest cartell amb equips com la Fundació Esportiva Grama, la Fundació Esportiva Unió Esportiva Cornellà, el Nàstic de Tarragona, el Girona i el Badalona, i òbviament el juvenil de la Blanca. M'aturo un moment aquí, el juvenil que serà entrenat per
1: Sergi Escofet.
0: És a dir, segueix Sergi Escofet, sí, com a tècnic del juvenil.
1: Sí, la veritat que no vam complir l'objectiu primordial, que era mantenir la categoria, sabíem que era molt difícil, però sí que hi ha una sèrie d'objectius que vam estar competint durant tot l'any, quan va tenir a disposició el màxim de jugadors, que va ser a l'inici i al final, sobretot, doncs va fer uns números molt, molt bons, i després hi ha una meitat de temporada que se'ns van juntar sancions, lesions, i evidentment això ens va penalitzar.
0: Com qualifiques la temporada del juvenil, tenint en compte tots aquests condicionants que ara explicaves, no? Parlo ara molt de memòria, però crec que va fer un molt bon final de campionat al juvenil,
1: sí,
0: quan va,
1: sí,
0: tenir,
1: sí,
0: totes les peces,
1: sí.
0: I bueno, van haver opcions allò, com
1: es diu, fins al final. És el que es diu, no? Sí. Sempre es diu que quan comences la temporada que les lesions et respectin, i a nosaltres tampoc és que haguéssim tingut una exageració de lesions, però sí que van tocar amb peces que eren fonamentals, i això ens va penalitzar. Considero la temporada, és que estem parlant d'un gol, vale? D'un gol que ens anul·len en un partit a casa, que si... que després es veu a les imatges, que és totalment legal, que si aquest gol el donen, que era el més normal, pues estaríem a preferent. Si per un gol passes d'un aprovat al a un suspens, no? Però jo crec que la temporada no va ser dolenta, però no es va poder complir l'objectiu. Està clar que no va ser com l'últim any que vam estar preferent, que vam baixar el mes de gener, sinó que vam estar fins l'última jornada, tot i aquestes condicions dolentes que vam tenir, donant batalla, i ens va faltar aquell pèl de sort, d'encert, del que li vulguem dir, que és per molt poc.
0: Si no m'erro, la Blanca tindrà la temporada que ve dos juvenils a primera divisió.
1: Sí, sí, sí, per contrapartida pues, vam baixar amb l'A, però el C, però el C
0: va
1: després...
0: ser una temporada, sí, sí. Abans estava mirant els números perquè no volia equivocar-me en la conversa amb el David, però és que no va perdre cap partit.
1: No, i feia molts anys que ens quedàvem a les portes, que ens faltava aquell puntet. Però bueno, es va fer una barreja de jugadors de primer, segon any i algun d'últim any que van fer un equip i una temporada tan alt. Entrenats pel Joan i pel Gerard, pues van fer una temporada pues pràcticament excel·lent.
0: Uh-huh. Això canvia molt la planificació de cara a la temporada que ve, el fet que coincideixin dos equips juvenils a la primera divisió o no?
1: A veure, canvia relativament, uh-huh, perquè seguirem més o menys juvenil A, serà un equip de segon últim any amb alguna excepció de primer any, i el juvenil B pues, seran de primer i de segon any, i pot haver alguna excepció d'últim any. O sigui, més o menys ho portem igual. Quan estàvem a segona divisió, l'objectiu del juvenil B, per entendre'ns, era pujar de categoria, ja tenies que planificar-ho per intentar pujar. Ara l'objectiu canviarà, que és mantenir la categoria, sapiguent que és molt difícil i que els anys que ho hem pogut aconseguir mantenint era quan havien unes històries diferents que et podies ajudar de tant en tant del juvenil A. Quan no ens hem pogut ajudar, sempre hem baixat, o sigui que serà un objectiu a complir, que podem fer història de poder mantenir la categoria.
0: Sortosament, els últims anys hem parlat molt de la preferent, no només pel juvenil, sinó perquè hi ha hagut equips de la Blanca que han aconseguit pujar a aquesta categoria. Parlem molt de la preferent, David, però compte, perquè, clar, quan un està a primera divisió ja comença a patir.
1: Sí, veure, primera divisió és una categoria molt, molt forta, eh? I no et pots...
0: Vull dir, perquè a vegades parlem alegrament de la preferent, però no oblidem que
1: exacte,
0: aquest salt també és complicat.
1: I no et pots despistar, i nosaltres també, en el cas del nostre juvenil A, ve de baixar de categoria, on suposadament et fiquen una etiqueta d'equip favorit i on ens costarà molt més, sobretot a l'inici, amb l'A, perquè serem un equip, pues, a l'equip a batre, no? en aquest sentit, simplement pel fet de que hem baixat de, uh-huh, de categoria, tot i que jo amb això no sóc partidari de...
0: Sí,
1: perquè va per fornades i pots haver baixat i després tenir una fornada que no sigui tan competitiva.
0: No, clar, és difícil, no? Ara dir, bueno, la temporada que ve volem estar dalt i volem
1: intentar
0: sense preferent. Home,
1: la nostra il·lusió és aquesta.
0: S'intentarà, òbviament, perquè quan competeix per arribar a màxims.
1: Està clar que dels 16 equips que surtin al grup n'hi hauran 10 que volen pujar. Bueno, nosaltres serem un d'aquests 10, però sense tornar-nos bojos, el que hem parlat abans, jo crec que l'any passat es va fer un bon grup on gestionar xavals de 16-19 anys no és fàcil, on ho va saber portar molt bé, i després el premi, pues, en aquest cas el premi del descens, tenen que baixar 4, i normalment dels 4 que baixen hi ha un parell que no s'ho mereixen o que podrien estar entre el 5è i el 6è per la cua, i per petites cosetes doncs t'acaba tocant en tu. Això
0: sí.
1: No, des de... Sé que la temporada ha sigut bona.

0: És que aquesta és la paraula, sí, ens sí. ha fet disfrutar, ens ha fet viure, ens ha fet creure, i després no hem pogut. Hi ha entitats que són molt potents, que hi ha equips pues, que en aquestes categories estan tots els jugadors becats, i nosaltres doncs, som un club que no vaquem, i lluitem amb entitats, sí, que estan
1: amb autèntics nivell. Gegants, sí, del futbol català.
0: Sí, sí, i tot i així pues, hem estat a prop, i considero que la temporada no es va complir l'objectiu que volíem, però que hem disfrutat.
1: Uh-huh. Ara que dius això, en quin moment es troba la Blanca? Futbolísticament, com a entitat?
0: Bueno, nosaltres jo crec que som un equip...
1: Ho dic perquè des de fora tinc aquella certa sensació de que el club doncs, ha seguit una evolució aquests últims anys, arran de l'entrada de la nova junta, presidida per l'Agus. Vull dir que a poc a poc ha anat entrant un grup de gent que li ha donat, no sé si diu un nou aire a la Blanca, però que faltava també donar aquest...
0: Sí, i és un, pensa que tots els entrenadors o el 90% d'entrenadors que hi ha dins del club són sortits de la Blanca, o sigui, tenim un sentiment arrelat tant als directius com als jugadors com als entrenadors, a coordinadors, doncs que això altres entitats no ho tenen, i aquest sentiment doncs no crec que mai s'hagi perdut, però evidentment el tenim molt més incorporat en aquests últims anys.
1: Cada cop costa més fidelitzar?
0: Moltíssim.
1: Jugadors, entrenadors...
0: Moltíssim, moltíssim. Sí. Costa molt... Tot ho volen ràpid, tot ho volen al moment, sensació més, evidentment, més dels pares que dels nens, perquè els nens van dirigits, això de que el nen decideix, no s'ho creu ningú, perquè si el nen decideix amb 8, amb 10, amb 12 anys, amb 14 anys, quan li demani coses que no seran de futbol i seran d'una altra cosa, doncs imagino que no el deixarà decidir, i en el futbol crec que és el mateix. Tot ho volen ràpid i es creuen que quan més categoria més evolucionarà el jugador, i això no és així, això el jugador evoluciona en el dia a dia, en els entrenaments, en l'entrenador que estigui, i la categoria doncs jo crec lo que nosaltres pretenem és que el jugador sigui fidel, i a vegades li tocarà jugar a preferent, a vegades li tocarà jugar a primera i algunes vegades li tocarà jugar a segona, però la Blanca seguirà igual de dilluns a divendres i el cap de setmana al partit.
1: És l'etern debat, l'etern debat. El paper dels pares, no? I la ingerència, no sé si cada cop més gran dels pares...
0: Sí,
1: en el dia a dia, no? No sé fins a quin punt
0: evidentment
1: els pares poden arribar a ser un problema.
0: Bueno, són pares també els clubs del redador també provoquen que hi hagi aquest dilema fent trucades i fent... Els pares
1: sí.
0: No van a oferir-se a la gran majoria, sinó que reben una trucada. Normalment la primera trucada sempre és un no, perquè no ho troben lògic. A partir de segona, al tercer, a la quarta temporada que et truquen, hi ha un moment que ja els fan dubtar. Però bueno, jo entenc que els pares és la novetat, i que puguin arribar a dubtar de dir, ostres, si aquí està preferent, anirà millor. Però portem molts anys, i tots aquests jugadors que han jugat divisions d'honor, que han estat en unes categories altes, acaben jugant, acaben sent companys després de jugadors de la Blanca que han estat tot el seu procés, un any jugant a primera, un any a segona, i s'acaben trobant amb els Sitges, amb el Vilanova,
1: sí, sí,
0: l'equip que sigui de la comarca. Però clar, això ho sabem la gent que portem molts anys amb el futbol, i els pares són nous i es pensen que amb el seu fill això el farà prosperar, i a vegades és tot el contrari. Quan arriben amb l'edat que tenen que competir més, que és juvenil, és aquests jugadors que porten des de levins infantils amb una exigència molt gran, potser quan toqui l'exigència de veritat ja les piles s'hauran acabat.
1: Hi ha una norma no escrita o un protocol no escrit en aquest sentit? És a dir, quan clubs foranis doncs, volen fitxar un jugador, en aquest cas de la Blanca, repeteixo, hi ha un protocol o...
0: Els equips grans, sí.
1: Sí.
0: Els equips grans, Barça, Espanyol, DAM, evidentment aquests són són equips grans per algun motiu, aquests sí, i aquests ja et demanen permís.
1: Vale, és a dir, que el primer que haurien de fer els clubs

0: clubs és trucar a l'altre club en qüestió.
1: Sí, però
0: això seria el normal.
1: Però és que no estem parlant d'un ni de dos. Ja. Sí, jo et puc assegurar que si tenim 50 juvenils han trucat amb 25, si tenim 40 cadets han trucat amb 20, si tenim, o sigui que no és ni és, un ni
0: és,
1: dos
0: és
1: com
0: constant,
1: fan.
0: Això? És constant, això.
1: Constant, sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Com arriben a marejar els jugadors, eh?
1: Bueno, arriben a oferir també.
0: El jugador normalment això ho transmet al club o s'ho calla? Ja de tot, suposo, no?
1: De tot, ja. De tot, ja. De tot.
0: Escolta, que m'han trucat i no sé què. Que...
1: Tu ja intueixes, en qui trucarà, perquè és que tampoc, si no, no, èticament tampoc són, no s'amaguen, saps? Mm. I a vegades has estat parlant amb els pares al teu propi camp, o sigui que és algo exagerat. Mm-hmm. Bueno, és adaptar-se i és que ho
0: clar,
1: fa...
0: Clar, contra això no es pot fer res.
1: No, no, no, i ho fa qualsevol equip que en el seu moment... Doncs perquè sigui estar una categoria per sobre del costat, doncs ja es veuen la potestat de poder-ho provar. Per sort, evidentment, marxen molt pocs per lo que arriben a tocar, que és la meitat. Si marxessin tots els que toquen, la Blanca no hauria desaparegut fa anys.
0: Cada cop és més difícil que et surti un... diré un nom, com és el de Xavi Escaig, perquè és un jugador que tots tenim al cap, no? que va estar a la Blanca, que va arribar a ser jugador professional, però cada cop és més difícil que surtin jugadors, als casos més recents de l'Aus Mercet, que està al Barça, el Mario també, que està al Barça, vull dir, són casos, la Júlia, són casos molt, molt comptats amb el gest d'una mà, no?
1: És molt difícil que el jugador arribi, pues, com el cas del Xavi Escaig, que arriba a juvenil, de Miquel Verda, sí. Jugadors que arriben a ser professionals i que compleixen la seva etapa a la Blanca fins a juvenil. Uh-huh. Això és molt complicat.
0: És molt
1: complicat. Ja, difícilment arriben a futbol 11 i ja els toquen abans. A veure, l'últim cas que ha sortit és el de Toni Sanabria, que marxa quan és infantil de segon any. Uh-huh. La Júlia, infantil de segon any. Normalment tots aquests equips ja te'ls intenten tocar uh-huh. molt abans.
0: L'Agus i el Mario eren més petits.
1: L'Agus i el Mario, per dir alguna
0: cosa... Crec que eren alevins, no?
1: Eren benjamins.
0: Benjamins.
1: Però és el que parlem de les categories, no? L'Agus i el Mario, si no recordo malament, estan a segona divisió. O sigui, estan en una categoria baixa sí. dins del club de la Blanca.
0: Però són jugadors que destaquen que criden l'atenció dels grans clubs.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte, que no fa falta estar jugant en una categoria top perquè et vingui un gran club. Evidentment, nosaltres que marxin com els dos que hem comentat, com l'Enzo Sanabria se'n van a l'Espanyol, que se'n vagin amb aquestes entitats, doncs endavant
0: sí,
1: i a seguir-los i que tinguin sort i arribin el més amunt possible, que no tenim cap problema. A nosaltres no ens agrada quan marxen amb equips del redador simplement pel fet de que tenen una categoria més.
0: Uh-huh. Avui en dia el futbolista... Parlem, òbviament, de futbol base, no? No sé si té massa clar el seu full de ruta, és a dir, difícilment et dirà, no, jo vull ser professional d'això.
1: Bueno, tenen, eh? Els, sí? Els més petitets sempre comencen amb aquesta aspiració.
0: Tenint en compte que és molt difícil ser professional del futbol, perquè de futbolistes n'hi ha molts.
1: Sí, i que no és dolent que tinguin aquesta...
0: No és dolent.
1: Aquesta il·lusió,
0: aquesta però, visió, no?
1: Però clar, té que estar l'adult i tocant de peus a terra i no tornant-se boig, canviant d'equip cada any, pensant que és el millor perquè sempre veus problemes en segons quina entitat. Quan tu canvies diferents vegades d'equip, potser t'has de plantejar si el problema no ets tu, uh-huh. Que és el que es porta ara. És que ara és molt difícil que hi hagi continuïtat, però... que estic convençut que parlo d'una altra entitat que no sigui la Blanca i estarà en un moment també semblant. Uh-huh.
0: Et preguntava sobre el moment futbolístic de la Blanca.
1: El moment futbolístic de la Blanca és bueno, la nostra categoria...
0: És dels ara... millors dels últims anys?
1: Bueno, nosaltres estem molt contents al que parlàvem.
0: I com diu exemple... aquell, a los resultados me remito.
1: Sí.
0: O això va més enllà dels resultats?
1: Més enllà. Jo l'altre dia que vam tenir una conversa, bueno, el primer entrenament del juvenil, home, ens feia alegria perquè més d'un 60-70% són xavals que van començar amb promeses i han fet tota l'etapa, tot el camí, que és molt difícil, la blanca a promeses i arribar a juvenil A. Molt difícil.
0: Són pocs, no?, els que fan tota aquesta etapa sencera,
1: i ara encara
0: malauradament.
1: I ara encara més complicat,
0: sí,
1: perquè ara abans tu, quan marxaves de la Blanca, era per marxar amb els equips aquests punters, ara t'estan trucant equips normals, com si fossin punters, i clar, i el camí aquest et pot desviar, no dic que sigui a millor ni a pitjor, com a mínim serà igual, no, a millor ho dubto. Llavors encara té més mèrit en els temps que estem, de veure que aquests jugadors han arribat més d'un 50-60% de sortit de promeses i mantenint, i que en aquest procés han tingut aquestes ofertes. Per això et dic que hi ha molts jugadors que confien i que són fidels, i per sort jo crec que la Blanca, dintre de el que és la comarca, en aquest sentit són bastant fidels al club.
0: És allò de que la pròpia gent de la Blanca heu de pensar i heu de creure en el que feu, no? Vull dir, hem de fer les coses molt bé per aconseguir aquesta fidelització de la qual parlàvem abans, que el jugador no marxi, que l'entrenador no marxi, perquè sovint parlem del paper dels jugadors, però hi ha els entrenadors.
1: Sí.
0: I els entrenadors.
1: Evidentment.
0: L'entrenador és la figura, la figura màxima perquè els nostres fills, filles, a cap i a la fi, aprenguin, s'ho passin bé.
1: Hi ha dues classes de...
0: D'un mestre, no?
1: Sí, hi ha dues classes dels camins, no? Quan les coses, jo sempre dic el mateix, quan alguna vegada et plantegen que m'ha vingut a l'equip, que dic, bueno, tu estàs bé a la Blanca? Sí, jo estic encantat a la Blanca. Normalment és la resposta.
0: La resposta és aquesta.
1: Llavors, per què marxes? Per què vols marxar? Per què t'ho planteges? Marxa quan estiguis malament. En el cas hipotètic, que també n'hi ha, de que tinguin una temporada dolenta o perquè l'entrenador no ha confiat tant en ell com s'esperava. Ostres, vale, portes 4 anys que s'està molt a gust, aquest any ha tocat això, a la primera que tinguis una dificultat ja vols canviar, ostres, continua, intenta seguir el camí, intenta la primera dificultat, si venen 3 dificultats seguides, 3 anys complicats seguits,
0: evidentment
1: s'entén, però no a la primera complicació, o sigui que tant amb els que vam d'una manera com els de l'altra. A la mínima sempre es vol fer un canvi, és més difícil, però per això estem els que portem tota la vida, no? I els entrenadors que estan, que ho hem comentat abans, que també són, que han fet també tota l'etapa a la Blanca per intentar transmetre-ho, i jo crec que no ho estem fent malament.
0: Repeteixo, que important és saber triar i saber encertar en la figura de l'entrenador, no?
1: Sí, evidentment l'entrenador és, per això et deia que és molt important que
0: sigui... I em remeto a aquells que diuen que o que creuen que els millors entrenadors els han de tenir els més petits.
1: Sí, clar. Sí.
0: Però això no sempre és possible.
1: No sempre és possible i també horaris, tot és més complicat.
0: Cada cop costa més, no? Clar, i em remeto també al tema espai. El camp és el que és, equips...
1: Aquí tenim un
0: La Blanca problema. Pot créixer, què? Ara mateix?
1: Home, la Blanca, entre altres coses, aquest any teníem 3 juvenils, ara en tindrem 2, perquè hem anat creixent, anem creixent molt per sota, llavors tot això fa que vagi creixent. Entre altres coses, hi ha un tercer juvenil que no es farà. Entre altres coses, algú també té que veure allò del camp. Si nosaltres és molt difícil trobar entrenadors que puguin entrenar a les 4 de la tarda com per exemple l'Ajuntament, si ens dona una miqueta de camp, a vegades sembla que s'enriguin, te'l donen a les 4 de tarda al camp del costat.
0: Clar, doncs qui pot entrenar a les 4? No
1: podem. Jo crec que hem de tenir un record, no, del passat. Jo entenc que hi ha moltes entitats de nova creació que tots volen tenir un espai, però hem de tenir un recordatori que la Blanca no només és la història, la Blanca tenia una propietat que era seva, que la va vendre a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament traiés uns diners i pogués aportar a la ciutadania de, de Sitges uns pisos,
0: una
1: que,
0: vivenda,
1: suposo,
0: sí, una vivenda.
1: Que suposo que han tret tant rendiment per la gent de Sitges com rendiment econòmic per l'Ajuntament, a canvi de tenir el camp, que evidentment el tenim, que per aquest motiu el camp és d'utilitat nostra, i tenir opcions d'un segon camp, que portem 20 anys que no l'estem veient, que això és una dificultat, que quan es pren aquesta decisió, això tindria que parlar el Toni o la gent que ho va fer, però quan es pren aquesta decisió era per intentar créixer i abarcar en tot el que venia del futbol de Sitges o que creiem. Nosaltres estem en les mateixes condicions de quan teníem el camp de terra, evidentment, amb un, ens hem adaptat als temps,
0: amb una diferència,
1: però hem de recordar això. I a vegades sembla que se'n riguin de nosaltres quan es donen horaris a les 4 de la tarda per entrenar. Per això no ens donis res. Hem de recordar això, que jo no et dic segons quines entitats, perquè el camp és del rugbi, evidentment, però, ostres, si anem a parlar-ne, igual que quan vingui el Camp Nou, parlem, perquè la Blanca jo crec que amb els 20 anys que porta esperant al camp es mereix que se l'escolti, i bueno, tinc dubtes si se'ns escolta o no.
0: D'aquí la dificultat,
1: bueno, aquí
0: que deia abans, no?
1: Entre altres coses,
0: això no et permet créixer, no et permet adaptar segons quins horaris.
1: És molt difícil dir-li a nens que no poden continuar i que porten des de petits al club, pues perquè és que no tenim espai, és que jo no trobaré un entrenador que entreni a les 4 de la tarda, que no es guanya la vida entrenant. Segons quins entrenador no el puc ficar a les 9 amb un espai reduït. Després passa que el mateix jugador diu, és que clar, per venir aquí a entrenar i entrenar 4 equips a la mateixa hora, això és un rotllo, pues, estàs entrenant en les mateixes dimensions que a futbol sala i jugues a futbol 11. Pues bueno, són dificultats que evidentment creixem per sota, perquè amb nens petits dir-los que no és molt cruel i no ho podem fer, però evidentment quan anem arribant a l'etapa més competitiva és que no tenim més espai per poder-ho fer, és que no tenim els horaris on podem buscar amb els entrenadors qualificats per poder-ho fer. Però bueno, per això demano que s'ho pensin una miqueta, que la Blanca va vendre el seu patrimoni pel bé de la gent de Sitges, evidentment pel bé personal seu i pel bé de l'Ajuntament, i jo crec que ens tindrien que tractar o escoltar una miqueta més a l'hora del Camp Nou, sobretot, i a l'hora de, bueno, ara entenc que és més difícil ara amb el tema dels espais són els que són, però bueno, ha de venir un Camp Nou, i aquí l'estem esperant els de la Blanca amb moltes ganes.
0: Fins i tot en aquest aspecte, la Blanca, com els clubs d'aquí, doncs esteu en desavantatge, no? Respecte a clubs d'arreu, no?
1: Sí, home, clar.
0: Tothom tindrà els seus problemes, no? Però no sé si aquest problema està massa comptabilitzat amb altres...
1: No, a veure, ells, hi ha clubs, tots els clubs, a Vilanova té 2-3 camps, i que té més equips, però clar, evidentment té una infraestructura de camps pues que pot abarcar lletres A, B, C, D, E i F, i fer-ho per nivells i fer que pugui entrar tothom. Aquí nosaltres podem abarcar 2 lletres com a molt, però és que és una qüestió de camp. També tenim que donar un producte bo als nostres jugadors. Si abarquem més del que podem en un camp, el producte no és bo, no els podem fer entrenar en aquesta sala amb un equip de futbol 11.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això és el que podríem arribar a fer per la quantitat i la demanda que tenim, però és que no la podem agafar tota la demanda. Necessitem espai, i hem de crear que són espais amb uns horaris on te puguin anar gent capacitada per portar amb aquests nens. Evidentment, pues, entrenadors d'un nivell que acaben de començar, sí, però tu ho has dit abans, no? Segons les edats més petites,
0: sí, sí, sí,
1: que
0: sí,
1: hi hagi,
0: sí.
1: Jo crec que la població de Sitges també els agradaria que els seus fills fossin entrenats doncs, per gent amb més experiència, per això necessitem uns horaris com Déu mana. Uh-huh. I tot i així, fem de tot per encabir-ho.
0: Mans i mànigues. Mans i mànigues. Sí, sí. Et pot marxar gent per això, no?
1: Bueno, és un motiu.
0: És un motiu, és un motiu. Podria ser un motiu.
1: Clar. No és el mateix.
0: Escolta, mira, jo, escolta, entrenar a mig camp, jo no vull entrenar a mig camp, o jo què sé, o aquesta hora, no sé,
1: anys, un exemple. Anys enrere, per dir alguna cosa, el juvenil tenia pues, mig camp cada vegada i inclús el camp sencer per poder entrenar. Ara, evidentment, ja no. Uh-huh. Això era algo que estaven per sobre d'altres equips. No? El nostre propi camp podíem fer... Però clar, hem anat creixent i tot s'ha anat, i el camp és el mateix. O sigui, tenim més nens, però el camp continua sent el mateix. Amb aquella proposta de venta de fa 20 anys de poder créixer, perquè ja era la mentalitat de fa 20 anys de voler créixer i de poder créixer, però clar, amb un espai de camp hi comptàvem. Doncs bueno... Encara no l'hem tingut, esperem que d'aquí uns anys, doncs, amb el camp que faran al costat, pugui haver una entesa i puguem encabir allà, doncs, evidentment, no serà de uso fructo per la Blanca, tampoc seria just. I...
0: Però reclameu un espai.
1: Però evidentment reclamem l'espai i hem de tenir memòria. Memòria de que som gent de Sitges. Jo no sé si estan les coses bé, si no estan bé... Però bueno, és la gent de Sitges i quan es fa això ho sap tothom de que teníem el nostre camp propi i teníem un trosset de camp en un futur i poder decidir nosaltres. I és que si tinguéssim 10 equips et diria, ostres, no, però és que en tenim molts per poder-ho exigir, és que és algo que ho necessitem.
0: Recordo que fa dues temporades vam dir allò de difícilment la Blanca podrà tornar a tenir una temporada com la de fa dos anys, no?
1: Bueno.
0: Va ser una temporada espectacular, David.
1: Sí, sí, sí.
0: No va ser pas dolenta la passada? No va ser pas dolenta. Tenim l'ascens de l'infantil A, el del juvenil C, crec que el del Benjamí A també. Uh-huh. Vull dir...
1: Bueno, un futbol 11, per dir alguna cosa, hi ha dos descensos, però és que hi ha tres equips que pugen.
0: Clar.
1: Que passa que un d'aquests descens és el juvenil A, que llavors, ostres, t'impacta, val per tres, no?
0: Sí, és el que més dol,
1: sí,
0: en aquest sentit.
1: Sí, però bueno, en comparació, pues, hi ha... dos equips que baixen, però sí que hi ha tres que pugen, o sigui que fas la cabala i és positiva. Però bueno, clar, també saps que quan aconsegueixes més categories, sí, la dificultat
0: també
1: és major.
0: També tothom era conscient que aquesta última temporada seria difícil, perquè amb els equips de preferent, sobretot.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: és el
1: sí,
0: que ha acabat passant.
1: És el que ha passat, o sigui, ens ha tocat amb els quatre equips que hem estat a preferent, ens ha tocat una temporada de patir, però bueno, en el cas del juvenil ha sigut un patiment que l'hem disfrutat, perquè jo crec que el procés l'hem disfrutat, no hem pogut complir l'objectiu, i en els altres, pues, bueno, el que es diu, no? quan es perd, no? que també s'aprèn, i ens ha tocat aprendre, i ara l'any que ve tindrem un equip de preferent, doncs ojalà que pugui fer una bona temporada.
0: Perquè et pregunto, en una categoria infantil hi ha molta diferència de primera a preferent?
1: Sí, ja són és, parlàvem abans, no? Físicament és que ja el futbol ja van escollits, ja segons la categoria nosaltres continuem també, et dic, nosaltres escoltem la demanda quan ens truquen, qui vol venir, evidentment, si tenim la categoria preferent ens truca més gent que si estem a primera o segona, però no tenim...
0: S'ofereixen ni... molts futbolistes quan
1: sí,
0: quan tens equips
1: quan
0: a preferent?
1: Sí, quan més categories s'ofereixen més, però bueno, no tenim la infraestructura ni som ni creiem en això, que som un equip que tenim scoutings repartits per la comarca, d'anar buscant els jugadors i d'anar controlant els jugadors. Això de moment no ho tenim, evidentment, ja. Ens tindrem que anar adaptant perquè està sent durillo.
0: A punt de començar la temporada, d'aquí 4 dies, no sé en quins objectius es planteja la temporada que ve la Blanca Subur David.
1: Bueno, els objectius és, tots els equips, és d'intentar crear un grup humà molt, molt potent. Tots els entrenadors tenen que tenir aquest objectiu. A partir d'aquí, anar millorant, evidentment, els aspectes tècnics en edat de més petits a més grans i tàcticament, físicament, a nivell més gran, i amb els objectius esportius, doncs, com poden ser els equips que estan a primera divisió, sempre és intentar mirar a la part capdavantera, els que estan a preferent, pues intentar aguantar la categoria, i els que estan a segona divisió intentar guanyar la Lliga.
0: Ara mateix hi ha una bona fornada de futbolistes, la Blanca, David?
1: Bueno, jo considero que els dos juvenils no estan malament, tot és producte del que hem parlat abans, no? De tots els entrenadors, de la base, dels alevins, dels benjamins, d'infantil, fins a arribar a juvenils. Crec que ens ho passarem bé, els resultats... evidentment
0: seran els que seran, no tenim la bola de vidre.
1: Clar, no sabem, tu pots creure que tens una bona fornada, ja. I aquí a Sant Boi pues estan molt per sobre,
0: sí.
1: Evidentment això no ho sabem, però el que sí que sabem és que hem de crear un grup humà sòlid i a partir d'aquí esforçar-se cada entrenament i fer les coses per anar millorant i ojalà estar el més amunt possible.
0: El que sí que és cert, David, és que avui en dia hi ha moltíssima competència.
1: Sí,
0: tothom té el seu futbol base.
1: Sí, clar.
0: Abans éreu uns quants només, els que teníeu futbol base, i clar, o jugaves a la Blanca o t'anaves com a molt a Vilanova i després ja te n'havies d'anar, Gavà, Castelldefels, Cornellà... Ara no.
1: Home, clar, a nivell Blanca...
0: A nivell comarca ja tens tots els clubs... tenen futbol base.
1: Canvia molt, no? Fa anys enrere érem els únics o dels pocs.
0: Sí.
1: Teníem un camp de terra que era molt estimat per nosaltres, sí. Vale? Evidentment aquell camp de terra també ens feia guanyar amb equips que eren, pues, potencialment a lo millor tècnicament superiors a nosaltres, però evidentment en aquell camp la tècnica també passava sí. una miqueta quedava una miqueta al costat. Ara no, ara els camps, tots els camps estan més o menys bé, llavors tot això ho iguala més aquella força que teníem d'anys enrere del nostre camp, fer-lo un fortín i evidentment la força que teníem de jugadors que venien de Gavà, venien de Tarragona, tot això ja no... Has de procurar que no marxin els teus. Tot això ha canviat.
0: Parlant d'història, vam recordar fa unes quantes setmanes aquí mateix a la ràdio, amb la presència d'uns quants d'aquells futbolistes, d'aquell juvenil, que la temporada 86, doncs, l'any 86 va aconseguir aquell ascens a Nacional, i jo els preguntava, creieu que aquell equip és el millor equip que ha tingut la Blanca, històricament? Jo t'ho pregunto ara a tu.
1: Bueno, a veure,
0: és difícil.
1: És dels més recordats, perquè realment...
0: Dels més recordats, segur.
1: A part de pujar, o sigui, equips que hagin pujat a Nacional...
0: És que diria fins i tot que és més recordat que el que va pujar a Divisió d'Honor.
1: Sí, exacte, sí. És més recordat. Guanyen la Copa Catalunya, si no tinc mal entès, que és algo que...
0: El Campionat de Catalunya, sí.
1: Que no ho hem aconseguit, em sembla que és l'única vegada, o almenys que jo recordi. I sí, perquè després han hagut més equips que han pujat de preferent a Nacional, inclús aquí que hem eliminat amb el Barça a la Copa Catalunya i ens hem quedat a un pas de guanyar-la per un partit, però sí.
0: És molt curiós.
1: Curiós és també, curiós. Imagino que va agafar una fornada, evidentment amb gent de fora, però que també havia molta gent de Sitges i,
0: clar, aquí entenc que el nom dels jugadors té molt a veure, no?
1: Clar, jo crec que és el que parlàvem, no? Són noms que imagino que portaven des de petitets a la Blanca i després en el seu últim moment evidentment es devien reforçar amb gent del redador, però el que parlàvem de la força de pujar des de baix, per això és algo que aquest any amb els juvenils, doncs sobretot amb Balà veig aquesta força.
0: Molt bé. Dijous, com dèiem, arrenca aquesta nova edició del torneig de juvenils, la 43a edició. I bé, no sé amb quina perspectiva es planteja la Blanca el torneig d'aquesta temporada.
1: Bueno, era.
0: I això és la pregunta de cany, ja ho sé, però bueno.
1: Vam començar fa una setmana, vam començar el dijous passat, sí. Sí, farem una setmana justa d'entrenos, 5 sessions, evidentment el preparador físic ja els hi havia donat deures a fer per l'estiu, per arribar al millor possible. Sí. Sabem que tècnicament estarem per sota d'aquests equips, físicament a priori també ens tocarà estar per sota, però bueno, esperem que tàcticament els puguem sorprendre, i el que està clar que el jugador de la Blanca del torneig té una il·lusió que el fa volar, no, uh-huh. Els peus no toquen al terra i volen, i esperar que estiguin en el seu màxim.
0: Aquest plus de mentalitat.
1: Exacte.
0: Et fa treure doncs el que en aquell moment no tens, no? Que és una bona preparació física.
1: Exacte. Tindrà una mentalitat molt per sobre dels altres, una motivació molt per sobre dels altres, espero. I després tens que tenir aquell pèl de sort, d'encert, de que els primers minuts, doncs, les ocasions que tindran ells, perquè són superiors, doncs tinguem un porter que l'espari, un defensa que la tregui, o que vagi al pal i la primera que tu tinguis ficar-la, i llavors tot això et doni una confiança de poder-t'ho creure i poder competir. Són 70 minuts, 35 per part, doncs jo crec que competirem en alguns moments.
0: La Blanca jugarà el dijous 13, de fet és l'equip que obre el campionat contra la Fundació Grama, i l'endemà el 14 contra el Girona.
1: Sí, ens venen dos partits seguits que evidentment ens deixaran marmats. El primer partit en la Gramenet, després ja trobes un Girona, però bueno, ha passat moltes vegades, hi haurà la plantilla, el juvenil A, més gent que estarà al juvenil B, però evidentment torneig, el mes d'agost sempre hi ha baixes, i bueno, entre els del juvenil A i els que vinguin del juvenil B, jo no tinc cap dubte de que s'ho deixaran tot, i el que t'he dit abans, que volaran i arribaran on potser és impossible arribar.
0: Ho deies ara, seran dues parts de 35 minuts cadascuna.
1: Sí, dues parts de 35 minuts. I bueno, sí, perquè pensa que aquí hi ha 4 dies.
0: Sí, l'equip que arribi, una qüestió d'encaixar.
1: L'equip que arribi a la final o al tercer i quart jugarà 3 partits en 4 dies. Uh-huh. Llavors és una per evitar lesions i que puguin començar la temporada perquè en les millors condicions.
0: Blanca, Fundació Esportiva Grama, a les 7 de la tarda el dijous dia 13, a les 9 el Cornellà contra el Nàstic, el divendres 14 a les 7 el Blanca Girona, i a les 9 m'hauràs d'ajudar el
1: Badalona
0: contra el Nàstic. Els escuts els coneixo gairebé tots, però em costa una miqueta encara. El dissabte 15 la Grama contra el Girona i el Cornellà contra el Badalona, i el diumenge dia 16 anirem ja als partits per al tercer i quart lloc a les 7 i la gran final a les 9.
1: Exacte.
0: I amb això ja comencem la temporada a tope.
1: Sí. A veure, són partits nous. Parlàvem l'altre dia amb els jugadors, que és una setmana de preparació diferent, però també molt xula. O sigui, els deia que es trobaran al camp ple, seguríssim. A partir d'aquí, si fan les coses bé, pues a lo millor els últims partits se'l tornen a trobar igual de ple al Nou Pins Vents. O sigui, que disfrutin l'experiència de jugar amb aquests equips i que competeixin.
0: David, moltes gràcies per ser-hi.
1: Merci a tu, Pitu.
0: Per aquesta conversa, que vagi molt bé i que tingueu una molt bona temporada.
1: Esperem que sí, gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Bé, ja els dèiem que faríem un encaix festa majorenc obrint el nostre arxiu sonor. El diari ABC fa 25 anys deia: esta noche la populosa Villa del Garraf cierra su tradicional fiesta mayor con un espectáculo que podría ser considerado único, si no fuera por causas personales aducidas por el consistorio. Un singular castillo de fuegos de artificio llamado Palmerada formará por primera vez una enorme palmera con 240 cohetes dispuestos en tres filas paralelas al mar. La traca final assegurada. Bé, no era exactament això el que es va fer. El que es va fer era, bàsicament, tres llançaments de palmeres, un darrere l'altre, en filera, que ocupaven tot el passeig. Els més joves no el recordaran, els més veterans sí, i recordaran, per altra banda, com de difícil era que la vista abastés i tota la palmerada sencera. Quan publiquem aquest àudio, el publicarem amb la fotografia clàssica d'en Josep Maria Alegre, feta bastant lluny del passeig, però que va copsar de manera perfecta aquestes tres enceses de palmerada. Perquè això no s'havia fet mai. L'Isidre Panyella mateix deia que no s'havia fet mai. La idea d'on va venir? Bé, doncs la idea va venir, com tantes altres coses, d'un cop de cap d'en Joan Marçal, que li va dir a l'Isidre que li faria il·lusió. Per tant, el 26 d'agost del 2001, des de les 7 del matí, els operaris de la pirotècnia Igual van anar disposant tota aquesta coetada al llarg de les platges del passeig. Aquesta coetada eren 240 palmeres que es tiraven en tres torns de 80 palmeres cadascun. I entre cadascuna de les enceses simultànies d'aquestes 80 palmeres hi havia també una miqueta d'animació pirotècnia i una traca final. L'Isidre va proposar tres pressupostos. La palmerada era la mateixa pels tres pressupostos. El que variava era l'intermedi, per dir-ho així, entre palmerada i palmerada. El 20 d'agost del 2001, ara fa 25 anys, saludàvem Isidre Panyella i l'Isidre ens explicava aquests detalls d'un esdeveniment que no s'ha tornat a repetir mai més. Una vegada i prou. A fe de Déu, però, que va ser una palmerada recordadíssima.
1: No sé on vàrem deixar la conversa, però em sembla recordar que l'Isidre ens parlava de tres tipus de palmerada diferent, segons el pressupost, i jo no sé al final amb quina ens hem quedat d'aquestes tres.
2: Ens hem quedat amb la senzilla.
1: Amb la senzilla.
2: La palmerada és la mateixa, per tant, el que són les palmeres és el mateix.
1: D'acord.
2: Era l'acompanyament, o sigui, entre palmeres, com que les 240 palmeres es tiraran en tres vegades, seran 80 cada vegada, perquè és que si les tires totes alhora són masses, i com que obren grosses, una es taparia l'altra. Aleshores, vaig calcular que si hi ha 2 quilòmetres, 400 metres, des de sota l'església fins a Terramar, aleshores, a cada 30 metres una palmera vol dir que són 15 metres de radi cada una, i les ho tenen de sobres, les palmeres nostres, vol dir que arribaran a tocar-se les puntes d'una a l'altra. Llavors, és quan queda bonic. Si ho atapones, es veu un pagot de foc i no veu res. Per tant, llavors es faran tres tirades, però entremig de la primera i segona i tercera, es tiraran uns trons, un petit efecte de continuïtat per deixar uns 40 segons entre l'una i l'altra, a fi que el fum marxi i es veïn ben netes cada cop d'efecte.
1: Per,
2: no?
1: per deixar-nos respirar. Per deixar-nos respirar, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, deixar respirar a nosaltres i el fum.
1: Això mateix. Començo pel començament. L'Isidre Panyella ha fet això en algun altre lloc?
2: No. És la primera vegada que es farà.
1: Per tant,
2: una idea meva, vull dir, era Marçal, el president de la Comissió de Festes em va cridar, diu, tinc això ficat al cap, dic, podem fer-ho, es pot fer, sí.
1: Mm-hmm. L'Isidre Panyella suposo que té, com ens ha comentat en més d'una ocasió, la imatge d'aquesta palmerada abans no la vegi.
2: Sí, clar, jo me l'imagino i ha de ser bonica. Jo crec que a llocs bons per veure-les, els espigons hi podrà anar a tothom, i el baluard també, perquè com que això es farà, diguem-ne, sota del passeig, és un... la gent poden pujar al baluart i a tots els espigons, perquè està una mica, com que la platja de Sitges fa una miqueta de conxa també, que de Bahia és una mica rodó, un petit semicercle, doncs aleshores vistes aquest extrem es pot veure molt bastant sencer.
1: D'acord. O sigui,
2: quan et posis, doncs, si et poses molt de canto, doncs també se t'amuntonaran una sola a l'altra, no?
1: Doncs seguim per aquí, la gent es pot col·locar al baluart, col·locar a l'espigó del Club Nàutic?
2: Sí.
1: Tots. O sigui, a tots els espigons, des del principi fins al final.
2: Exacte.
1: A Terramar també és un bon lloc?
2: Sí,
1: també.
2: No?
1: A l'espigó de Terramar.
2: Estem a l'altre cantó, llavors sí, exacte, el moll de Terramar també. El cas és poder veure-ho d'una mica endins, si estàs a l'extrem, perquè vegis tota la bahia.
1: D'acord. Jo no...
2: El lloc més diem, els llocs més adients és des del terrat d'algun xalet, per exemple, cap al centre, pot dir a un quilòmetre o 200 metres, per exemple, centrat, o de dins de mar amb les barquetes.
1: Els que tinguin, els
2: ideal,
1: que tinguin.
2: No? Ideal, perquè és completament de cara i tens la cosa, tens l'efecte, la panoràmica d'ample a ample.
1: Això és el que volem saber. Altres persones que també hem preguntat, bé, a la platja, això quan es començarà a instal·lar, quin és el marge de seguretat que és necessari perquè aquesta instal·lació es pugui desenvolupar sense cap problema? Com va això?
2: Bé, nosaltres això es pensa començar a les 7 del matí, i estarem hores llargues. És un diumenge, per tant, he demanat, i el Marçal m'ha promès qui serà, des del dia abans es clavaran 160 estaques, o sigui, una cada 15 metres, a 2 metres de separació de lo que és la paret d'aquesta zona jardinada del passeig, que és la part jardinada.
1: És a dir, a 2 metres del mur del passeig...
2: Es posarà la cinta, la cinta per tancar.
1: D'acord.
2: Per deixar-ho tancat completament. I amb les estaques aquestes.
1: O sigui que faig un parèntesi aquí, Isidre, a partir de les 7 del matí les platges estarien tancades.
2: No, la
1: platja oberta.
2: Nosaltres l'únic que es posa són que tinguem 2 metres només de... cap a la part del fons.
1: Perfecte, entesos.
2: No l'extrem de la platja,
1: d'acord,
2: perquè la gent s'omplirà i llavors seria horrorós, no?
1: D'acord,
2: no,
1: o sigui que...
2: Ens arrembarem a la paret de lo que és el passeig, que queda sota, el desnivell, i sobre és el passeig, i allà posarem els canons una miqueta inclinats mirant a l'aigua, per si una carcassa falla qualsevol cosa es caigui a mar, no? I el que ens ha de privar és la cinta aquesta, junt amb que va dir que hi hauria 40 guàrdies i ja també hi ha una part també de guàrdia civil, doncs que aniran vigilant.
1: En el cas de la zona de la fregata, com se situaran aquestes pomeres?
2: Això és una miqueta fotre. El tros de la fregata sí que ens podem arrambar una miqueta al mur que és petit, sí que ens hi podem arrambar. El que passa que llavors per la part de dalt, tant a la fregata com més amunt, a la part de dalt del passeig també s'hi posarà una altra cinta amb valles separades, per no posar tant 2 quilòmetres de valles, que seria caríssim, doncs unes tanques, i entre tanca i tanca, cinta. Perquè el moment, això pel moment de disparar,
1: sí, sí, sí.
2: El moment de disparar, perquè hi hagi un mínim de separació prudencial, no?
1: Tot això a partir de les 7 del matí.
2: Exacte. Això es començarà a estenca, i aleshores a la platja vàrem quedar amb gent, persones de la brigada, com per exemple en Gari, a la part de platges, de repartir-ho amb un tractor, el tractor, la màquina de platja, amb que diu que té un remolc, i el remolc complir-lo de canons, i anar passant arrambats, diguem, la paret, que dins tot el resto de platja, però això mirarem de fer-ho a primera hora. Primera hora quan encara no hi ha quasi ningú, quan hi ha ningú a la platja, no?
1: Sí, perquè anava a dir tot un dia
2: de passar el tractor aquest a primera hora, anar repartint cada 30 metres 3 canons, perquè un serà per cada efecte, que són 3 efectes, un ha de ser per la palmera daurada de tota la vida, amb el tronc, l'altre és la palmera daurada que porta les puntes blaves, i l'altre efecte és l'efecte Kamuro, que n'hem parlat alguna altra vegada, que és aquest d'or brillant, que fa aquesta com una caiguda de... Quan ha fet ja la palmera, fa com una pluja de purpurina daurada, no?
1: Aquesta serà la darrera de les tres.
2: La darrera, que és la més espectacular. A més, a canvi lila. Les puntetes les farem canviar a violeta, no? Perquè sigui la més decorativa. I també, no ho havíem dit abans, i al final de tot, doncs hi ha una tronada, també, a la part més o menys central, a la sorra mateix, doncs hi ha, jo què sé, una tronada d'uns 10 segons o 12, de soroll progressiva per dir hem acabat, no? Per tant, comencem amb 3 trons d'avís, 80 palmeres daurades, 12 trons grossos de canó, cada 4 segons un, cada 4 per aguantar i que se'n vagi fum, perquè però que hi hagi continuïtat d'espectacle, que no hi hagi cap parada, no? La segona palmerada, la daurada amb puntes blaves, llavors hi van unes candeles romanes de descargues de drons i marrons, que en diem que són d'aquests trons d'acompanyament també, que amb una duració d'uns 40 segons aproximadament. Ve la tercera palmerada i aleshores hi ha una descarga de trons ràpida, una marronada, que en diguem.
0: L'Isidre Panyella, que ho tenia tot al cap, tot. 26 d'agost del 2001, aquella palmerada que no s'ha tornat a repetir mai més. Ens sembla que ara no es podria fer d'aquesta manera. És a dir, els operaris de l'Igual compartint la platja amb els banyistes el diumenge, mentre s'instal·laven 240 palmeres. Ens sembla que ara difícilment els haguessin dit passeu, passeu, instal·leu les palmeres, que potser, jo què sé, menja tarda, que hagués patat alguna cosa per allà. Per allà. Bé, 2001, alegria, aquesta pensada d'en Joan Marçal que va poder materialitzar l'Isidre Panyella. La pena va venir per Santa Tecla, i això també pels joves que ens escoltin, perquè d'això també fa 25 anys, i algú potser li van explicar, uns altres eren massa petits com per entendre-ho, però era quan la Festa Major no tenia protocol i, bàsicament, a l'hora de prendre determinades decisions, quan hi havia circumstàncies difícils, bé, era complex, això. Tampoc hi havia, és evident, sistemes de comunicació tan directes com ara hi ha, que sigui grups de WhatsApp, que si no sé què. Bé, en qualsevol cas, aquell 23 de setembre del 2001, la pluja va fer una mala passada. Bé, diem la pluja i de fet van ser 4 gotes de pluja mal comptades just abans de començar la processó. Els balls van començar, 1, 2, 3, van gegants, foc, tothom fent camí, però la part del final de la processó, la part, òbviament, que justifica tota la cercavila, tabernacle, pandonistes, autoritats, les senyores amb el ciri, es va decidir que aquesta part de la processó fes un tomb pels voltants de l'església i tornés al temple. I, evidentment, s'havia d'avisar els balls, perquè els balls ja eren carrer avall. I vet aquí el conflicte, que quan els balls van tornar a l'Ajuntament i van veure passar la processó per davant de la palmera i Santa Tecla, que arribava ja al temple, allò va ser... Xiulets, indignació general, només trencada perquè al pas del tabernacle el públic assistent va ovacionar Santa Tecla. Però després, quan van tornar a aparèixer les autoritats, els xiulets van retornar a la plaça i això que ho hem escurçat va sonar d'aquesta manera tan tensa. Fa 25 anys, un 23 de setembre del 2001, han finalitzat la processó. El rector mossèn Josep Nicolau, en acabar l'entrada, diguem-ho d'aquesta manera, de la Santa, davant d'una Carmina Verdoi, visiblement dolguda, trista per la circumstància, va deixar anar unes paraules més o menys que volien tranquil·litzar els ànims, però no ho estaven. I l'endemà, Joan Marçal, al carrer Sant Honorat, conversava amb en Pitu Valera.

0: Acabem, doncs, aquesta celebració de Santa Tecla, que les circumstàncies han fet doncs, que tingués aquest final una mica inesperat per tots i també involuntari s'ha buscat la millor solució. Suposo que Santa Tecla també acceptarà la nostra bona voluntat. Ho agraeixo doncs, a tots aquells, sobretot a tantes senyores que han acompanyat a la Santa, també als grallers que ens han acompanyat, el senyor alcalde, les autoritats, la comissió de festes. Voldria doncs, que aquest final fos un final d'amor i de pau i que el nostre poble recobri la serenor, perquè si no s'ha fet com calia, no és pas per la voluntat de ningú, sinó perquè s'ha cregut que el temps amenaçava i hagués sigut també potser una imprudència. Gràcies i que Santa Tecla ens beneeixi. Acomiadem-nos doncs i resem com sempre la pregària del Pare Nostre. Poseu-vos drets. Pare Nostre que esteu en el cel.
1: Joan, bon dia.
2: Bon dia tinguem.
1: Com esteu?
2: Pues molt desmoralitzat, la veritat és aquesta. Jo crec que les coses han arribat a un punt que s'han de parar. No podem continuar de la manera que anem. Jo des d'aquí voldria dir i demano per favor que els polítics facin política, que la festa ja ens encarreguem una comissió, que de tot l'egu hi perdem moltes hores i treballem molt. Però per favor, torno a repetir, els polítics facin política, que es posin al seu puesto i que ens deixin treballar. I veureu com tots aquests caleus no passaran.
1: Total, 7:45, hora de sortir.
2: Hora de sortida.
1: Comencen a caure gotes,
2: no tantes com això. Ja us he explicat abans aquí que jo em vaig estar tot el rato que plora amb els castellers mentre feien la baixada. Vaig estar amb ells a baix, els vaig felicitar, vam tornar amunt, va, què fem, què no fem, vull dir, sempre fora al carrer. I la veritat, si dius que em vaig mullar, jo crec que em vaig esquitxar. No em vaig mullar. I aleshores parlo amb els gegants i els dic, mira, sortim, si veiem que això va més, que hi hagi més aigua, mitja volta i cap a casa. No passa res. Esteu conformes? Tots que sí. Pues vinga, vale, sortim. Llavors la gent es va posar contenta perquè hi havia moments d'incertesa per allà davant per si se sortia o no se sortia. I sí, pues així ens vam tirar endavant. Es va sortir, es va mirar de lleugerar una miqueta més de lo normal la formació dels balls i tot plegat. Aleshores vam anar a la parròquia, aviam el que volia fer, va semblar que no volia sortir, haig de dir que la pandonista volia sortir, ho haig de dir-ho perquè m'ho va dir bé a mi, personalment diu Joan, jo vull sortir, dic jo també, però qui em manda, manda. Llavors es va acordar que es faria primer la missa de nou, o de quarts de nou, després, segons es veiés el temps, es faria un recorregut, que és el que es va fer. En quant amb el recorregut i tot el que es vulgui fer, la parròquia, la comissió no hi té res a veure, perquè vull dir, és una cosa religiosa, vull dir, no... I vam quedar així, que es faria així. Aleshores, hi va haver l'ordre de retirar els balls del carrer. Es van retirar els balls, van arribant, tal com anaven arribant, jo els preguntava que si volien ballar després d'aquesta petita processó que es faria als voltants de Dallòs o s'estimaven més plegar. I llavors em va preguntar el que tu vulguis. Dic, doncs mireu, jo si us haig dit la veritat, jo plegaria. Guardem-ho i un altre any ja tornarem a sortir. I així ens va fer.
1: La processó surt, és a dir, comença a sortir...
2: La processó no comença a sortir, el tabernacle no es va tocar ni de l'altar, no es va tocar ni de l'altar, i ja no es va sortir. Llavors vaig, li comunico amb el senyor alcalde, que el senyor rector m'ha dit això, de que no vol sortir perquè plou, que després mirarà de fer alguna volteta petiteta, i el senyor alcalde em diu que nosaltres, ell no hi pot fer-hi res ni hi pot dir-hi res perquè és una cosa que la mana el senyor rector, el professor, que no s'hi pot fer res. Llavors vaig dir, va ser com va donar l'ordre de que els balls tornessin cap a l'Ajuntament, que no se sortia.
1: Qui dona aquesta ordre?
2: El senyor alcalde.
1: el Cercavila ja havia arrencat.
2: I el Cercavila havia arrencat, els gegants ja estaven pràcticament a la cruïlla del carrer Sant Bartomeu, carrer Jesús, i ja havia d'allò, però esclar, pràcticament a darrere no hi anava res. Llavors va anar una persona de la comissió per darrere a buscar-los, perquè no haguessin de caminar tant, i els altres de la Guàrdia Urbana per davant.
1: La processó, però, Joan, es talla, és a dir, com si agaféssim unes tisores i...
2: Crac, un gabinet i la tallessis.
1: I ho tallem pel mig, és a dir, gegants, bestiari de foc, foc, fins als bastons, més o menys.
2: No, pràcticament van sortir tots els balls. Uh-huh. Van sortir tots. Els balls van sortir tots, el que passa que, esclar, molta gent no els va veure perquè uns encara estaven pràcticament al fonollà o d'això, i ja van tirar enrere. Però era el moment que havia d'haver sortit, i va ser una pena perquè la iglesia estava plena de senyores que volien anar a la processó, i aleshores doncs no se sortia.
1: Entenc que ha de ser un moment complicat, són decisions en calent i amb poc espai de temps.
2: És uns moments molt ingrats, i no sabria com explicar-me, perquè el que dius tu, has de decidir en 2 minuts, però és que tu ja voldries decidir, però no pots decidir, no sé si m'enteneu.
1: Sí.
2: No pots decidir.
1: Entenc.
2: Perquè a sobre en tens altres. Jo des d'aquí he dit abans, polítics que deixin, que facin política, que es cuidin del poble, i la festa ja ens en cuidarem nosaltres, que segur que ens hauríem mullat i hauríem tingut la festa sencera.
1: Un dels moments, i ho hem escoltat abans amb aquest petit document sonor, de màxima tensió va ser...
2: Això és molt desagradable.
1: A l'arribada a l'Ajuntament.
2: Això és molt desagradable.
1: Quin sentiment vas tenir, Joan?
2: Jo dic, vaig passar molta vergonya, em va saber molt greu. Per postres, quan es va acabar tot això, que vam anar a fer la festa, la volta que va dir el senyor rector, que vam anar a la pregària final que hem sentit, el senyor alcalde em va cridar al seu despatx, no val la pena recordar el que em va dir, perquè em vaig posar tan nerviós i tan impotent, que jo des d'aquí voldria demanar perdó als meus companys de comissió, perquè la veritat és que només vaig veure les escales avall de l'Ajuntament. Me'n vaig anar i els vaig deixar amb ells plantats allà. Quan m'estaven fent costat, els vaig deixar allà plantats. Això és una cosa que em va saber molt greu, després m'ho vaig arribar a pensar, però poc cop calent me'n vaig anar. No havia d'haver fet, no els havia d'haver deixat allà. Havia d'haver fet el comentari amb ells, havien d'haver parlat tots junts i agafar una determinació, però, dic, vaig sortir histèric. Em costa molt posar-me molt nerviós i m'agrada sempre fer les coses pensant-les, però no podia més ja. Ho sento amb l'ànima i jo dic, demano perdó amb ells, perquè la veritat és que els vaig deixar... Quan van veure que m'anava, van venir darrere meu i jo els vaig deixar plantats al mig del carrer, perquè volia estar sol i mirar el que havia passat, rumiar-me mirant el que havia passat. Per això dic, repeteixo, que em perdonin, perquè no els havia d'haver deixat.
1: Què et va dir la gent del poble, dels Valls, si és que et van dir alguna cosa?
2: Sí, i la gent em deia, tranquil, Joan, que això no va per tu. Dic, ja ho sé, dic, però dic, no... No...
1: No és agradable.
2: No m'agraden aquestes coses. Aquesta cosa ja s'anava a produir el divendres, es va aturar, amb una mica de força que es va fer, però a última hora es va trencar. Ja feia masses dies que durava això i es va trencar. No s'havia d'haver trencat. O sigui, pràcticament, t'ho direm dues paraules i ho comprendràs en seguida, d'això. La comissió de la Festa Major, a la qual hi ha una feinada que molta gent no s'ho pensa, i n'hi ha molta, són els manobres dels polítics. Són els peons. Si la Festa Major és un èxit, l'èxit és d'ells. Si hi ha un fracàs, el fracàs és de la gent que ha treballat. Entens? Vull dir, i no pot ser, no pot ser això. No pot ser de cap de les maneres. La comissió està per organitzar la Festa Major, i punto. I els polítics al seu puesto, i nosaltres al nostre puesto. I no han de donar cap ordre ni res, sinó preguntar-li al president, sigui que sigui. I, escolta, això què fem? Això així? Vinga, vale, correcte. Sense fer cap imprudència i sense fer cap cosa estranya. Però ha de ser així, això. I fins que no sigui així, tindrem problemes. Tindrem problemes perquè resulta que el president que parla en aquest cas per mi, que d'allòs, resulta que és el pallasso de la festa major. Ho dic, és que anem trebats i no s'hi pot anar així, tu.
1: Teniu ara aquella sensació que us cau la daga al
2: damunt? Exacte, com si tinguessis l'espasa de Damocles sobre el cap, igual. Saps? Perquè no saps, bueno, ara per on te'n sortiran, ara per aquí, ara per allà. No es pot, ni es pot treballar ni es pot viure d'aquesta manera. O hi ha més confiança, o ens anem cap a casa i que faci la festa major polítics.
1: Està ferida la festa major?
2: No.
1: No?
2: No, la festa major no està ferida perquè és un mal trago que s'ha passat. Jo crec, espero i desitjo de que ens deixin treballar una miqueta més en confiança,

0: i mocador. Per tant, posar-se davant d'un micròfon, atendre totes les preguntes, no era una tasca fàcil, i en Joan Marçal ho va fer. Que serveixi, i probablement ha servit, perquè afortunadament els presidents de comissió, i sobretot en els darrers anys, poden passar molts problemes, però aquesta manca de confiança o aquest distanciament entre comissió i regidoria que va palesar en Joan Marçal i que ho va viure en el seu moment, va haver opinions molt diverses sobre què havia passat aquella nit, però això no s'ha tornat a viure, afortunadament, ni la gent emprenyada d'aquesta manera, afortunadament. D'això han passat 25 anys, d'un dels grans escàndols de Santa Tecla, de la processó de Santa Tecla. Després, l'any 2003, en vindria un altre petit escàndol, també a l'entorn del recorregut i d'algú que va prendre una iniciativa així, vinga, dalt i tal, també va haver una. Però, afortunadament, en els darrers anys, tot es desenvolupa amb molta més tranquil·litat. Hem volgut, perquè s'escau l'aniversari, 25è aniversari d'aquests dos moments, un de la Festa Major, la Palmerada, i un altre de Santa Tecla, aquesta ressaca molt agra, de l'endemà de la processó de Santa Tecla del 2001.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: En Joan que diu, en el programa de la Festa Major, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i conservar. En Joan, que diu en el programa de la Festa Major, no imaginava ser pandonista tan d'hora, però la veritat és que és la il·lusió de la meva vida. Quan vaig veure que pujaven a casa el mossèn, l'Esteve i el president de la comissió, em vaig marejar i tot. Arriba a pujar mossèn Pauses i ja no l'aixequen, eh? I vaig haver de seure. I tercera, sé que la meva mare des del cel estarà molt contenta. I potser comencem per aquí, Joan?
1: Sí,
0: per la mare?
1: I tant. Vinga.
2: Capità, cap de nostra companyia, el que passa avui al dia, ara us ho vaig explicar. Comencem primerament per aquesta gent cristiana que no fan el que Déu mana en el primer manament. Les dones, quan són casades, tenen 15 dies bons, però al cap dels 15 dies tots són crits, sorolls i grons.
3: Pum, putu, pum, putu, pum, pum, pum, pum, pum, putu, pum, putu, pum. Ja està?
0: Quan fa que veu enregistrar això?
1: Uf, mira, farà 5 anys que va marxar, pues 8 o 9 anys, segur. Sí, sí.
0: Que se'n sabia més, de versos, la mare?
1: Se'n sabia. Sí, en sabia, dels antics.
0: Era molt festa majonera, la mare?
1: Bueno, sí, sí que ho era, sí, li agradava molt, la veritat.
0: O com la gent de l'època.
1: Sí, eren molt...
0: Perquè és que ara, no sé si dir que la percepció de la Festa Major també és diferent, i la manera de viure-la ara dona la sensació que si no la vius fins al final no ets ningú, i abans es vivia d'una manera molt, no sé si dir, més discreta.
1: Més discreta, més familiar, ja. Més amb respecte, un altre respecte.
0: Respecte.
1: Sí, sí, la mama era molt de Festa Major també. Bueno...
0: La teva història amb la Festa Major comença quan?
1: De petit, ja estava jo, mira, fixa't, quan el Miquel Forns era alcalde del carrer Sant Pau.
0: Sí.
1: I l'Esteve feia missa dintre de la nevera dels pollastres.
0: Castres.
1: Jo feia de pandonista també.
0: Aquesta història que plega els que veu néixer més o menys...
1: L'any 73.
0: L'any 73, eh? Aquesta generació del 73 que es va moure molt... diguem-ne al voltant d'aquestes festes del
1: sí,
0: carrer Sant Pau.
1: Al carrer Sant Pau i tant, i ens feien tallar el carrer, ens demanaven permís a l'alcalde Cots, i no, era maco, la veritat.
0: Què feies en aquella festa? Si és que tenies assignat algun paper determinat o simplement
1: feia de
0: anaves...
1: Tot.
0: Feies de tot.
1: Feia de tot. Portava els gegants, portava el panó, recollia les taronges de terra que eren els pits de la geganta... Fèiem de tot. Cabassuts, tot. Tot el que...
0: Tot el que toqués.
1: Tot.
0: Superada aquesta etapa, entres a la grupa?
1: A l'agrupació, a l'any 89, ballant les cintes, una Santa Tecla.

0: I després vaig estar molts anys amb les Cintes, després vaig passar al Ball de les Gitanes, vaig tocar un any amb la colla de timbalers de la Jove.
1: O sigui que va ser timbaler un any?
0: Sí, un any, amb un Goliat, que em va deixar l'esquena destrossada. I quan vaig saber picar, ja sabia que va la fer.
1: Deixa l'esquena més destrossada un timbal o el pal de les Gitanes?
0: El pal de les Gitanes.
1: El pal de les Gitanes, és que jo pensava dir que allà sí que has d'aguantar.
0: Tens que aguantar 8 dones. I si cauen a terra encara
1: t'estic. Si cauen a terra encara més.
0: I tant. I després vaig entrar a l'aeroportant de Sant Bartomeu, que vaig estar també uns anys.
1: Has fet per Festa Major tot allò que volies fer?
0: Sí.
1: O hi havia una il·lusió d'estar en un ball determinat?
0: No.
1: No.
0: No, vaig començar amb les Cintes i les Gitanes m'encantaven. M'encantaven. I volia tocar una vegada amb el Foc, però un any només. No. És molt sacrificat, el Foc.
1: I de portant, quant de temps hi has estat?
0: La tira.
1: També, no?
0: Sí, no em facis pensar massa, perquè 8 o 9 anys, una cosa així.
1: O sigui que en el fons ha estat en els darrers anys, quan, no sé si dir, no, la vida ha estat més tranquil, a casa d'en Joan, i perquè ja no s'ha hagut de... diguem-ne, d'exercir cap responsabilitat concreta.
0: Sí, perfecte, és així.
1: Ets espectador.
0: Soc espectador.
1: Què passa amb els espectadors a la Festa Major?
0: És una emoció tan gran, és una complicitat amb els balls, estar amb el turisme, tot és... No sé, és una cosa que et surt com si et rebentés el cor. No sé explicar-me amb això. Però...
1: Tu passes més bé que ballant?
0: No. Jo m'ho passava molt bé ballant, però clar, el cos es va...
1: D'acord.
0: Ja no aguanten els genolls.
1: Perquè els moments de l'espectador, com es reparteixen? La teva Festa Major d'espectador?
0: Bueno, pues llavors a l'Hort de Can Fals, a l'hospital, l'entrada de gralles, la matinal... És clar, una cosa és ballar la matinal, que jo la ballava amb faixes, feien faixes.
1: Un altre clàssic.
0: I una altra cosa és anar a tirar flor o anar a recollir flor. I l'ofici, la sortida d'ofici. És impressionant.
1: Aquests són els moments,
0: Els moments.
1: Continuen sent els moments.
0: Sí, i l'entrada de Sant Bartomeu.
1: I l'entrada de Sant Bartomeu, no cal ni dir. Aquesta. Algun lloc determinat a l'entrada de Sant Bartomeu on et deixa la circumstància o tens un...
0: A l'entrada al costat dels grallers.
1: Sí?
0: Sí. Diguéssim, a la porta d'on està el baptisteri.
1: Sí. És a dir, allà quedes cada any...
0: Allà.
1: Bé, l'entrada de Sant Bartomeu té a l'interior de l'església posicions més o menys establertes en general, i la d'en Joan és aquesta. Bé, quan va arribar aquesta comitiva a casa teva? Fa molt de temps, això?
0: Bueno, farà el juny, em sembla que va vindre. Van vindre a principis de juny. Però jo ja la Càtia em va trucar i em diu que em podràs fer un coixí. I dic, bueno, vale. I dic, què em toca? Diu, Sant Bartomeu. Però és que ni ella sabia que jo era el pandonista, ni jo sabia que era pandonista. O sigui, una casualitat molt, molt estranya, no ho sé. I llavors, quan van vindre a demanar-me, va ser una cosa...
1: Home, suposo que tu vas veure venir, no?
0: No. No, home, perquè venien a fer-me una foto per allò del coixí.
1: Sí, home, però vols dir que em vindria a fer una foto pel coixí al rector?
0: No, però van vindre primer algú de la comissió.
1: D'acord, i després van arribar
0: i després van
1: el rector, l'Esteve i el president.
0: Tots, passant cadascú per un carrer perquè no els veiessin entrar a casa.
1: D'acord, que no els veiessin tots tres junts entrar.
0: Ah, això mateix.
1: D'acord.
0: Però bueno, i em van dir, no diguis res, cosa com un bocamoll.
1: Això vol no dir que...
0: Però jo crec que una cosa és ser un carnestoltres i una altra cosa és ser pandonista de la Festa Major. És la responsabilitat que et donen és tan impressionant que ho tens que compartir, l'alegria i la joia.
1: És el que anava a dir, és que no sé si al final els que rebeu aquesta consideració, i el més en el cas d'en Joan, home, jo no me'n puc estar. I ho comparteixo perquè sóc feliç de compartir-ho. I ja està, i tampoc passarà res, perquè tots plegats ens il·lusionarem quan arribi el dia, però ho dic i ja està.
0: Un secret a voces.
1: Un secret a voces. Veritablement, com vas dir a la presentació, un secret a veus. I és cert que et vas desmaiar?
0: No.
1: No vas arribar?
0: No vaig arribar. Vaig seure, un vano, una calor, no sabia què. I casa meva és molt petit, imagina't tota la colla que havia allà dintre.
1: Ets molt devot, Joan.
0: Sí, soc devot. Tinc casa meva que hasta el mossèn Rafael va dir però si hi ha més sants aquí que la rectoria. Sí que sóc devot de Sant Bartomeu i Santa Tecla, sí. I del Sant Sepulcre, que jo portava.
1: És una devoció que has mantingut tota la vida?
0: Tota la vida. M'he enfadat amb Déu, com tothom s'enfada. Però després és... Sóc molt respectuós, la veritat.
1: És una devoció que amb els anys s'ha fet més gran?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, es va fer més gran. I...
1: Malgrat que t'hagis enfadat, malgrat que potser t'enfadaries una altra vegada...
0: Potser, però el perdó és primordial, el perdó.
1: D'acord. Què és important ser devot per ser pandonista?
0: Sí, sí. Has de creure, perquè és el teu sant patró, no pot ser com laic, que no hi creus, si no estàs traient un nino. I no és un nino, és el nostre patró.
1: Creus que hi ha una certa consciència del patró dins de la festa?
0: Jo crec que de mica en mica sí.
1: Sí.
0: De mica en mica. Als anys 80 no, érem una cosa molt religiosa, molt negra, molt de gent gran. I ara cada vegada surt més gent jove, I esperar el sant, que abans pujàvem,
1: sí, no.
0: Pujàvem sols, diguéssim.
1: Sols, gairebé.
0: Directament. Fixa't tu que quan va ser la Sandra Rubí, pandonista, la Sandra Rubí.
1: Quants anys fa d'això? 10?
0: Suposo que sí.
1: Més o menys,
0: Sí, 10 anys. Jo vaig dir, sortiré per Santa Tecla a acompanyar la Sandra, que és amiga meva. I era l'únic home que portava el ciri. Llavors el mossèn Pauses va dir que a partir de l'any següent seria les professions mixtes. Que jo em sembla molt bé perquè Sant Bartomeu portava homes i
1: que
0: eren
1: també,
0: gent
1: també va,
0: molt gran.
1: També va costar això,
0: Va costar,
1: de les processons mixtes.
0: Sí, sí, va costar.
1: Diguem-ne que gairebé va caure perquè l'evidència, com deia en Joan, era claríssima.
0: Sí.
1: La processó de Sant Bartomeu...
0: Era gent, homes grans i poquets. I Santa Tecla, que era una barbaritat de dones. Són més devotes les dones.
1: I més fidels a la causa.
0: Sí,
1: gairebé,
0: sí, sí,
1: diguem,
0: més fidels.
1: Més fidels a la causa.
0: I hi va haver gent que li va agradar, hi ha gent que no li va agradar, però bueno, les tradicions estan per modificar-les també.
1: I mentre hi hagi estima i devoció, pues, no hi ha discussió.
0: És el més important.
1: No hi ha discussió. Per tant, el sí va ser què? Directe, segur?
0: Dic, bueno, si Déu vol que Sant Bartomeu jo sigui el seu pandonista, que no puc dir que no.
1: Endavant. Com s'escollen els cordonistes?
0: Els cordonistes...
1: I si és que hi has donat moltes voltes, això?
0: Li he donat voltes, perquè bueno, mon germà està molt delicat de salut i m'agradaria que fos mon germà i ma germana. Però el Pere no... Ho veurà per la televisió, perquè amb aquesta calor no acompanya, però està delicat.
1: I llavors vaig pensar... Il·lusionat, suposo. També,
0: molt il·lusionat. Ho sabia, Ho sabia mon germà i ma germana, que, perquè van trucar a la comissió.
1: Sí.
0: I ho feia com un... 15 dies, una cosa així, abans de que m'ho diguessin, que ja ho sabia.
1: Dediquem aquí una subordinada a aquells que estan malalts, fotuts, per 50.000 raons, viuen la festa major d'una altra forma,
0: sí,
1: però amb la mateixa intensitat,
0: sí,
1: per les raons que siguin.
0: Sí, sí. I la televisió fa molt, fa molt. Perquè, clar, ja, quan vas a l'hospital, que no... La calor, tot, la gent gran que no pot caminar... I des de que es veu per televisió la gent està més involucrada, la veritat.
1: Per tant, el primer pensament era pels germans...
0: El Pere i la Victòria. I com era inviable. Llavors vaig dir, dos amics meus. El Jordi Barón...
1: Clar, coneixes a molta gent. Això de les amistats... Sí. No sé si també...
0: Jo, pel meu cas, jo hauria tret
1: és que és el que anava
0: 8 o 10 cordonistes.
1: Però sí que és veritat que hi ha hagut anys que n'eren 4, 5,
0: 4,
1: no 4,
0: 6, 5,
1: eh?
0: 6.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però jo vaig dir, no, fem lo tradicional. I dic, a la meva dreta el Sisco, el Jordi Barón, i a la meva esquerra el Sisco Armonés.
1: Per què?
0: Perquè
1: perquè la dreta en Jordi, perquè l'esquerra en Sisco, i si això hagués pogut ser perfectament al revés? O...
0: Podria haver sigut al revés, no sé, és el millor que li tinc molta més estima amb el Jordi. El Sisco me l'estimo molt, però...
1: És a dir, la mà dreta és en Jordi.
0: Sí, i la mà esquerra és el meu Sisco.
1: D'acord.
0: Es va emocionar molt. Bueno, el Jordi estava molt content, perquè també el seu pare, el Paco, era molt de la festa major, molt. I em vaig recordar també del Paco. I del Sisco, el seu pare, que feia... 3 dies que havia marxat i vaig trucar
1: any...
0: amb el Sisco, sí, és molt...
1: Per la família és un any potent.
0: Sí. I vaig trucar amb el Sisco i li vaig dir, vols ser el meu cordonista? I va posar, vamos...
1: Jo que dèiem de les festes majors,
0: Ja Joan... estaran representats, els pares...
1: Està clar.
0: en l'exposició del sant.
1: En Joan, que recorda la mare, sí, i que el germà d'aquesta manera, en Cisco amb la mare traspassada, perdó, amb el pare traspassat fa dos dies, i la mare també, òbviament, molt present.
0: Molt present, i després el Paco i la mare, i el Paco.
1: En Cisco, que havia estat pregoner i president,
0: president de la comissió.
1: Sí,
0: sí. Estem molt il·lusionats, la veritat.
1: Només hagués faltat Sant Bartomeu al Barón, eh?
0: Oh, jo ho vam pensar, però imagina't. Perquè en vez de nardos tindrien ampolles de cervesa.
1: És una parròquia, com moltes altres.
0: Sí, però és...
1: Seria... Perquè de parròquies n'hi ha més enllà de
0: però la... imagina't quin grigalles s'hauria muntat. Després ho volia fer l'agrupació, però l'agrupació per logística, perquè tenen molts actes. Quedaria com
1: era complicat,
0: una miqueta,
1: allà.
0: Sí, quedaria una miqueta reserat allà.
1: Aha, una mica alçant enmig de tanta brugit.
0: Sí,
1: eh?
0: Clar, perquè munten vestim els diables, els diables, els gegants...
1: Quan apareix l'opció de Can Fals, doncs? La quarta.
0: M'ho van oferir, la comissió.
1: Per què? Perdó, el Barón va ser una opció ferma? Tu hi vas pensar?
0: Jo hi vaig pensar, sí. Tant... Dic,
1: era la primera.
0: Que
1: bo.
0: Sí, sí. Després volíem fer-ho al Museu Romàntic.
1: Que quedi clar, dit el Graix.
0: El garatge.
1: No el bar, el garatge,
0: al costat. Però imagina't com es posa tot allò.
1: Sí, sí, sí.
0: Imagina't. Home, ara cadires per allà enmig.
1: Sant Bartomeu més ben acompanyat que mai.
0: I tant.
1: Això
0: i tant.
1: Per descomptat. Primera opció, el Graig del Barón, descartada. Segona opció, l'agrupació.
0: L'agrupació.
1: Descartada. Tercera.
0: Al Museu Romàntic.
1: Oh...
0: al Museu Romàntic, perquè passaven per el Barón.
1: Sí, sí.
0: Però està molt, molt, m'han dit que està molt deteriorat. Mm. Llavors, pensant,
1: entenc,
0: em va dir...
1: l'entrada, del Museu Romàntic.
0: Sí, on està el carro,
1: sí,
0: però el carro està tapat i...
1: No està clar.
0: No està,
1: allò no
0: està,
1: allò no està en condicions.
0: I després vaig pensar jo, bueno, que m'ho va oferir el president, el Salmerón, diu, a Can Fals podríem fer-ho. I dic, mira, doncs eren amics de la mama i de l'àvia, i farà molta il·lusió, la veritat. És el més a prop que hi ha de casa.
1: Sí, les senyores del Mau eren amigues
0: de la família. De sí, sí. També ho podria, si hagués estat la mare viva, ho podríem haver fet al menjador de casa meva, al quarto de reixa. Però, clar, després poses a pensar, si no hi caben ni els gegants.
1: No està clar. No,
0: quan Jordi Cubillos va ser president de la comissió, que vivia al costat de casa...
1: Estem fent molta memòria
0: molta
1: avui,
0: Molta memòria. Doncs ni els gegants passaven per sota del pont d'Es García Monté, aquell pont.
1: Sí, sí, sí, sí, no està passaven, clar, està no, clar.
0: Ni estirats, eh?
1: Sí, sí. Llavors desmunta la casa.
0: No.
1: Can Fals.
0: Can Fals.
1: Tens, esclar, més d'un ho ha dit, Esteve Ferrer, Joan Roca. Bueno, dos decoradors per un sant. No sé si ho heu parlat conjuntament... Sí,
0: jo li vaig
1: si deixes
0: dir,
1: que l'Esteve faci...
0: Que faci. Tinc, he demanat, per exemple, rets de pescar a la cofradia de pescadors, el Jordi Barón portarà un cabassut que és del seu pare, els geganters de la vila em deixen una corona i un per representació del pare del Cisco.
1: Que bonic.
0: Jo posaré un goliat, posaré unes castanyoles, posaré allò de les cintes... Molt de poble. Molt de festa,
1: és a dir, això. Tres elements molt simbòlics,
0: sí,
1: que acompanyaran Sant Bartomeu,
0: sí,
1: i la flor que l'Esteve faci al
0: camí. I la Falç Nardos, clavell vermell,
1: ell?
0: I clavell també, al Paco li agradava molt el clavell groc.
1: El clavell groc?
0: Groc, li encantava. I dic, pues mira, escolta'm.
1: Ja està.
0: I ja està.
1: Veritablement has fet llista d'un univers particular, eh?
0: Sí, sí, sí. Mira, hem hasta la tradició de trencar els tratges negres i les corbates.
1: Ara anem per aquí.
0: Fora això.
1: Ara anem per aquí perquè la imatge... Bé, tothom té molt clar que en Joan, quan surt de processó, però és evident que la imatge d'en Joan de processó és un Joan fosc, amb corbata, americana...
0: Guants blancs,
1: és a dir, no, vaja, un cercle ben trencat. Vols trencar amb això?
0: Vull trencar amb això. Primerament per la calor. Cada any fa més calor. Era l'última vegada que vaig sortir, era el Corpus de l'any passat. Mig marejat. Vaig tindre que sortir de la professora. No s'aguanta.
1: No s'aguanta.
0: Doncs fem-ho tot claret i que es respiri allí. I, escolta, mediterrani som. Vestuari mediterrani.
1: Tu i els cordonistes.
0: I els cordonistes. Eh? I qui vulgui sortir la professó...
1: No, està clar, que surti com vulgui, eh? Però diguem-ne, la teva idea és aquesta.
0: Sí.
1: I com que el protocol no assenyala res amb això...
0: I un sombrero que m'ha fet la Cristina López. O sigui, anirem... Americanos.
1: Com creus que s'ha d'anar, eh?
0: Sí, com sé.
1: Com creus que s'ha d'anar? Dius que això és, com dirien tots els pandonistes, la il·lusió de la vida.
0: Sí, és haver arribat al sumum, a lo més gran. És que ser pandonista, jo crec que tindrien, tal com pugen els valls, de petits cerculets, pastorets, que van passant, tothom tindria que passar a portar el sant.
1: Sí?
0: Sí, tindrien que ser, o sortir amb el ciri.
1: És a dir, com el darrer pas d'una trajectòria de festa major,
0: sí.
1: Portar el sant o portar el ciri?
0: Portar creus? El sant o portar el ciri. Sí. Però
1: sí.
0: Ara són una colla grossa, els portants. Hi ha bastants.
1: Va ser una bona pensada aquesta de que ex o veterans dels valls anessin a portar el sant. Eh?
0: Home, sí, perquè és com un homenatge. Has arribat a lo més alt de tot. Has passat per tots els valls i... Ho veig així.
1: Ho veus així. I com la veus ara, la festa major?
0: Oi, molt renovada, molt molt fresca, sí. Fresca. No era, abans era molt més encarcarada. Era sortir a ballar i... No sé, era com... Com t'ho podria dir? Ara té molta complicitat, la gent.
1: Ho dic per aquesta perpètua visió, i en Joan també l'ha viscuda, perquè evidentment fa molts anys que hi has dit, des d'allò, la tradició, la novetat...
0: Els anys 80, els 80 i tot, era molt... Una festa major més... El drac anava per una banda, el sant era una altra cosa, els gegants, bueno, el pic entre els gegants moros i els gegants de la vila... Ara no, tot està... unit.
1: Que tenim una mica idealitzat el passat.
0: Bueno, però és que l'evolució és humana. Se té que evolucionar. Perquè si no hauríem acabat... Pues, abans tot es guardava a casa. Perquè, escolta, me'n recordo que jo tenia el pal de les gitanes, l'altre tenia tots els...
1: Sí, els geganters tenien... Cadascú tenia tot casa
0: repartit
1: seva...
0: Repartit per casa, sí. I passava el mateix. Bueno, el drac on estava? A Camprós. Que també va ser pandonista.
1: Per tant, creus que aquesta és una evolució bona?
0: Sí.
1: La veus amb bona salut, la festa major?
0: Sí, la veig amb molt bona salut. Més que abans, molt millor.
1: Si haguessis d'afinar-la, amb què l'afinaries, aquesta festa major? Si hi hagués alguna cosa que diguessis, escolta'm tu, és que encara jo crec que...
0: Home!
1: Que per aquí podem tirar una mica.
0: Que no siguin les professions cíviques que no siguin tan llargues.
1: A veure si és que t'estàs fent gran.
0: Oh, sí,
1: perquè aquesta,
0: home,
1: és la, aquesta és la frase de...
0: No pot ser la professó cívica més llarga que la de Sant Bartomeu. I més pesada.
1: Aquesta és la frase del pandonista.
0: Sí, no pot
1: que
0: ser.
1: Que no siguin les professors.
0: Que la gent arribi i puguin a sopar, a dutxar-se, a veure els focs. Bueno, és que aquesta és la meva intenció. Ara tenen que fer cas als valls.
1: Va haver un moment que la comissió em va dir, Joan, prou?
0: No, em van trucar...
1: Veure, com va anar això?
0: Em van trucar, i és que em vaig quedar, la veritat, dic, a lo millor volen parlar amb mi, perquè com ho he dit, que vaig dir que no podia dir res, dic, ara em diran que no
1: sóc... Que vols dir que et venen a castigar?
0: Em venien a castigar, ja. I no és el cas.
1: Tu havies pensat que la comissió potser, no sé si dir, t'amonestava...
0: Jo pensava que dic, ara em diran que no sóc.
1: Que com que ho has dit, sí. Ara no ho seràs. De veritat que vas pensar això?
0: Sí, i tant. Perquè jo sempre feia broma. Quan arriba el carnaval, ui, que seré el carnestoltes. Sí. Ui, que quan arriba la festa major, que seré el pandonista.
1: És l'home de les travesses,
0: sí.
1: Per molts anys.
0: Home, i em tenen apuntat, hasta per fer de reina de carnaval. Imagina't. No, però sí, jo pensava que...
1: Per tant, vas tenir un moment d'aquells de crisi de vés a saber.
0: Vaig estar seriós, escolta'm, unes suors, dic, ja veuràs tu. Però no.
1: I era per què? Per definir el recorregut?
0: Per definir el recorregut. Sí.
1: I vas participar en la definició del recorregut, de la cívica?
0: Sí, bueno, sí? Jo ja vaig dir, Salmerón, tu tires recte, i baixes per Sant Pau... que després ja me recolliu allà a Can Fals i jo la faré curteta. Carrer Tamunt, carrer Major i bueno, el poset aquest llaç.
1: Has volgut fer aquest llaç? Per alguna raó?
0: No, perquè jo volia passar per l'altra banda, per al carrer Barcelona. Però clar, llavors la professora s'hauria fet llarga davant del cable.
1: D'acord. si haguéssim tingut un altre punt d'aquells de... Sí, sí, sí. És a dir, però tu en principi volies passar pel carrer Barcelona.
0: Sí, al començament.
1: Al començament.
0: Carrer de l'Aigua i Barcelona.
1: Sí.
0: Però van tirar el que és... Clar, jo suposo que és perquè no s'allargui tant.
1: D'acord, d'acord, d'acord. Carrer amunt, Déu-n'hi-do, eh? Perquè carrer avall sí que ho hem vist.
0: Sí. Vull dir
1: que comentàvem en Joan la cívica de Santa Tecla, de quan la Tea va ser pendonista. Sí.
0: Però cap amunt, cap amunt.
1: Cap amunt, cap amunt.
0: Directes, directes.
1: Port de muntanya i cap amunt. Ha quedat un recorregut bonic, t'agrada aquest recorregut?
0: Sí, m'agrada.
1: Sí?
0: Molt, molt, molt íntim.
1: Molt íntim.
0: Sí.
1: Molt íntim. Qui, clar, parlat d'un... Ets una persona molt coneguda.
0: Sí, sí.
1: És així.
0: Sí.
1: És així. I, esclar, a l'hora de pensar no només en qui t'acompanya, sinó en qui vulguis que t'acompanyi, tens molta gent al cap... aquesta festa major.
0: Molta gent m'ha dit que sortirà. I estava la gent molt contenta. Jo m'he emocionat de sentir-me tan estimat. Jo no m'ho imaginava.
1: Com ho has viscut aquests dies, tot això?
0: Les felicitacions. Allò, la gratitud de la gent. O sigui, no, jo tinc que estar agraït. Ells m'ho agraeixen a mi. És que és... Mira, la pell de gallina. Em sento molt estimat. I això... Jo sabia que la gent m'estimava. Hi ha gent que no li agrada, eh? Oh, també et diré que em veuen o massa jove, o pel meu caràcter, o com sóc.
1: Home, massa jove.
0: 53 anys, estic en la flor de la vida.
1: Bueno, ja ho hem dit abans, eh? Per depèn de què, si és massa jove, per depèn
0: per
1: de què, si és massa
0: gran. Ja no. I fer els galerons, no.
1: Ara, per depèn de què, si és massa jove, per depèn de què, no tant, eh?
0: Sí.
1: Però en qualsevol cas he sentit durant tots aquests dies
0: l'estimació.
1: Aquesta estimació.
0: Sí, sí, i la il·lusió. La gent diu, és que serà una festa major, maca, pues que som un equip que, vamos, gràcies a la comissió, eh?
1: Ratifiquem això, eh? Perquè més d'un ens ha dit, home, això serà una festa major feliç, amb empenta.
0: Som personatges.
1: Amb energia.
0: Tot, eh? La pandonista,
1: està clar,
0: tothom.
1: Està clar.
0: Doncs som personatges.
1: I aquesta necessitat, no sé si és general o no, que hi hagi bones notícies, que hi hagi felicitat. Que
0: dona
1: hi hagi...
0: frescor. Dona frescor. Espera que, bueno...
1: Sí, sí.
0: Esperem que no plogui, eh?
1: En aquest món tan eixut i tan tens, sí. Que hi hagi moments
0: d'alegria,
1: de,
0: perquè va ser desgràcies ja en el món.
1: Aquesta necessitat d'alegria que té, que té tanta gent i de veure que el pandonista ho expressarà d'alguna manera.
0: Sí. Eh? I que som un equip. Amb la comissió i tots els personatges, és un equip estupendo.
1: T'hi has trobat molt a gust.
0: Oh,
1: estàs responent això a tot el que havies pensat en algun moment?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, bueno, és que sóc una persona molt agraïda, la veritat. I veig la feina que estan fent tant la comissió com els personatges, com la Càtia, com la Zoe, com la Milà. Veus la devoció, l'entrega màxima, les cosidores. És que tot és un conglomerado de sensacions, com diu el Genís Hernández,
1: sí.
0: D'emociones.
1: I tant. Què t'ha vingut en el millor moment?
0: Jo crec que sí.
1: Per què?
0: No ho sé, la falta de la mare, per exemple, la salut precària del meu germà, que vulguis o no vulguis, m'ha fotut un baixón, però jo l'intento donar ànimos, tot, la nova feina que he començat a treballar, és com un canvi tot. És un canvi.
1: Ho dic perquè a vegades, sense voler, la vida posa les peces...
0: La reconciliació amb l'Església, que em vaig enfadar molt, per un tema de personal i familiar.
1: Oh.
0: Però m'he reconciliat. En la reconciliació amb l'agrupació.
1: Amb l'Església, eh?
0: Amb l'Església, sí.
1: Important el matís...
0: Sí, amb l'Església.
1: No amb Nostre Senyor, que diríem.
0: No, bueno, amb Déu també pots enfadar, però després... Ell te perdona.
1: Amb l'Església.
0: Amb l'Església em vaig enfadar.
1: Sí. Això que passara no hagués passat... anys enrere? Per aquesta...
0: Jo crec... Mira, et diré una cosa.
1: A veure.
0: Tres vegades estava proposat jo com a pandonista. M'ho van dir.
1: Amb anys anteriors?
0: Sí. I per això, però bé, no podia ser. Primer, perquè vaig ser amb la Maica, em sembla que era la comissió de la Maica. Jo era president de la comissió de Reis.
1: Sí.
0: Clar, no podia ser pandonista. Perquè... Sí. Bé. Està relacionat amb les comissions
1: i
0: d'altres.
1: Sí.
0: Després, l'any que es va morir la mare.
1: Era massa pes.
0: Massa pes. I ara la tercera vegada vencida, tu.
1: D'acord.
0: i em fa molta il·lusió. O sigui, no hi ha casualitats.
1: És el que anava a preguntar. Per tant, arribat en el millor moment.
0: Sí, per mi sí. Sí, sí, sí.
1: D'un cert, no sé si...
0: Una pau interior.
1: Mm.
0: Estic calmat, estic...
1: Això que són intangibles, però que a vegades hi juguen aquí, no es pot valorar què és això de la pau interior, què és?
0: La pau interior.
1: Van passar coses, han deixat de passar, tots ja més o menys ho hem...
0: Perdonar, això és... Tindre la pau interior és perdonar i agrair. I quan estàs tu bé, pots transmetre coses molt maques.
1: O sigui que estàs millor que fa anys enrere.
0: Sí, i tant, i tant, i tant. La maduresa també ho fa, Les experiències de la vida...
1: I les patacades.
0: I les patacades, aprens, vamos. No és el que hi ha. Dels errors s'aprèn.
1: Per tant, en un moment en el qual en Joan Roca és especialment agraït a la vida i a la gent, arriba la condició de pandonista.
0: De pandonista.
1: I el que has notat aquests dies és que qui més qui menys t'ha dit Joan, molt bé, vinga, tal.
0: I animats, la gent està animada, està amb il·lusió. I és una responsabilitat molt gran, el càrrec que m'han donat.
1: Però anava a dir, si no hauràs de fer res més que el que fas...
0: Bueno, transmetre alegria.
1: Ja és això, no?
0: Sí, sí.
1: Ja és això. La feina què t'obligarà?
0: La feina, bueno, m'han canviat horaris...
1: Sí, t'han ajudat una mica?
0: Sí, però bueno, el preu satíric no puc estar perquè estic a la botiga.
1: No sé si la feina, quan diu una cosa d'aquestes, diu, seré pandonista, i la feina diu, què és això?
0: Sí, no, bueno, els d'aquí sí.
1: Els d'aquí no cal ni dir.
0: Els d'aquí no fa falta.
1: No fa falta, però...
0: Però clar, quan venen, que hi ha dependentes que venen de fora...
1: Què és esto?
0: Esto que és.
1: Esto que és, no? O sigui que hi ha hagut la possibilitat de poder encaixar una mica les peces.
0: Sí, una miqueta.
1: Perquè clar, són dos dies en què no estaràs...
0: Clar, jo estaré des del 20 fins al 24.
1: Està clar. Que obriu el diumenge?
0: Sí.
1: Sí.
0: I el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, també.
1: El dia de Sant Bartomeu també,
0: Sí, sí, obren. Imagina't.
1: Qui es comprarà una camisa el dia de Sant Bartomeu?
0: Jo és un tràgic, no ho sé.
1: O una corbata, un trajo. Bueno, és igual, no ens posarem ara amb la botiga.
0: No.
1: Perquè, escolta'm, això. Però tens festa aquests dies.
0: Sí, aquests dies.
1: Els dies d'allò,
0: Després ja tinc que tornar hores, llavors sí que faré hores. Acabaré rebentat.
1: Tot sigui benvingut.
0: Sí, tot sigui benvingut.
1: Tot sigui benvingut. Què t'ha agradat més del que ha passat fins ara? Hi ha hagut la presentació de la festa, l'acte, la
0: torreta... Dels coixins em va agradar molt, lo de la Cati em va agradar molt, i l'emoció de la presentació dels personatges de la festa. Estàvem tots tan emocionats que era com... Ho tinc que dir, que sóc el pandonista. Bueno, ja ho deia.
1: El que vas dir.
0: Sí, sí, és preciós.
1: I aquests 15 dies que queden...
0: Nervis. Uns nervis, jo no havia passat tants nervis.
1: No deixaràs de fer el que feies la prèvia de Festa Major?
0: No deixaré de fer les el que feia normalment. Però clar, ara sí que tinc que estar a tot el que són els versos. L'altre dia vaig anar al Vinyet, a la missa del Vinyet. Clar, perquè ja estava proclamat. Però faré el mateix.
1: Amb aquest rum-rum de fondo.
0: El rum-rum de fondo, la responsabilitat dels moments puntuals, però sí, farem el mateix.
1: Ja tens al cap això que ploraràs matí, tard i nit, o com anirà això?
0: Bueno, no vull
1: o potser
0: plorar.
1: No serà tant.
0: No vull plorar, jo ja dic, això, quan entrem al sant,
1: això del no vull,
0: la compostura. Sóc un fleumo, jo.
1: És el que anava a dir, això del no vull no funciona aquí, no?
0: No funciona.
1: Per cert, què et va dir en Jordi i què et va dir en Cisco?
0: El Jordi estava molt emocionat, molt, li va encantar, se'n van recordar molt de son pare. I el Cisco es va...
1: Perquè no sé, entre altres coses, si en Jordi hagués pensat mai que podria ser cordonista...
0: Però jo sempre li deia, el dia que jo sigui pandonista, tu seràs el meu cordonista.
1: I ella va,
0: ja seràs vell.
1: Va.
0: I va, fixa't tu.
1: Per tant,
0: just quan m'ho van dir, me'n vaig al Barón i dic, Jordi...
1: Just quan t'ho van dir,
0: Sí,
1: el primer en saber-ho va ser en Jordi?
0: El Jordi Barón, el primer.
1: Per tant, en Jordi ha callat...
0: Ha callat, no diguis res, sobretot Jordi no diguis res. Diu, si el bocamoll ets tu...
1: Exacte. Per totes aquelles persones que van pel món dient no diguis res.
0: No diguis res.
1: Que només t'ho he dit a tu.
0: Sí, que no corri.
1: Per tant, en Jordi, il·lusionat de mala manera.
0: Il·lusionat, calladet, perquè no deia res.
1: Exacte.
0: I el Cisco va ser doncs, al cap de tres o una setmana que va marxar el Cisco. I també molt emocionat.
1: Nat.
0: Sí, me'ls estimo molt, els dos. I vindrà, i tota la gent que vindrà a acompanyar-me. Clar.
1: Quina festa major, eh?
0: Jo crec que serà molt lluïda. Sí,
1: perquè
0: sí, el temps acompanya, eh? Escolta'm,
1: fins ara, la més maca que havies viscut, quina havia estat? Si en recordes una d'especialment bonica, sentida, que et...
0: És que per mi totes han sigut molt maques. No sé, cada any és un sentiment diferent. Aquest any, per exemple, se'ns ha mort la veïna, la Manuela, falta ja la mama... Serà una altra... És... Perquè vas evolucionant amb les festes i cada vegada falta més gent i cada vegada són més emotives, clar.
1: Uh-huh. A la mesura que falta gent, de falta i ens fan gent... grans, cada vegada són més emotives. Doncs ens agafem aquesta frase del programa. Parles dels detalls petits. Textualment dius, sí. Això i ho torno a repetir, penso que l'essència de la festa són totes aquelles coses petites que no es veuen i això és el que hem de protegir i de conservar.
0: Lo del tema dels, per exemple, les cosidores, que jo vaig estar vestuari de l'agrupació fa molts anys, amb la Lolín Rocha i amb la Lourdes Pedreny. Tot això era abans... Aquestes coses que no es veuen no es fan soles. Són moltes hores. Els detalls de quan decores un sant, quan... Totes mm-hmm. aquestes cosetes, els que ajuden, els voluntaris, jo també he fet de voluntari, això no es fa sol.
1: I en alguns casos que duren...
0: Sí, pam, ja ha passat.
1: Perquè és l'exposició del sant,
0: sí.
1: Encara, no, encara no està inaugurat, que ja venen a recollir.
0: Ja venen a recollir-lo, però ja, que hi ha feinada, ja. Que hi ha una feinada, tot el que són, tant per la part de la comissió com per la part de la brigada, els pintors ara estan pintant tot el que és la façana, tot això porta feina i té que estar ben lligat i ben amassat.
1: Mm-hmm. Aniràs parlant amb Sant Bartomeu? Així
0: sí, de... a vegades sí. Sí, tinc una estampeta a casa. Dic, ai, muchacho, que m'has fotut en un lío. Sí, sí, jo parlo amb els meus sants, amb els meus morts. Parlo, tot el dia estic xerrant, jo.
1: Amb el sant, el mocador pel Siri...
0: El mocador pel Siri, que ja tothom m'està demanant mocadors. Dic, espai, jo, sí? És que no sé quanta quantitat de mocadors... Perquè jo sé que una part ho paga la comissió i una altra l'església o alguna cosa així, sembla que em van dir.
1: Perquè la imatge del mocador la penses tu? Ve,
0: no,
1: ve donada,
0: la imatge és la imatge
1: donada,
0: de...
1: Sí, és el que ve donada, eh?
0: Amb els,
1: la que ha vingut cada any...
0: Sí, la impressió del Sant Bartomeu amb el nom, Joan Roca i Pujador.
1: Uh-huh. 11 i un minut. Alguna cosa que vulguis dir que no hagis dit?
0: Oh, gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la festa major.
1: Que sigui molt gran la festa major, Joan.
0: Gran.
1: Que la passis molt bé.
0: I molt lluïda.
1: Home.
0: Ha de ser lluïda.
1: Està bastant assegurat, això.
0: Sí, sí. Més lluïda encara.
1: Si voleu regalar un paquet de mocadors o dos, doncs...
0: També.
1: Adelante. Joan, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 i 6 minuts del matí. D'aquí just una setmana, a partir de les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, sort que no haig de fer jo el pregó, perquè si no, amb aquesta veu, escolta'm, aniríem malament. D'aquí una setmana, el pregó de la Festa Major que declamarà la Zoe Puig i Bet i Masó. Anem resseguint, per tant, el nostre camí Festa Majorenc a través dels personatges de la festa. I avui ens toca conversar uns minuts amb la pregonera, amb la Zoe. Perdó, perquè és que no sé què m'ha agafat ara la veu, però sí, sí, portem una mica d'aigua, sisplau. Zoe, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parla tu perquè jo no puc.
1: Ja veig.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Si haguéssim de descriure el teu estat emocional a falta d'una setmana, quin seria?
1: Doncs mira, jo aquesta pregunta me l'ha anat fent molta gent, no? I sempre vaig dir, fins ara estava dient, no, si estic molt tranquil·la, no? De moment tot bé. Però a partir d'ahir, jo crec que va ser ahir, cada cop vaig adonar-me que només faltava passar aquest cap de setmana i que ja arribava, no? Llavors he de dir que comencen una mica els nervis. Nervis bons, eh?
0: Sí.
1: Nervis de
0: ben portats.
1: Sí, exacte.
0: Ben portats.
1: De ganes de fer-ho.
0: Ets conscient de la magnitud del fet en si?
1: Bona pregunta. La veritat és que ara, cada cop que ha anat passant més els dies...
0: És un pregó, vull dir que
1: sí,
0: tampoc...
1: Sí, no, clar, exacte, sí. Exacte, un pregó d'un poble, no?
0: Entenc el context, sí.
1: Sí, però sí, t'entenc. En el fons, això és el que et dic, no? Al principi crec que no ho era tan... això, no? No era tan conscient, i a mesura que ha anat passant els dies i veia que la gent pues, em parlava, m'ho deia i tal, i dic, ostres, espera un moment, que això és algú potent, no? Quan m'ho van proposar... Òbviament que vaig pensar que era algo potent, no? Però, ostres, a mesura que ha passat els dies, crec que encara ho he vist més, no? Gràcies.
0: L'aigua que necessitàvem. Anem a l'inici d'aquesta història, Zoe. Quan a un li venen i li plantifiquen, pum, la notícia.
1: Sí, doncs...
0: Com vas viure tot això, tot aquest procés?
1: Clar, doncs el primer moment que quan ho vam proposar, el Xavi Salmerón i tota la comissió, la veritat és que vaig dir, uau, mai m'ho hagués plantejat que a mi m'ho diguessin això, que a mi m'ho proposessin.
0: Aquesta és la primera sensació, no?
1: Sí.
0: Que un té, que
1: sí. Pues,
0: mai hauria pensat.
1: Exacte, no? Jo no sé si li ha passat a tothom, però a mi em va passar, no? De, vale, sí, em coneixeu i tal, soc de Sitges, però ostres, era una de les coses que jo sempre pensava, ostres, això del pregó... I no crec que m'ho proposin mai, no, de veritat és que ni m'ho havia plantejat, no? I clar, la meva cara em vaig quedar bastant a quadros en el sentit de uau, i clar, em vaig quedar en silenci una estoneta.
0: Van venir a casa o et van fer anar a un lloc o com anar?
1: Em van fer anar a l'Espai Jove.
0: Ah.
1: A l'Espai Jove, allà, i jo sortia del gimnàs en plan tota suada perquè m'havien d'explicar, sí, allò maca.
0: Sí.
1: I perquè m'havien de comentar una altra cosa, i de cop vaig veure allà tota la comissió, o quasi tota, no? I inclús també estava la Eva, la regidora, i dic, ui, quanta gent, sí, però bueno, ni m'ho vaig plantejar.
0: No te'n sumava res?
1: Res, t'ho prometo, res de res. I de cop, doncs, bueno, estàvem començant a xerrar d'un altre tema, i llavors el Xavi Salmerón de cop diu, bueno, que si vol ser pregonera. Així, m'ho va deixar anar, així.
0: Patabam.
1: Així, mentre parlàvem d'una altra cosa. I llavors, clar, tot tothom ens hem quedat en silenci, jo més, en plan, ostres, però són d'aquelles coses que no pots dir que no. No? Dius, ho he de dir que sí, ja veurem què passarà després, però de moment dic que
0: és
1: sí.
0: És un sí immediat?
1: És un
0: sí arrossegat de dir,
1: yeah.
0: Sí, però...
1: Pues crec que vaig tardar un minutet, no? Veia totes les cares pensant, que els veia els ulls i les cares dient, digues que sí, no? Se'ls veia, sí. No? I jo... Clar, primer et venen un munt de coses al cap, però dius, bueno, això, no? No pots dir que no. I vaig dir, vinga, va, doncs sí, som-hi, clar que sí.
0: I a partir d'aquí comença tot un procés, oi?
1: Exacte, no? De donar-li el cap.
0: De donar-li toms al com serà aquest pregó, com m'agradaria que fos aquest pregó,
1: exacte.
0: Quin tipus de pregó...
1: Totalment,
0: uf,
1: no?
0: Són tantes coses.
1: Tot això, el que estàs dient, sí. Tal qual. I llavors el que vaig fer, perquè dic, vale, com es fa un pregó? Ja per començar per aquí. I vaig mirar les parts que ha de tenir un pregó, així, en modo general, amb el Google, clàssic,
0: sí, sí.
1: Com si fessis un treball de l'escola. En plan, parts d'un pregó.
0: Què vas posar? Major. Pregó de festa major?
1: Sí, parts d'un pregó de festa major. No, i em posava rebuda, em sembla que posava nucli, no, presentació, nucli i comiat. Sí, sí. I jo, vale, anem bé, anem bé, de moment tinc això, vale? Sí, sí, tal qual. Em vaig sentir com al col·le un altre cop. Però bueno, em va anar bé, mentalment, fali, dic, va, d'acord. Llavors també em vaig ficar a mirar pregons d'altres anys, i inclús d'altres pobles, allò per... Aviam què feia la gent, no?
0: Sí.
1: Perquè tot i que jo havia vist...
0: fos per curiositat.
1: Una mica per curiositat. Sí. I a partir d'aquí també vaig parlar amb els meus tiets, i llavors em donaven consells, en plan, tu el que has de fer és seguir un fil conductor tota l'estona, que pensis que la gent no es perdi d'aquest fil conductor. Jo, vale, i entre això, internet i els pregons que havia vist, i que jo tenia molt clar que volia ser un pregó molt meu, molt Zoe, o sigui, no volia semblar una altra persona, doncs aquí ja va començar a créixer doncs, tota...
0: Crec que aquesta, això que dius és interessant, Zoe, perquè entenc que és la mare dels ous, és a dir, que el pregoner o la pregonera, en aquest cas, sigui ella.
1: Mm-hmm. Exacte. No? Per mi sí, no?
0: És a dir, quan un vol fer o vol ser quelcom que no és...
1: Exacte.
0: Ha de ser un molt bon actor.
1: Ha de ser un molt bon actor, sí. Sí, no? I no? Que a vegades quan escrius pots... Jo volia fer servir paraules que faig servir sempre, no? Potser hi ha alguna paraula que potser xirria una mica més, sí. No? Perquè et quadra allà, però... Però era això, no? Jo havia sentit pregons doncs, això d'altres pobles i tal, que dic, ui, però quin idioma estan parlant, no? Per mi era una cosa molt, molt, molt estranya, no? I dic, sí, sí, no, no, jo això no ho vull fer, jo vull parlar tal qual. I si no dic bé una cosa, doncs mira, em sap molt de greu, però jo la dic així, no? I així és com crec que ha sortit, molt, molt parlat així.
0: Vaja, que sigui... Que vols que sigui molt, molt reconeixible.
1: Exacte, molt, molt proper, no? Molt com si estiguessin parlant ara aquí,
0: sí.
1: O a casa meva, o a un bar. Vull dir, una miqueta és aquesta la idea.
0: No t'ho he preguntat, quan t'ho van dir?
1: El 22 de maig.
0: 22 de maig.
1: Sí, justet, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Justet. Déu-n'hi-do, eh? Sí, justet, justet, sí, sí. Ja ho vaig pensar ja, perquè a més vaig sentir el pregó de l'Alba, que em sembla que diu, a mi m'ho van dir al març, no sé què, dic, ah... Dic, anda, doncs pues mira,
0: em
1: van fer córrer més. Però bueno, un part millor, perquè a vegades, quan tens més pressió, jo almenys, a vegades es treballa millor.
0: Quin tant per cent hi ha d'il·lusió, quin tant per cent hi ha de responsabilitat, d'afrontar-vos, si més no, també com un repte?
1: Clar.
0: Hi ha una mica de tot, no?
1: És una barreja, molt, molt bona d'aquestes tres coses que has dit, no? Responsabilitat, home, molta, no? Perquè al final estàs obrint la festa major del teu poble i està clar que ho vols fer el millor possible. I jo ho intentaré. Ara, el que està clar és que, com tot, no a tothom li agradarà, segur que no, i això és així,
0: però
1: perquè
0: això
1: cadascú
0: és així,
1: som
0: sí, sí.
1: Com som,
0: i quan
1: no?
0: Parlem de pregons,
1: exacte.
0: De quadres, de tot.
1: No?
0: De tot.
1: Sí, sí. Òbviament, no? Llavors, quan, això ho has d'entendre també, que no podràs arribar a tothom, llavors, bueno, però la responsabilitat segueix sent voler-ho fer el millor possible, no? Després, quines altres paraules has dit? Que ho has dit molt bé, tu, el responsabilitat...
0: Sí, afrontar-ho com un repte.
1: Afrontar-ho com un repte, sí, exacte, sí, sí. No? Realment era un repte perquè, bueno, jo, pues, jo no ni soc escriptora, ni soc, no? Tothom em pregunta, però què diràs, no? Què escriuràs? No? Llavors, bueno, quan em plantejo ja el que vull fer, realment, fins que no et planteja realment el que vols fer, és un repte, en plan, uau. Però bueno, llavors em va venir al cap això, no? Dels, quan vaig fer els Jocs Florals, quan era petita, i llavors em van venir coses al cap que ha sigut xulo, tornar amb aquella nena de quan era més petita, no? De que escrivia, vaja.
0: I aquest punt, òbviament... d'il·lusió, no? Vull dir que això ha de ser el contrapès a la resta.
1: Exacte, no? Tota la feinada, no? Sí, exacte, tots aquests nervis i aquesta responsabilitat i aquest repte que dius tu, està clar que llavors es va transformant en il·lusió i cada cop més, eh? Al principi estàs més... Bueno, et fa més por tot, però quan ja veus, vas veient la forma i que tu ja li estàs donant el que tu vols, ja ho estàs sentint com tu vols, i a més hi ha certes persones que ja t'han escoltat I diuen, Zoe, vas molt bé. Dius, veien, vale, llavors també et relaxes, no? Perquè això, ara entrarem en això, però tinc molta gent al voltant que m'està ajudant molt i uau, sense ells seria impossible.
0: Tens un grup d'assessors.
1: Tinc un grup d'assessors que m'estan ajudant i que és molt guai perquè al final això et dona una mica de pau i tranquil·litat que no està tu sol allà, no? Al mig d'això. Llavors, quan ja passen aquestes coses, llavors es torna tot amb il·lusió, quan ja li veus la forma i tot i dius, uau, uau, uau, uau, ara ja tinc ganes de fer-ho, no? Ara tinc moltes ganes.
0: D'un temps cap aquí, sí que és cert que hem viscut pregons que són més que pregons, no? Que són autèntiques posades en escena, gairebé, no?
1: La veritat...
0: Fins a quin punt això també a tu et no sé si et condicionava o t'ha condicionat o no? O tornem a allò que dèiem, no? que tu faràs el teu pregó, el que tu creus que has de fer, perquè ets tu i perquè vols que el públic valori aquest aspecte, precisament.
1: Sí, és completament així, però sí que és veritat que, bueno, el que et deia de que havia vist pregons, no? De que em vaig ficar a mirar pregons i tal, a veure què feia la gent, més que res...
0: T'ho pregunto d'una altra manera, perdona'm, Zoe. Fins a quin punt creus que el llistó està molt alt?
1: Bueno,
0: o el llistó està allà on cadascú...
1: Jo crec que és cadascú. Sí. No, això no m'ho he plantejat.
0: No.
1: O sigui, no, crec que cada pregó té el seu què i ha de representar molt la persona que ho fa, no? I l'amor que té per la festa. Llavors, i crec que és el que es fa, no? I el que s'ha de fer. O sigui, l'any passat era a nivell musical, no? Molt xulo l'any passat amb el Retrio, i era d'un tipus. L'Alba el va fer d'un altre tipus, no? Per mi no, o sigui, el llistó està on ha d'estar, en el sentit de que cadascú el fa com jo sé que el fa des del cor i des de, no, i és, ja està, i amb això és més que suficient.
0: Falta una setmana justa. Com ho portes? Vull dir, el tens fet?
1: Sí, el tinc acabat.
0: O falten, com es diu en aquests casos, serrells?
1: Sí, la veritat és que el tinc acabat des de fa ja un parell de setmanes, podria dir, però és veritat que cada cop que l'assagem, perquè l'anem assajant i o me'l torno a llegir, perquè me'l torno a llegir, a vegades fa petits retocs, no? però està acabat. Llavors ara estem perfilant altres coses, coses que ajudaran, no?, a fer una mica...
0: Crec recordar que el dia de la presentació vas comentar que esperes també que el públic pugui participar.
1: Sí, exacte.
0: No cal fer spoiler, però...
1: No, no el farem.
0: Però és un aspecte que cal tenir en compte.
1: Sí, bueno, perquè...
0: És a dir, si més no, que la gent vingui disposada...
1: Sí.
0: Ben disposada, vaja.
1: Exacte, que no s'espanti tampoc.
0: No. No els farem pujar a l'escenari.
1: Exacte, no? Perquè a vegades et diuen això i ja dius, ui, què em faran fer? No, estarà tothom assentadet.
0: Res més lluny de la realitat.
1: Exacte. Vull dir que això, que la gent no s'espanti, estaran asseguts. Sí que és veritat que, bueno, per fer-ho tot més, pues, més amè i més festiu, doncs pues, hi haurà algunes cosetes, doncs, que la gent, pues, podrà participar des del seu seient, tranquils i tot bé. Per això vaig dir-ho de portar el barret, no? Una de les coses que qui vulgui, òbviament, que porti el barret de festa major, de palla o de roba o el mocador, és igual, perquè bueno, algun moment o moments el farem servir.
0: Possiblement, probablement, hi hagi algú que ara mateix potser no t'ubica en l'espai de festa major. On t'ubicaries?
1: Actualment, ara mateix, formo part del públic.
0: El ball del públic,
1: El ball del públic, sí, li podríem dir ball del públic, no? Jo he fet algunes coses per Festa Major i per Santa Tecla, però al final el que he vist que a mi m'omple és estar al públic, perquè per la manera com sóc jo, no? D'anar amunt i avall...
0: És a dir, has ballat?
1: He ballat. He ballat, jo vaig fer de petita gitanes, de l'agrupació... Em sembla que era dels primers grups que vam sortir. Després vaig tocar el timbal, també dels Diables. Ja de gran vaig fer un any de gitana. No tinc molt clar perquè vaig fer només un any. Algú va passar, la veritat és que no ho recordo molt bé. Sé que sortia l'Adriana Matas, la meva amiga, i crec que m'ho va dir, si volia sortir. Però llavors aquell any tampoc va sortir ella, va ser tot molt estrany. No? Sortia el Joan, el pandonista de gitano, això sí, claríssim. I després ja vaig fer de suplent de diablesa de l'agrupació i després ja oficial. Però, bueno, després vaig veure que realment el públic era ja et dic, perquè m'agrada estar amb tothom, mm-hmm. no només amb un tipus de gent, no?
0: Expliques en el programa de la Festa Major que ets molt de celebrar.
1: Sí.
0: No? I la Festa Major té molts moments per celebrar, no?
1: Sí.
0: Sortosament la festa va més enllà d'aquestes 36 hores famoses, mm-hmm. i aquí cadascú s'ho fa a la seva manera, no?
1: Exacte, no? Això és lo
0: allò bonic. Que diem sempre, perdona, sí, que sí. Són petites festes majors en el còmput global.
1: Exacte, i així, jo crec que és així, no? No, òbviament la Festa Major són els balls, són tot això, però com bé dius tu, dins d'aquestes 36 hores passen moltes coses, no només les del programa. I passen pues, a dins de les cases de les persones, passen als bars, passen als carrers, no?
0: Sí, sí.
1: I això és el que jo com a públic visc, no? I que cadascú viu a la seva manera, òbviament, eh? I clar, això és fantàstic, no? I
0: una miqueta... de rituals?
1: Sí.
0: Tens els teus rituals?
1: Sí,
0: perquè això també és un altre, eh? Aquí cadascú,
1: sí.
0: Qui estigui lliure de pecat, que tira la primera pedra.
1: És veritat, totalment de rituals i de tradicions, no? Però que s'han anat adaptant, perquè al final ens hem d'anar adaptant.
0: Sí, els nous
1: no?
0: temps demanen a vegades adaptar-te o morir.
1: O morir, sí, sí. Una mica, no? Mm. I sí que ho soc, tinc el que faig el dia 23 a tal hora, i potser he anat canviant de gent, i de, no? però sí, acostumo sempre a fer el mateix, no? com segurament molta gent. I això, part d'això ho explicaré també al pregó una miqueta, no? aquests rituals.
0: De fet, tots els pregons tenen aquest vessant més personal, no? Més íntim, si vols dir-li així, no?
1: Sí, per lo que he anat veient jo els pregons...
0: És a dir, com visc jo la Festa Major, com entenc jo que és la meva Festa Major.
1: Uh-huh, exacte, que més que res perquè, bueno, d'alguna cosa també has de parlar, i sí, és, per lo que he anat veient els diferents pregons, pues una mica és això, no? Veure les teves vivències, no? Uh-huh. Les que has tingut i les que tens, i les que potser tindràs, no? I les teves anècdotes, i a part de sempre centralitzar-ho amb el que és Sitges, no? A part del teu personal.
0: I com a espectadora, com a uh-huh. part d'aquest públic, uh-huh. Quina Festa Major veus?
1: Actualment, vols dir,
0: sí.
1: Entenc. Veig una Festa Major que avança els camins d'avui dia, no? Una miqueta de com estan canviant les coses mundials. El que passa que, amb què em refereixo? Em refereixo a que les dones ballin.
0: És a dir, t'ho pregunto d'una altra manera. La veus molt diferent de fa 10, 15, 20 anys?
1: Uau, vale. Bueno, pel que fa a... Va, molt diferent, no. O sigui, molt diferent, no la veig. I això és una cosa que també fa plantejar coses, no? Potser l'hauríem de veure una mica més diferent, no? Potser hauríem de canviar alguna coseta. Però, bueno, això no entrarem. El tema és que veig... Festa Major, que és? Jantada, calorada, no? Això hi és. I jo ho recordo així de petita, tot i que ara sí, diferent.
0: Aquest punt de massificació... Que tenen ara mateix les festes?
1: Clar. El que passa que...
0: De voler viure-ho tan intensament que vull ser a tot arreu,
1: ja.
0: A tota hora...
1: Sí.
0: Tens aquesta sensació des de fora o no?
1: Saps què passa? És que jo sóc una persona que a mi m'agrada molt la gent. I a mi no em molesta la gent.
0: Val.
1: Llavors, entenc la postura d'això, però...
0: També tienes don de gentes.
1: Sí, i potser sí, no ho sé. I llavors, potser sí que ha canviat, potser sí que hi ha més gent. Bueno, segur que hi ha més gent, òbviament, que hi ha molta gent. I òbviament que hi ha un munt de coses que pots fer i que no has de fer. Sí, però és que a mi m'agrada, no? I és una cosa que per mi no és una queixa. A mi
0: ho portes bé?
1: Sí, jo sí. Vull dir, és veritat, sempre diem, ai, mira aquest deu ser de fora, que no se n'adona i tal. Bueno, sí, bueno, pues li dius o l'empuixes una mica i ja està. Però vull dir, no ho sé, a mi, insisteixo, a mi la gent no em molesta.
0: I si t'haguessis de quedar en algun moment de la festa, tens algun moment?
1: Sí. Jo crec que el meu moment més màgic, tots són màgics,
0: sí,
1: òbviament.
0: Sí, però sempre hi ha algun que
1: sí,
0: està...
1: Però per mi és l'entrada de Grallers. Mm. L'entrada de Grallers. És perquè és quan, per mi, realment comença, no?, aquesta Festa Major. Que hi ha el pregó, hi ha tot el que vulguis abans, però l'entrada de Grallers... aquella emoció, aquells pèls de punta, aquella, la gent quan comença a cridar, que tu encara potser no ho sents, però sents la onada de gent que ja comença a dir... no? Sí, uau, sí. Mira, se'm posa la pell de gallina, només de pensar-ho.
0: I aquella... ara intento visualitzar això que diu la Zoe, i és ben cert, és allò... Aquella remor de fons...
1: Això és increïble, no? Jo normalment em poso el cap de la vila per l'entrada de Grallers, tot i que està a rebentar ara, sí, ho sé, però ja he dit que no m'importa. I llavors, clar, jo cada cop estic més enrere, això és veritat, perquè els més joves estan més endavant, però llavors és això, no? Aquesta remor que dius, no? Perquè dius, ai, jo no la sento, la gralla, encara, però sí que sents la gent que comença a fer aquella cridor i aquell... no? I dius, ostres, que ara sí. Mm-hmm. És molt bonic.
0: El 19 declamaràs el pregó i a partir del 19 ja és una cursa de fons gairebé, tot i que la festa ara mateix té una prèvia tan potent.
1: Home, aquest cap de setmana.
0: Té una prèvia, vull dir que no ens l'acabem.
1: Ja tens raó, ja.
0: No ens l'acabem.
1: Cada cop hi ha més coses, sí. Aquest poble. És magnífic. Clar, hi ha la prèvia, suposo que ens referim, o almenys jo penso al cap, les barraques aquest cap de setmana.
0: Sí, sí.
1: Uau, no? Que plena de voluntaris, una feina molt maca. I, bueno, que allà ja com que comences a escalfar, no? Escalfes. Llavors, esperant el dia del pregó, que després hi ha concert, i després, llavors el que dius tu, ja arranques i ja no hi ha
0: sí,
1: qui et pari,
0: Sí,
1: ja no hi ha qui et pari, és com una bola, no?, que va rodolant, fins que arribem al final.
0: Què n'esperes, Zoe, de tot això?
1: Uau, espero tenir una experiència que em quedi en el record sempre, no?, en el sentit de... perquè... veuré una altra festa major aquest any. Aquest any no serà la que
0: clar,
1: jo sempre
0: clar,
1: veuré.
0: Clar, no serà la...
1: Exacte.
0: Serà la teva, però sí. Serà una festa major amb elements afegits,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, no? Que dèiem abans, que em deies, si ets de rituals, sí, però aquest any els trencaré una mica, no? Perquè, bueno,

0: I realment en tinc moltes ganes perquè, ostres, és que una oportunitat així no te la donen mai, insisteixo.
1: Clar, és allò que dèiem l'altre dia amb el Joan Roca, no? Això passa un cop.
0: Exacte, exacte. No? Llavors dius, pues, a per totes. No?
1: Zoe, t'has de preguntar pel teu entorn, no? més proper, la teva família, els teus amics, com ho porten?
0: Ostres! Pues, bueno, la meva família va ser, sobretot els meus pares, els primers en saber-ho, no? Que es van quedar en plan... Uau, Zoe, no?
1: Es van sorprendre?
0: Es van sorprendre.
1: Sí?
0: Sí, perquè ells són molt de festa major, mm-hmm. Però bueno, aquestes coses més protocolàries igual no tant, no?
1: Yeah.
0: I realment es van quedar en plan... Pues la mateixa cara que vaig fer jo, la veritat, en plan, no, t'ho han dit a tu? I dic, sí, mama, m'ho han dit a mi, no? Però bueno, després, cada cop, quan ja es van fer la idea, no? Pues, bueno, cada cop més contents i més grans i més bé se sentien. I òbviament els tinc allà, igual que... tiets meus, cosins meus, increïble, i els meus amics, els que ho sabien des del principi, sobretot Xavi Huete i Adriana Matas, que han estat allà des del principi donant-me un suport increïble, jo crec que es van emocionar més que jo quan els hi vaig dir que era pregonera, i en general la veritat és que, bueno, què he de dir, no? La gent que t'estima. Pues.
1: Tens aquesta capacitat, i per la gent que et coneix, òbviament, això ho certificarà, tens aquesta capacitat de que tens un punt de teatrera.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Sí, el tinc.
1: I això, en certa manera, és bo. No?
0: Sí, suposo que sí.
1: A l'hora de dominar el moment, a l'hora de dominar l'escenari...
0: Clar. Sí, en aquest sentit, no? No sé si li diria avantatge o no.
1: Et mous també molt en el món de les xarxes socials.
0: Mm-hmm. També.
1: El ja conegudíssim és divendres.
0: Sí.
1: Escolta, com va sortir això?
0: Sí. Pues mira, lo del ja és divendres és que és molt graciós. Jo fa 2 anys que tinc Instagram. Jo era anti-Instagram. Jo era anti... Que no. Que no vull Instagram, que jo no vull estar pendent de tothom i que tothom estigui pendent de mi, que ho diria. I les meves amies, però fes tu, que tu pots privatitzar. No cal que... I jo, però per què? Van insistir tant que vaig dir, bueno, vale,
1: vinga, va,
0: em vaig a mirar. Llavors, el dels vídeos va ser perquè jo quan sortia de treballar abans, avui ara també, però ara faig els vídeos, surto els divendres a les 3 normalment de treballar i ja no torno fins dilluns, no? I per mi, com he dit, que m'agrada celebrar, doncs jo a les 3 sortia i feia un àudio o un vídeo a un grup d'amics que tinc de WhatsApp i els deia, que ja és divendres, que vinga, què fem aquest cap de setmana? M'he enterat que hi ha això, i llavors em tornava boja, amb música a la ràdio, a tot drap, gràcies. I llavors un dia vaig dir, ai, pues ho vaig a fer a Instagram, no? I a partir d'aquí pues ho vaig anar fent, i vaig dir, escolta, la gent li agradava, i jo també m'ho passava bé fent-ho, i la gent també pel carrer em deia, que guai, quina energia, i dic, pues vinga, va, seguim. I allà està quedat, fins que es mori, però de moment...
1: Ben present està. I
0: escolta'm,
1: fantàstic. Uh-huh. 2:15 i gairebé 2 minuts d'11 del matí, avui hem intentat aproximar-nos al, no diria al personatge, sinó a la Zoe, uh-huh. Aquesta Zoe que viu ja el compte enrere, que d'aquí tot just una setmana declamarà amb el seu pregó. Zoe, gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Que tinguis un bon pregó.
0: Moltes gràcies.
1: I no sé si vols dir alguna cosa, que t'hagi quedat allò al tinter.
0: No, crec que ho he dit tot.
1: Que la gent vingui al pregó.
0: Això, que vingui amb barret, ho torno a dir.
1: Amb barret, han de venir
0: amb
1: barret.
0: Sí, amb barret de palla o de roba, el que portin per festa major, un mocador, bueno, que si no el porten tampoc passa res, que no s'agobin, però vull dir que, bueno, així...
1: Si el poden portar, que el portin.
0: Si el poden portar, que el portin, i que disfrutin del pregó... tant com jo l'he disfrutat fent-lo i assajant-lo i vivint-lo i bueno, si aquí ha dit perfecte, aquí no, pues bueno, em sap greu, però bueno, jo ho he fet des de la mà al cor, no?
1: I ja, això està molt bé, exacte. I això està molt bé. Zoe, enhorabona, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Passa-t'ho
0: per
1: bé.
0: Tot. Merci.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Mèrida, un bon moment per poder celebrar i recordar, doncs bé, aquells orígens que va tenir la grupa l'any 1978 amb els seus fundadors, amb la incorporació a poc a poc dels balls, els gegants moros que van arribar l'any 1979, en fi, fins a dia d'avui, en què la grupa és part, vaja, indispensable i potent, diguem-ho així, de la Festa Major de Sitges. Saludem a la seva presidenta, que és la Judit Berlant. Judit, bon dia, bona hora. En el rerefons ja...
1: Ja, ja ho tenim gairebé a tocar, sí, sí.
0: No sé si et tocarà.
1: De resquitllada, és a dir, em tocarà perquè acabarem nosaltres, la meva junta acabarà el desembre del 27, és a dir, que ja estarem com tancant-ho tot perquè l'any següent ja estigui tot preparat.
0: Es comença a preparar alguna coseta?
1: Sí, a poc a poc, i tenim com una petita comissió i estem com delegant una mica de poder tenir una petita això, comissió de gent que ens ajudi a no només la junta, doncs que tingui de diferents generacions de juntes de la grupa que pugui doncs ajudar a elaborar aquest pla per celebrar els 50 anys.
0: Clar, tu ets molt jove.
1: Una mica, sí.
0: Quan va néixer la grupa tu encara no havies nascut.
1: No, encara queden uns quants anys, sí.
0: Per tant, no et puc preguntar quins records en tens, però del que t'han pogut explicar o del que... vaja, no sé.
1: Home, els inicis mai són fàcils, sí. Al final començar des de zero també és complicat, però també crec que la gent que va fundar la grupa i que ha continuat fins a dia d'avui doncs ha tingut molta empenta i ha tingut molta dedicació de moltes hores, com fem tots, però també especialment doncs, això al principi, també per des de tonteries, entre cometes, com pintar el sostre del Palau, que és una cosa super, super xula, i que requereix això, doncs moltes hores i molta dedicació i també s'ha de ser una mica manya, perquè tenim una mica de manya per fer-ho, la veritat.
0: Diguem que els que ho van tenir més complicat van ser òbviament els fundadors,
1: sí,
0: perquè com deia la Judit, clar, es comença possiblement del no-res, no?
1: Exacte.
0: Del no-res físic, perquè òbviament en quant a concepció, en quant a idea, en quant a estimació per la cultura popular, pel folklore sitgetà, doncs ja existia.
1: Exacte,
0: tota la gent que en el seu moment doncs, va tirar endavant l'agrupació de balls populars. Bé, a les portes de fer aquests 50 anys i bé, intentant ja posar fil a l'agulla en aquest sentit, Judit, bé, com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt bé.
0: Ara que parlàvem aquí fora de micròfon de la pluja, d'aquesta pluja que sembla ser que ens ha de venir a partir de la setmana que ve...
1: poc a poc, sí. Anem dia a dia.
0: No ens atabalem massa. Ara mateix sí que estem atabalats per aquesta calor que fa ja tants i tants dies que arrosseguem i que costa de portar. Si parlem de clima, evidentment aquesta pluja serà benvinguda o seria benvinguda si fos, vaja, un dia normal i corrent.
1: Exacte, sí, però justament el dia...
0: Estarem a les portes de la Festa Major, Judit. Això és un aspecte que preocupa...
1: Home...
0: Fins a quin punt, clar, un pot tenir una certa previsió,
1: clar.
0: Però vaja...
1: Clar, hi ha actes que sempre pots doncs, intentar moure d'alguna manera a posar-los a xupluc, com això, el pregó, que el dèiem, però clar, els espais al final no són els mateixos l'exterior que l'interior, aleshores, clar... El pregó sí que potser hem parlat més o menys a veure cap a on podríem tirar, però clar, hi ha actes que també hauríem de parlar amb coordinació doncs, això, amb la comissió, com pot ser les panderetes amb diversitat, amb la de Maria, que clar, també és moure molta gent i no només la gent que balla, també la gent del públic, que al final doncs, que tenen molta il·lusió per venir aquell dia i justament esperem que no.
0: Clar, saben què passa? Que tenim una prèvia tan potent...
1: Exacte, aquest any tenim...
0: Tenim o sigui, una prèvia tan potent que, òbviament, hi ha moltíssims actes, molta activitat, abans no arribi el 23 i el 24, i per tant, en aquest sentit, hi ha aquest cert risc...
1: Clar, exacte.
0: Per petit que sigui, no?
1: No, i tant. A més, aquest any tenim... la comissió ens ha regalat aquesta programació de la plaça, que cada any és més extensa, i també, clar, suposo que... coordinar això amb un interior és certament complicat, també.
0: És el primer cop que podem parlar amb la Judit, en tant que presidenta de l'agrupació de Balls Populars. S'han passat ja uns quants mesos. Començaria, si et sembla, Judit, per aquí, no? Una miqueta de valoració d'aquests primers mesos de feina al capdavant de la Junta.
1: Bé, doncs sí, molt bé. A veure, al final, els mesos més complicats, entre cometres, els més intensos són els d'estiu, aleshores... L'arribada fins a l'estiu ha sigut
0: és a dir, si veu incorporar, si no merro, a les portes del Nadal, no?
1: Sí, és just, perquè l'assemblea acostuma a ser just abans de Nadal, és a dir, sobre la meitat de desembre, o sigui, més o menys just abans de Nadal, I sí, fins...
0: De fet, molts de vosaltres ja pertanyíeu a l'anterior junta.
1: Exacte, sí, la majoria ja som... És a dir, hi ha un mix de gent de, que ja veníem d'altres juntes, gent que havia marxat i ha tornat, o hi ha alguna gent que ve de nou també, que també està bé tenir, doncs, això, persona nova, però també, al final, quan tens una junta que també ja ha estat abans, ja saps també les dinàmiques... Què has de fer una mica més fàcil en aquest sentit també.
0: Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat les últimes juntes de la RUPA és que han estat formades per gent jove.
1: Sí, al final també és una mica el boca orella de mira, jo estic aquí, vols ajudar-me, i a poc a poc doncs, també al final, per exemple, tenim alguna incorporació que són doncs, persones que tu coneixes, que dius doncs mira, podrien ser una bona incorporació doncs, per A o per B, perquè són persones supervàlides i que tenen idees noves, i aleshores doncs, vas una mica com tirant per aquí, i al final doncs, si acaba sent una mica...
0: Bé que a fi un s'acostuma envoltada de gent de la confiança, no? De la corda,
1: sí,
0: que es diu en aquests casos.
1: També.
0: No?
1: Sí, sí, tot i que a vegades també va molt bé, doncs hi ha persones que no coneixes, però
0: exacte,
1: que potser...
0: Sí,
1: però que potser
0: que
1: algú...
0: ser molt vàlides.
1: Exacte, però a vegades tens això, contactes de gent de, que coneix a tal, i dius, mira, doncs, potser aquesta persona també podia funcionar, i potser quedes un dia amb ell i dius, pues, ja, perfecte, i cap a dins. Mira.
0: En el teu cas, Judit, existia una, diguem-ho així, una motivació especial per ser el pal de paller, el cap visible?
1: Bé, haig de dir que m'he resistit una mica al principi, perquè al final també és una posició de responsabilitat i al final ja. has de portar la veu cantant, que al final, doncs, a veure, il·lusió em fa, òbviament, però també és això, a vegades dius, ostres...
0: Sorties de la teva zona de confort,
1: sí,
0: diguem-ho així,
1: definitivament,
0: no?
1: Sí. Però bé, al final també has de fer coses que vinguin de gust i que també sortir una mica d'aquesta zona i també a mi em donava també molta confiança tenir aquest equip de persones al meu voltant a les quals confio, a les quals crec que em poden aportar doncs, idees i que són això, per davaller també per mi.
0: Responen a un perfil determinat els membres de la Junta?
1: Jo crec que generalment sí, és a dir, també són gent que potser no és conegut fora d'aquest ambient, però que també doncs això, la grupa, la vida, la Sitges ens ha portat a conèixer-nos i també doncs, al final són perfils diferents i una mica, tot i que la majoria són perfil jove, també tenim persones una mica joves però una mica més grans.
0: Sí, sí. No, evidentment, sí. Vull dir... Els que trenquen la mitjana, diguem-ho així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Molt bé. Clar, aquí acostumen a haver vincles emocionals, no? És a dir, molts de vosaltres ja fa uns quants anys que s'arrossegueu per la grupa, no?
1: Exacte, sí, i al final potser gent que no coneixia... Quan jo vaig entrar a la Junta de la Vinyet fa 4 anys, hi havia molta gent que potser coneixia de vista, però tenia zero contacte i ara doncs, són part del meu equip i també són això, persones que potser no hagués coincidit o no hagués coincidit tan estretament en un altre context.
0: En el teu cas, tu recordes aquells primers dies en què vas entrar a la grupa, vas entrar al Palau...
1: Clar, jo no sabia... O sigui, clar, jo porto... Clar, sortint, era balladora des de Santa Tecla, després Festa Major i tal, però no coneixia tampoc les dinàmiques de... Perquè és molt diferent, o sigui, entrar ja com a balladora que entrar com a membre de la Junta, i és una mica com... Ah, que també feu Nadal, també feu...
0: Sí, sí.
1: Tot l'any tenim coses, al final, no només és Festa Major, òbviament Festa Major és com l'acte central i tot el que monopolitza moltes vegades les converses, però també tenim això, Nadals, castanyades, una mica de tot, al final,
0: sí, sí.
1: Tot l'any estem ocupats.
0: És anar resseguint el calendari festiu,
1: exacte, sí,
0: òbviament,
1: sí, sí.
0: La grupa en aquest sentit forma part de... Bé, del dia a dia més festiu de la societat sitgetana, diguem-ho així,
1: sí, sí.
0: No? Allò dient-ho amb aquestes paraules. Seu marcat algun objectiu, Judit, com a junta? És a dir, ens agradaria que, un cop passat el nostre mandat, la grupa, si cal, estigués encara més consolidada...
1: Home, sí, ens agrada. A veure, crec que l'objectiu principal també és deixar com tot preparat pel 50è i també doncs, això seguir una mica les línies que seguim fins ara de doncs, mantenir també tots els actes i poder ampliar potser alguns d'ells, com pot ser com vam començar a fer amb les gitanes amb diversitat o buscar també altres maneres una mica de diversificar també les nostres activitats i que també puguin arribar, perquè al final nosaltres fem activitats no només per socis, també fem moltes activitats que són per tothom, per tots Sitges, per qui vulgui venir. Aleshores, sí, és una mica...
0: Hi ha una grupa, com deies fa uns moments, que tu veus més des de fora com a balladora, però hi ha una grupa que viu un dia a dia, que té un dia a dia, que és la que veus, o la que veieu en definitiva a la Junta, un cop esteu a dintre.
1: I tant.
0: Canvia molt la història?
1: Bastant, sí. Home, passes de potser venir tres cops al mes, per allò de assajar i tal, a estar-hi pràcticament cada dia, que és completament diferent. I sí, també... I també tenim molta sort que també tenim un equip de cosidores i de personal, de persones voluntàries que ens ajuden moltíssim. I també és una part molt important, perquè al final també tenim contacte, doncs, amb persones que porten allà molts anys, i sempre comentem que és molt, molt interessant i molt enriquidor per les dues parts, perquè al final parlem amb elles, tenim converses, doncs mira, abans es feia així i ara es... Doncs tens una mica un altre punt de vista molt interessant, i és també, al final, tenen un altre punt d'això, de persones més joves.
0: No, hi ha molt intercanvi, no? De...
1: Exacte, sí, sí, que al final, doncs mira, ens passem moltes hores allà, també és molt...
0: No sé si dic el Palau en aquest sentit és com una mena de segona residència per, sí, molts de vosaltres.
1: A l'estiu sobretot, sí, sí, a vegades fem broma de que potser m'hem de posar unes lliteres allà,
0: sí,
1: per dormir,
0: sí,
1: gairebé.
0: Sí, sí. Entenc que aquests dies, Judit, són dies de molt de tràfic, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Són els dies de més tràfic, jo diria. No, sí. Potser... Espera't, perquè parlant també amb anteriors presidents i presidentes, sí, sí, l'agost és un mes de tràfic, d'assajos, de moviment, sí. Però no, compte, no. Perquè al setembre, sí, sí, amb tota la moguda de Santa Tecla,
1: no, no,
0: i la canalla,
1: també...
0: són dies també
1: molta
0: frenètics.
1: Feina, també.
0: Eh?
1: Sí, sí. A més, clar, és que al final mor aquesta quantitat de nens... I de pares també al darrere és complicat també, i també gestionar també fa uns anys que també deixem la roba als nens, a part dels adults, com fèiem fins tota la vida. Aleshores, també és un altre afegit que m'he incorporat, que també té les seves complicacions de logística, sobretot, d'anar a recollir, anar a buscar, amunt i avall, i sí, sí.
0: El que ningú pot negar és aquest planter, no? Aquest planter inesgotable de, sí, balladors, sí, de balladores...
1: Que sap greu també, perquè al final has de limitar d'alguna manera amb els nens, que també al final és complicat, doncs, dir... Doncs,
0: hi ha fins molta aquí. Demanda a dia d'avui, Judit?
1: Déu-n'hi-do, sí,
0: dir,
1: sí.
0: Hi ha
1: en baix que més, hi ha en baix que més, hi ha en baix
0: que sí.
1: Menys,
0: sí, sí.
1: Però sí, generalment intentem acabar-nos la llista, però hi ha en baix que és impossible. Hi ha en baix que la llista d'espera és molt llarga, i al final no... També per les persones que assagen els nens, que al final és que és impossible, o sigui, no... Per exemple, a Pastorets tenim tres colles de pastorets, i és que més no,
0: clar,
1: podem absorbir.
0: La solució en aquest cas és duplicar o fins i tot triplicar valls, no?
1: Exacte.
0: Clar, perquè si no quedaria molta gent fora,
1: sí,
0: molta canalla fora.
1: Molts,
0: no?
1: Nens, i al final sap molt de greu també, perquè al final és el seu moment, és el seu dia, i doncs mira, però bueno, sempre animem de que si no, potser no pots entrar, doncs, a, no sé, a panderetes, potser pots provar sort a, no sé, a altres veïns que no tinguin tanta llista d'espera i que els s'obri algun espai, o que n'estrin gent, que sempre és benvingut.
0: Quin és el ball més demandat? Si és que n'hi ha algun...
1: Jo diria que Pastorets, si no m'equivoco. Si no m'equivoco, estic de memòria,
0: sí, sí, sí,
1: però
0: sí, sí,
1: jo diria,
0: sí,
1: que Pastorets i Gitanes... És que no sé si em confonc amb les llistes d'adults, però també estan bastant demandades, també. Però sí, acostumen a ser Pastorets i el Foc, també. El Foc també,
0: Déu-n'hi-do. Ah, el Foc. Sí, sí.
1: El Foc també, sí, sí.
0: I si ho traslladem i ho extrapolem als adults?
1: Pastorets,
0: sí,
1: Gitanes... I sí, de baix, així, sobretot. Són aquests dos, jo diria, que els que tenen més llista d'espera. També cal tenir en compte que les llistes... Al final hi ha gent que potser encara no arriba a l'edat, és a dir, que no és 100%, no és com a l'assemblea, també sobretot posem aquests números en real, és a dir, hi ha tantes persones a la llista, però d'aquestes només poden entrar tantes, que al final també és també perquè les persones vegin que al final, doncs, la llista és, va variant, depèn de l'any, clar, quan fas els, si tens 18 i quan fas els 20, doncs pots entrar a la llista de Gitanes, per exemple, o sigui, ets com apte, diguéssim, per,
0: sí,
1: entrar,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Doncs aleshores, clar, és una persona més davant teu.
0: O quanta gent fins i tot s'ha arribat a apuntar, li ha arribat l'oportunitat,
1: clar,
0: i en aquell moment, doncs, o no li anava bé,
1: clar,
0: o ja estava fent un altre ball, no?
1: Exacte,
0: clar, hi ha,
1: sí,
0: mil,
1: sí,
0: i unes circumstàncies que no sempre les llistes són allò fidels al 100%, en aquest sentit, em,
1: sí,
0: refereixo.
1: No, o sigui, és a dir, sí, exacte, per exemple, jo... Entre les Gitanes, doncs, em vaig apuntar fa anys, i quan vaig entrar una mica també perquè vaig poder entrar perquè les persones que hi havia davant, algunes van dir que no, és a dir, perquè al final, després de tants anys doncs logístiques de la vida, al final potser ja no vius aquí, potser,
0: clar, clar, clar, clar.
1: Potser per feina, potser
0: has
1: perquè
0: has
1: hagut,
0: sí,
1: de marxar,
0: sí, sí,
1: o vés a saber,
0: sí,
1: per què o el que sigui, ja no pots, ja no pots, o simplement ja no estàs dins els teus plans de festa major,
0: sí,
1: ballar,
0: sí,
1: o el que sigui. Sí, sí.
0: Clar, aquí és complicat, el tema de les rotacions, és un dels eterns debats que ha tingut,
1: sí,
0: la festa.
1: Sí, sí.
0: quins criteris cal seguir, no?
1: És complicat.
0: És molt complicat.
1: És molt complicat i al final també té...
0: És a dir, quants anys jo haig d'estar en un ball i haig de deixar-ho quan faci què? 10, 20, no sé.
1: Clar, al final també té un aspecte molt emocional que tu al final, fins que tu no estàs, si que tu no vols sortir del ball, tampoc pots obligar ningú a marxar al final. És un tema molt, molt polèmic, sens dubte, sí, sí.
0: En aquest sentit, la grupa, com ho gestiona, això?
1: Bé, tampoc tenim límit de, d'anys, aleshores, doncs, quan hi ha...
0: Dir, en
1: quan
0: aquest sentit, no, perquè ens entenem, no hi ha un protocol estricte que diu, escolta'm, aquest ball, val de gitanes, t'hi has d'estar com a molt 10 anys, al cap de 10 anys has de sortir perquè ha d'entrar més gent. No,
1: no, de moment no tenim cap pena de protocol d'aquests. És simplement, doncs, quan s'allibera un lloc del ball, doncs es crida a la llista, es mira els primers que hi ha i, doncs, per ordre, doncs es va cridant.
0: Tot això ens fa pensar i ens porta a deduir que la festa ara mateix gaudeix d'un perfectíssim estat de salut, amb allò bo i amb allò no tan bo, no? Perquè la festa genera debat sobre aspectes que, evidentment, no són potser tan agradables, no? Però en quant a ganes de participar, jo crec, Judit, que a dia d'avui, a 2026, la festa, vaja... seria difícil dir que la gent té unes ganes de participar boges.
1: Sí, sí, no, déu-n'hi-do. És el que dèiem, només mirant les llistes d'espera ja veus que, i a més els que pugen de baix també, en Puigsan, doncs hi ha moltíssima gent, moltíssims nens i moltíssima gent que vol ballar i vol sortir.
0: Té un punt de fenomen social, això, no? Què creus?
1: Sí, potser sí. Abans, clar, si parlem de fa 50 anys, la festa no era la mateixa i la gent no era ni molt menys...
0: Evidentment, hem passat d'aquelles festes majors en què, òbviament, fer els balls no estava tan ben vist, fins i tot, a dia d'avui, en què, vaja, llueix molt.
1: Sí, no, i tant, sí. Donar potser una mica de...
0: Clar, entre allò i això d'ara, evidentment, hi ha un
1: impàs molt gran.
0: Hi ha un impàs, hi ha uns anys, hi ha una evolució, hi ha un creixement.
1: Clar, també al final donar-li valor a aquestes festes, al folclore, doncs també és una mica el resultat, també suposo, doncs, tenir, doncs, al final, ara no sé com està, jo recordo a l'escola l'assignatura Sitges, que ens ensenyaven que teníem un dossier allà amb tots els balls, al final suposo que també té els seus fruits i també té... la seva recompensa entre cometes, però clar, també és complicat quan tanta gent vol sortir.
0: Algú ha dit ara que ho dius, això de l'assignatura Sitges, caldria recuperar l'assignatura Sitges. En aquest aspecte, vaja, ho poso bastant en dubte, vaja, perquè qui no coneix, no, la festa major?
1: Però també jo crec que també hi ha molta gent que potser no la coneix tant, potser hi ha molta gent nova que viu a Sitges que no realment no té... no sé com dir-ho, les paraules per descriure exactament el que és i tal, perquè al final a vegades et trobes, doncs, això en gent que potser vol demanar a nosaltres si volen entrar bastons i explicar no, nosaltres no tenim colla de bastons, per exemple, has de parlar amb aquestes colles per poder entrar a ballar bastons o el que sigui, al final aquesta pedagogia a vegades, doncs, no arriba a tothom, aleshores també... Clar, al final tenim molta gent de Sitges de tota la vida, però també tenim molts nouvinguts que al final potser no ho tenen tan clar com nosaltres.
0: Sitges ha crescut i, òbviament, estem fent la mateixa festa major de fa 20-30 anys.
1: Sí, sí. No?
0: Com casa, això?
1: I també per la quantitat de gent que tenim, al final és complicat... I com a balladora també ho patim a vegades...
0: És a dir, com les festes han arribat a aquest punt de massificació, però no només Sitges, no? Sinó això
1: arreu,
0: ho trasllades a la Patum, ho trasllades a Santa Tecla Tarragona, a les Santes de Mataró, per citar algunes de les festes importants, no?
1: Sí, sí, tant. Home, és molt fort que totes aquestes festes...
0: I com ho gestionem, això, no? És a dir, com gestionem tot aquest volum de gent...
1: en un espai tan reduït com les nostres places, també, que al final no vivim en una... a la plana, ni, és a dir, no tenim aquest espai per ballar, al final són la plaça de l'Ajuntament o la plaça del Cap de la Vila tampoc és tan gran que per encabir-hi tanta gent. Quan arribes aquí ballant el 24 d'agost i gairebé no es pot creuar ni ballar a gust, és molt complicat i també crec que la comissió ha fet alguns canvis que també... No sé si que al final ens desanem al final de tot i potser ja no hi ha tanta gent, fa molta calor i la gent marxa, però almenys l'any passat jo crec que vam notar una mica al carrer Major que hi havia una mica menys de gent que potser altres anys.
0: Es tanquen alguns accessos, sí. I això permet doncs, clar, que en determinats potser... punts doncs, no hi hagi aquella munió de gent que dificulti fins i tot el pas del cercle.
1: Sí,
0: no?
1: I també suposo que el cercle de setmana és una mica tot de diferents inputs que al final ajuden a que hi hagi encara més gent del normal.
0: La Festa Major arrencarà el 19 d'agost i a la Grupa hi haurà el pregó satíric, sí. Que enguany declamaran la Pepi i el Josep Maria,
1: sí, sí, sí.
0: Que és un, bé, una parella, un matrimoni molt, molt estimat a la Grupa, no?
1: Sí, sí. És que a mi em fa molta il·lusió, són dues persones que he conegut en àmbits diferents i en èpoques diferents, però crec que...
0: Gent d'aquelles que gairebé has vist tota la vida, no?, a la Grupa.
1: Sí, sí,
0: sobretot tant. Pels més joves, no?
1: Sí, sí, sí. Vull dir, a mi, jo quan ballava gitanes infantils, el Josep Maria era un dels... Quan encara no hi havia gitanos infantils, era del que portava el pal i venia a ajudar a les gitanes. També era, doncs, això, aquesta connexió que ha arribat, doncs, això, a conèixer també al final la Vinyet, és a dir, a tot un univers de gent que sense la Grupa tampoc hagués conegut al final.
0: El pregó satíric el dia 19, que és una miqueta la prèvia del pregó oficial, mm-hmm. que declamarà la Zoe a partir de les 10 de la nit, el satíric a partir de les 7, si no m'erro,
1: sí.
0: Al Palau, després una miqueta el de sempre, no? Aquell homenatge també,
1: sí, sí,
0: a aquella,
1: sí.
0: Gent doncs, que bé, d'alguna manera o altra
1: han col·laborat
0: en el dia a dia de la Grupa o en moments molt puntuals, no?
1: Sí, sí, també és això molt emotiu per tots i al final doncs, és això, retre un homenatge a una persona que per A o per B ha estat sempre allà o per, és això, el que dius tu, per algun moment o per alguna que hem necessitat, doncs ha estat allà i també doncs, és...
0: Anava a dir,
1: sovint també.
0: Gent més anònima, no?
1: Sí, exacte, que
0: o
1: potser...
0: no surten a la foto, ara que avui en dia, escolta, li fem fotos, sí. A tot el que es mou, com aquell,
1: sí.
0: Que diu, no?
1: Sí, sí, però sempre va bé, i al final sempre va bé això, reconèixer gent que potser no mm-hmm. és això, el primer...
0: No està a primera línia,
1: exacte,
0: diguem-ho així, no?
1: Exacte, sí,
0: molt,
1: sí.
0: Bé. Presentareu també la Pubilla i l'Hereu,
1: sí.
0: Si no tinc mal entès,
1: sí, sí.
0: I a partir d'aquí ja...
1: Ja donem tret de sortida...
0: Tret de sortida fins al...
1: Fins al 24 de la nit.
0: 24 de la nit, que és quan hi haurà, sí, sí. Aquell fi de festa al Palau amb els gegants moros. Com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt bé, molt interessant. Molt interessant doncs, conèixer també, doncs, haver conegut totes les cares de la festa i també doncs, amb moltes ganes de tots els actes que es plantegen.
0: I diria que per la Grupa també és un any interessant o important, si es vol dir així, perquè presentareu el dia 22 la restauració del cabeçut del Patufet.
1: Exacte, sí, sí.
0: Patufet que va fer 100 anys el 2022, si no m'equivoco,
1: sí, sí.
0: Que el 2022 va coincidir també amb els 100 anys del Drac, amb els 125, sí. Dels Gegants Vells. No sé si dir que el Patufet va quedar allà una miqueta...
1: Una mica més.
0: Una mica més amagadet.
1: Home, li vam fer una bona festa,
0: sí,
1: s'ha de dir.
0: Sí, sí, sí, tot s'ha de dir, vull dir que ningú m'entengui, sí, malament, sí. Però vull dir que potser, com que era més petitó... Doncs,
1: clar, ser una figura més petita sola...
0: Va quedar allò
1: més
0: sí. Amagadet, però vaja.
1: Però bé, també li podem donar això, al seu protagonisme el 22, abans que el recollin els gegants, i restar un acte petit infantil, sobretot, doncs, per donar-lo a conèixer i que tothom pugui veure doncs, aquesta restauració que...
0: Bé, estem parlant d'un dels elements...
1: Sí. Més antics de la
0: festa. Més antics de la festa.
1: Sí, sí, i tant. És molt...
0: El Patufet, no? Un personatge tan, tan, tan nostrat en la literatura infantil catalana,
1: sí.
0: Que, clar, a partir d'aquí, doncs, vostès poden tenir més o menys una idea del que representa, en aquest sentit, tenir un cabeçut com el Patufet.
1: Exacte, sí, sí. I al final poder-lo restaurar i poder tenir que tingui el seu dia... per poder ser ell el protagonista, doncs també creiem que era important.
0: Un altre dels punts macos serà el dijous dia 20 a la plaça, a la Torreta, a partir de les 6 de la tarda, amb aquest ball de panderetes amb la gent de l'Ave Maria. Hi ha una primera experiència l'any passat amb les gitanes i aquest any serà amb les panderetes.
1: Sí, sí, sí.
0: Quins moments tan, tan, tan potents també amb la gent de l'Ave Maria.
1: Sí, va ser molt emocional, la veritat. I és un dia molt, molt màgic en el sentit de... No només per nosaltres, perquè al final anar assajant amb ells és,
0: sí, sí.
1: Un dia, cada dia a la setmana...
0: Clar, hi ha una prèvia aquí, vull dir, no es pensin vostès que, és a dir, arribem allà a la plaça i no, aquí hi ha uns assajos previs.
1: Hi ha un previ de coordinació, sí. Doncs, amb l'Ave Maria, també doncs, això, cada dimarts es va assajar amb ells i al final doncs, també és un dia això, molt especial... perquè al final és el seu dia i també, doncs, també perquè al final donem una mica de visibilitat, no?, amb totes aquestes persones que segurament no tenien l'oportunitat de participar a la festa d'aquesta manera i que, doncs, al final són part de la festa, com tots.
0: D'uns anys cap aquí saben també vostès que l'Ave Maria és un dels punts fixes, diem, de visita,
1: sí,
0: dels valls, no sí, tots, sí, alguns. Vull dir que és parada fixa també. Vull
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí, almenys que jo sàpiga, tots els valls de la grup ens parem allà. I almenys, doncs això, estàs allà 10 minuts amb ells, fas una mica un ball o dos...
0: Són moments també emocionalment potents,
1: clar,
0: eh?
1: I al final, quan l'any passat, quan vam fer Gitanes, doncs al final també té més interacció, al final coneixes els usuaris, els nois i les noies de l'Ave Maria, tens més confiança, doncs, per ballar amb ells, per treure'ls a ballar, pel que sigui, al final és un dia molt especial.
0: Doncs per si s'ho volen apuntar, dijous dia 20 a la plaça a les 6 de la tarda, aquest ball de panderetes amb els usuaris i usuàries de l'Ave Maria, en aquesta iniciativa que entenc, Judit, que voldrà tenir una continuïtat i l'any que ve serà una altra. I...
1: Exacte, encara no hem pensat l'any
0: que
1: ve.
0: Encara no està pensat, però vaja, que però això no es pot aturar aquí.
1: I també volem donar moltes gràcies a l'Ave Maria i a totes les persones voluntàries de part de la Junta, de part de les panderetes.
0: Clar, que això l'Ave Maria ho ha rebut, vaja, amb els braços oberts, no, amb el següent.
1: I sempre ens donen moltíssimes facilitats per tot i crec que al final doncs, és una col·laboració que val moltíssim la pena per tot el que ens emportem, les dues parts, perquè... Al final, doncs això, és una col·laboració que tampoc s'havia arribat mai a fer fins ara i sí, sí.
0: Diem que tenim aquesta prèvia tan reeixida, tan potent, i arribarem al 23 i al 24, que són els dos dies
1: ja arribarem cansats, després de tantes coses.
0: Clar, com, si pregunto com planteja la grup aquest 23 i 24, em diràs, home, doncs com cada any, no?
1: Vull dir, més o menys,
0: que els valls surtin allò...
1: Exacte, com cada any.
0: Com cada any.
1: Que surtin a l'hora on toca,
0: sí.
1: Però sí, que doncs, poder gaudir el màxim dels dos dies, sobretot, a veure si esperem que la meteorologia ens acompanyi i que tampoc faci molta calor, que també és un altre tema important.
0: Patiu una mica per això?
1: Per la calor?
0: No, bueno, per la calor i per la...
1: Sí, per les dues coses, una mica.
0: No sé si
1: al final
0: la pluja
1: la calor també...
0: apareixerà o no, eh?
1: Vull dir, sí, al final la calor també és un tema important.
0: Qui més qui menys té encara la festa major del 23, amb aquella calorada.
1: Sí, sí, aleshores... També,
0: gent
1: al final...
0: que ho va passar molt malament,
1: sí.
0: Van haver algun que altre desmai, sí, situacions...
1: I al final cada ball té les seves característiques, però estar ballant amb vestit també sencer, doncs és complicat. I el foc també, no em vull tampoc imaginar la calor que es deu passar.
0: Passarà festa major i, vaja, gairebé sense temps a descansar,
1: ja
0: Judit, tindrem Santa Tecla tombant de la cantonada,
1: a
0: no?
1: A tocar, sí, sí.
0: I si l'agost és un mes per excel·lència de molta dràfec al Palau...
1: Setembre també. Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: També.
1: Gairebé més que... Sí. A vegades se'n fa més dues vegades, en el sentit de més dies, més hores...
0: Serà moment, Judit, suposo, de repassar llistes, de veure una miqueta... No? Quanta gent hi ha per cada ball...
1: Bé, tenim bastant encarrilat,
0: sí?
1: Ja, eh? Sí, aquest any hem anat com...
0: Avançar
1: la feina i més o menys estan tot tancat ja de cara a Santa Tecla, perquè així també doncs, per tema vestuari doncs, tenir-ho tot ja més encarrilat, perquè així després és molt més tranquil en setembre, perquè si no s'acumula tot l'últim dia i és certament complicat. Sí.
0: Clar, el tràfic del setembre és diferent, òbviament,
1: sí.
0: però vaja, que també és una miqueta allò de dir, bueno, hi ha la tornada a l'escola...
1: Exacte, també és un altre tema interessant.
0: És un altre tràfic, no?
1: Sí.
0: Per les famílies que volen, evidentment, que la canalla també pugui gaudir de Santa Tecla. A nivell de vestuari, òbviament, perquè tu també ets cosidora, de fet vas venir fa 4 dies aquí amb les cosidores, hi ha una feina aquí que és impagable, Judit.
1: No,
0: és impagable.
1: Les hores que es fan al Palau o el que sigui cosint és una feina que no es pot valorar amb diners perquè és impossible. És a dir, no...
0: D'aquí que trobem també que aquest any s'hagi fet tan visible.
1: Exacte.
0: I que, en certa manera, no deixa de ser doncs, mena d'homenatge doncs, a tota aquesta gent...
1: Sí, sí. Home, al final...
0: Que esteu allà, doncs...
1: I jo no soc la persona que més... O sigui, allà tenim tanta gent, no només al Palau, a tots Sitges, que curs i que al final potser nosaltres ho tenim més integrat perquè al final ens veiem amb elles cada dia pràcticament i tenim les... Ho veus més, però al final a tots Sitges i a tot arreu hi ha moltíssima gent invisible que no... que és igual que potser t'arregla una vora d'uns pantalons,
0: sí,
1: però
0: qualsevol cosa,
1: però fer un un vestit de pubilla, un vestit d'hereu, això té una feinada increïble, o és igual, un vestit de gitana o una faldilleta de qualsevol ball, té una feinada darrere i unes hores que és, i més també, no només és la feina, les hores, és també el coneixement que hi apliquen, perquè al final és això, has de saber una mica de patronatge, has de saber tallar bé, has de saber doncs, col·locar bé les vetes i que no quedin dorsades.
0: En certa manera, Judit, entenc que la roba de festa major és un petit tresor, no?
1: I tant, sí,
0: que s'ha de mantenir, que s'ha de cuidar, que ostres...
1: I al final és això, tenim la sort que nosaltres cada certs anys doncs, anem renovant la roba i al final guardem robes antigues doncs, això per actes, per, sí, actes sí. Per decoracions, pel que sigui, per tenir doncs, un extra, perquè mai se sap. Uh-huh. Però sí, sí, és un tresor impagable, s'ha de dir. Sí, sí.
0: Per cert, demanen molt els balls de la grua per sortir fora?
1: Hi ha molta demanda, sí, Déu-n'hi-do, sí? Déu-n'hi-do, sí, sí. Que al final filtrem una mica doncs, segons el... una mica a l'interès, és a dir, si pot ser és a dir, una sortida que es queda a prop, és més probable que més gent pugui també anar-hi.
0: Ja, sí, sí.
1: Al final també la logística de la gent és diferent.
0: De la data...
1: I que al final no és el mateix portar uns gegants, que al final el transport no és el mateix que poder només portar les persones que van amb dos, tres cotxes i uh-huh. ja ho tens. Uh-huh. És diferent també.
0: D'aquí dos anys, com dèiem, la grupa farà 50 anys, el 29 seran els gegants moros els que faran sí. 50, per tant, la grupa... Que...
1: Sí, anem enllaçant aniversaris.
0: S'ha d'anar preparant, allò com es diu en català, sí, sí. Calceu-vos.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Perquè arriben moments, evidentment, intensos, no?
1: I tant, sí, sí. Home, després de nosaltres també van els gegants, que també serà un moment, jo crec, molt interessant, i també doncs, estan allà coent
0: sí, sí.
1: A poc també les seves idees. I...
0: Per recordar doncs, la història d'aquell grup de sitgetans que en el seu dia van decidir de fer aquests gegants. Eren gent que vaja, de construir gegants tampoc en sabien.
1: Clar.
0: No eren professionals de la matèria, però en qualsevol cas doncs, hi ha una història al darrere també molt, molt, molt potent. Bé, Judit, no sé si... ens hem deixat alguna cosa o...
1: Jo, més o menys ho he passat tot, crec, sí, sí.
0: Hem fet
1: sí.
0: un bon repàs, no? Vull dir, amb els millors desitjos que la gent de la grupa pugui passar una bona festa major.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Si ha de ploure, que plogui abans.
1: Abans, sisplau, si pot ser.
0: Que refresqui una miqueta aquest...
1: Que sortim fresquets el 23, sí, sí. sobretot, i que no plogui els actes previs, sí, sí.
0: Molt bé. Judit Berlant, presidenta de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, gràcies per aquests minuts i bona festa major.
1: Igualment, bona festa major.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

L'agrupació de balls populars de Sitges que, si no m'erro, i no vaig mal encaminat, d'aquí dos anys, és a dir, el 2028, farà ni més ni menys que 50 anys. Per tant, una bona efemèride.

0: 10:34 minuts, el temps just perquè puguin escoltar tota la xerrada que va tenir lloc ahir a la Vermuteria La Gralla. Promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència amb el regidor de turisme Dani Martínez, la vocal de l'agrupació de balls populars, la Laura Cosiells, el gestor cultural Jordi Bertran, l'autor en el seu moment del protocol de la Festa Major de Tarragona, i en Xavi Guerrero com a representant de la Colla Vella de Diables. Quin paper tenen les actuacions fora de Sitges en el dia a dia de les colles de balls populars? Quins són els criteris per aprovar-les o descartar-les? Quin paper hi té en tot plegat el Consell del Patrimoni Festiu? Preguntes com aquestes es varen formular ahir, però la xerrada també va deixar clar que l'actual protocol s'ha de sacsejar en alguns aspectes, que la festa està canviant, que el pressupost està massa clavat ja als darrers anys i que l'Ajuntament no hi destina prou recursos, o almenys això és el que creuen les colles, perquè la realitat demana molt més del que reben. A partir d'ara i fins a les 12, promoció o prostitució de la festa. Presenta i modera la xerrada Irene Martínez.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a la xerrada o taula rodona de Festa Major de la Gralla d'aquest any. Aquest any sota el títol Promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència. Estem aquí amb el Dani Martínez, regidor de turisme, el Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Universitat Rovira i Virgili, la Laura Cosiais, vocal de l'agrupació de balls populars de Sitges, i el Xavi Guerrero com a representant del ball de diables de Sitges Colla Vella. Sota aquest títol és com... jo entenc que potser tenia algun dubte de què veníem a parlar avui aquí, no? I crec que, bueno, tots sabem que la nostra imatgeria i els nostres balls populars, a banda de sortir per Festa Major i per Festa Major Sant Bartomeu i Santa Tecla, fan alguns bolos fora de Sitges o fan altres actes dins del poble. Llavors, una mica estem aquí per parlar sota quines condicions, com s'escolleix quan van i quan no van, si costa diners, si no costa diners, i sobretot una mica per intentar aclarir en benefici de qui va aquestes sortides, per qui són aquestes sortides, i per intentar fixar la línia entre el que és promoció de la festa i el que podria arribar a ser prostitució de la festa. Abans de començar, crec que és interessant explicar que sobre la representació de dels nostres balls i que surti la imatgeria festiva fora dels dies puntuals de Festa Major, el protocol diu, i llegeixo literalment, que la decisió sobre la sortida o no dels balls, dels entremesos i de la imatgeria festiva dins i fora de Sitges és de la regidoria responsable de les tradicions i les festes, la qual ho comunicarà al Consell Municipal de Festes. En cas que l'Ajuntament rebi una invitació o sol·licitud factible perquè un ball, entremès o imatgeria festiva participi en un esdeveniment, la regidoria corresponent informarà a tots els caps de colla dels balls pertinents. Si la invitació la rep directament una colla, s'informarà de la sortida a la regidoria corresponent, la qual prendrà la decisió que cregui oportuna, i aquesta decisió haurà de ser acatada per la colla. Va, llavors, partint d'aquesta base, llenço ja la primera pregunta, que seria una mica pel Dani, com a representant de l'Ajuntament. És si com a Ajuntament de Sitges teniu primer moltes sol·licituds i després amb aquestes sol·licituds si ja teniu un criteri prefixat de a quines els hi doneu tràmit i a quines no, o aneu veient sobre la marxa.
2: Bé, primer de tot, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per la invitació de poder seguir. Primerament, per descartar ràpid la primera pregunta, sol·licituds en tenim moltíssimes, un gran volum de sol·licituds que hem d'anar gestionant d'algunes maneres més curoses, altres que van passant més filtres, però és cert que tenim un gran volum de sol·licituds, tant siguin festes com siguin altres regidories. Com a tal, l'Ajuntament de Sitges no té res estipulat de quan sí es va a un lloc i quan no es va a un lloc. Sí que és cert que des de que la festa es converteix en patrimoni i amb la creació del Consell del Patrimoni Festiu, tenim aquest Consell Assessor, sí que recordem que el Consell és assessor, com deia molt bé abans la Irene, qui acaba de tenir la decisió definitiva, entre cometes, és la regidoria de tradicions i festes, però mai buscant una obligatorietat. No es busca que s'obligui a ningú a fer res, cap colla, allò que jo no vulgui. És a dir, al final, qui té la màxima potestat de decidir si vol anar o no a un lloc, sempre serà una colla. Per això deia que l'Ajuntament en si no té res reglat, no té cap tipus de document que marqui aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. I per això utilitzem aquests organismes com és el Consell o com són les pròpies colles, del que realment es veuen capacitats per absorbir o realment el que volen absorbir en aquest cas.
1: Per tant, una mica la decisió... O sigui, no la decisió, hem dit que és de la regidoria, però el debat passa, en comptes de ser intern a l'Ajuntament, potser passa al Consell, no?
2: Sí, en part sí, si més que passi al Consell, tampoc és que nosaltres els hi pensem la feina, sinó que ens recolzem molt en ells perquè ens ajudi una miqueta a veure realment la visió general de tot i el que és factible de poder fer, com deia, sempre conjuntament amb les colles. Les colles sempre acaben sent consultades de veieu factible fer això, sí, no, etc, etc.
1: Val, llavors Jordi, des del Consell, com ho feu?
3: Sí, bé, moltes gràcies Irene, content d'estar aquí Sitges, avui no és festa major però ho sembla, per l'ambient que teniu aquí en el bar. Bé, el Consell del Patrimoni Festiu el que intenta és aconsellar, no? Això no sé si sempre s'aconsegueix perquè de vegades trobem temes complexos, no? Abans hem fet una part així abans de venir aquí, no? I jo els deia que en aquest punt jo crec que el protocol està mal definit, perquè és a dir, no pot ser que aquest tipus de decisió acabi sent subjectiva, perquè al final el Consell haurà uns representants dels elements festius, no? dels balls, de la imatgeria, unes persones especialistes en la festa i algú com jo que vinc de convidat, no? Però em sembla que hauríem d'atendir a tenir un protocol que quedés definit, no? És a dir, que hi hagués uns criteris objectius perquè això fos més fàcil i llavors que solament es recorregués en el Consell quan hi hagués un dubte allò molt, molt, molt evident, però que hauria de ser molt, molt més clar del que actualment és. De fet, això no és un cas només de Sitges, passa a molts altres llocs, hi ha festes o elements festius que no surten mai, no? La Patum de Berga, doncs, antigament sí que havia sortit, però fa moltes dècades que no es mouen, no? I d'altres poblacions que, sobretot en la pròpia localitat, no surten excepte quan està marcat, i potser són molt més laxes, no?, per anar fora, una mica el que passa crec que actualment a Sitges, però jo crec que hi ha prous elements com perquè això es posi damunt de la taula i aquest capítol del protocol es reformuli mirant el que es fa en altres llocs i per tant com ho podem millorar perquè no quedi amb una cosa tan subjectiva.
1: Però ara que no teniu aquests criteris fixats com en el protocol, cap on va el debat? És a dir, amb què us fixeu per dir ostres, aconsellem que aquest acte millor no el feu o realment ens sembla un acte interessant i endavant?
3: Repeteixo, doncs, jo. Mira, les últimes peticions que van arribar van ser de la part dels gegants de Sitges per anar a la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers amb un acte singular que cada any, doncs ja fa unes dècades, només va una colla de gegantes convidada i amb un acte a la instància de Santa Tecla Tarragona, dels 175 anys dels gegants morts de Tarragona. Jo en el meu cas vaig fer una observació, a mi soc de Tarragona, però vaig advertir de dir la instància de Granollers està molt ben feta, sabem que aquest acte té una tradicionalitat estupenda, cada any la colla que va surt supercontenta, han anat les millors colles de gegants del país i segur que anirà bé. A Tarragona no serà Santa Tecla, això no és Santa Tecla perquè la data que donen no és Santa Tecla, són els actes previs de Santa Tecla, segurament estarà molt bé, però es falta la veritat amb una població com Sitges en què precisament els gegants moros de Tarragona quan es van crear el 1851 van haver uns contactes entre la ciutadania de Sitges i la de Tarragona, perquè a Sitges ja feia uns anys que hi havia gegants moros, no? I per tant, d'una manera o altra es van connectar per intentar trobar aquelles bones pràctiques que s'havien fet a Sitges. Jo crec que només per aquest fet ja valia la pena que els gegants anessin de Sitges a Tarragona, però no estava bé enganyar a la població de Sitges i dir que anaven a la Festa Major de Santa Tecla perquè no és veritat. Aniran a molts actes previs que segurament estaran molt bé i la recomanació és que s'hi vagi, però jo crec que el que podem fer nosaltres és aportar aquests detalls de matís i tal, no? Que és una mica el que se'ns demana també.
1: Per tant, entenc que, a banda dels detalls que comentes, en general teniu en compte, pel que has anat dient, temes com la tradicionalitat de la sortida i la connexió una mica que pugui tenir amb aquella colla o amb Sitges directament, no?
3: Sí, perquè hi ha festes que tenen un nivell, llavors la imatgeria i els balls de Sitges són festa patrimonial d'interès nacional, tenen una llarga tradició. Sempre recordo que quan hi havia moltes celebracions que en la seva existència era pràcticament nula, la gent veníem a aprendre a Sitges o veníem a aprendre a Vilafranca o anàvem a aprendre a l'Arbós, no? És a dir, per tant, això s'ha de destacar perquè això és la Champions, no? I per tant, si tu vens de veure i aprendre coses de Sitges, crec que has de procurar que quan els elements vagin a altres llocs, vagin a llocs que quedin dignificats, no? Jo crec que també, en general, la gent quan demana els gegants de Sitges o la imatgeria de Sitges o els balls de Sitges ja sap on va buscar, eh? És a dir, no vas, no, suposo que també n'arriben, d'altres, però ja potser ja no es les passen, no? Però no crec que de trobades paelleres, diguéssim, ens en passin masses al Consell del Patrimoni Festiu, perquè ja crec que això ja ho filtra el propi Ajuntament, no?
1: D'acord. I des de l'agrupació, com preneu aquestes decisions?
4: Doncs, a veure, primer s'ha de tenir en compte la disponibilitat de les colles, perquè ens hem trobat alguna vegada que, bueno, la gent no pot. Passat aquest filtre, el prestigi de la trobada o de les colles que ens estiguin convidant és rellevant, perquè la grupa, igual que moltes altres colles a Sitges, funciona a base d'intercanvis. Nosaltres, per exemple, ara, d'aquí 2 anys fem 50 anys, la grupa fa 50 anys, doncs hi ha algunes coses que estem acceptant o que ens estem traslladant perquè sabem que tindrem un retorn que serà molt interessant per quan haguem de celebrar els 50 anys. Altres peticions que rebem, minoritàries també, de tant en tant ens demanen que ballem a una convenció d'un hotel. Prostitució? Pues potser sí, però és que realment necessitem diners. Aleshores, un esdeveniment com ballar al Dolce, que ara no me'n recordo com es diu, que li han canviat el nom, i que ens ha de reportar un benefici econòmic que nosaltres després reinvertim en el nostre propi folklore, ho veiem justificat. Si tinguéssim més fons, ens podríem estalviar segurament aquestes sortides que, bueno, a nivell d'entitat ens aporten només diners i així funcionem.
1: No, és interessant veure, no? Pues, potser com l'altra manera de fer, al final és una entitat que va una mica com més per lliure, entre cometes, en aquest sentit, i al final teniu com la potestat de triar si feu servir els balls que depenen de vosaltres per aconseguir uns fons que potser hauríeu d'estar aconseguint de fons més oficials, no?
4: Sí, a més també et dic que és una cosa minoritària. Generalment les peticions que rebem són de poblacions, de celebracions, de colles, de trobades, però de tant en tant, doncs, aquestes coses a nosaltres ens suposen una petita injecció que ens ve molt bé. O sigui, el criteri és, el primer és que no ens costi diners a nosaltres com a entitat ni a les persones que es desplacen, és a dir, tenim unes tarifes o uns fees que estan pensats només amb l'objectiu de no haver de gastar diners personals ni de l'entitat. I després d'això, si a més hi pot haver un benefici, ho valorem.
1: És molt interessant com veure-ho també en contraposició del que hem vist fa un segon amb les decisions, pues, potser d'actes que passen pel Consell, que veiem la dignificació de la festa, no? Llavors la contraposició és, si més no, interessant. Xavi, potser els balls que més sortides fan fora del municipi són el foc, o sigui, els balls de foc. Això primer, com és que en feu tants? Després, com ho gestioneu? I en base, o sigui, com trieu quins sí, quins no? Una mica, pues, tot això.
5: Bueno, al final el criteri, parlo per lo que és la Colla Vella, al final el criteri que nosaltres seguim és que estem primer sota el paraigües de la coordinadora o totes aquelles colles que siguin centenàries, llavors nosaltres ja fem aquesta primera criba de lo que puguin ser aquest tipus de sortides. Llavors tot el que no estigui englobat dins del que pugui ser la coordinadora o aquest tipus de colles ja són sortides a les quals no anem. Com comentava la Laura, al final també tots són intercanvis. Sí que és veritat que abans costava molt fer aquests intercanvis perquè només tenies la nit del foc per poder també com pagar aquest intercanvi, i a vegades hi havia colles que sí, et volien convidar però tu havies de dir moltes vegades que no perquè li havies de retornar a l'intercanvi doncs d'aquí 2 o 3 anys. Gràcies també a la recuperació del correfoc de Cases Noves això ha canviat, llavors sí que es fan molts més intercanvis que abans. A l'hora de gestionar-ho, doncs, quan comença la temporada, normalment el cap de colla i a més convoca una reunió i es planteja les diferents sortides que hi ha. Sempre s'intenta que no siguin doncs, abans de Festa Major, just després de Festa Major o abans de Santa Tecla. L'any passat, per exemple, se'ns va oferir el fet d'anar a Tarragona i òbviament dius que sí. El Jordi abans feia menció de que Sitges és la Champions, per nosaltres les colles de foc Tarragona és la Champions. Llavors havíem d'anar sí o sí. A mi em sorprèn que criteris que, per exemple, que té la grupa, que em semblen superbé, el fet que la sortida o si surti zero o que inclús guanyin calés. Això, almenys per nosaltres, em sembla una utopia i és impossible. O sigui, no, nosaltres no només és que paguis la sortida quan venen aquí, sinó que tu després tens un desplaçament, tens una logística, has de portar les coses cap allà, la piro l'has de transportar o necessites que el pirotècnic te les porti allà. Llavors és impossible, llavors sempre et surt, no et surt cap per mans. A nivell de sortides en fem tantes perquè al final és el nostre tarannà, el ball de Diables de Sitges, i sobretot la Colla Vella pensa que portem sortint pues, des del 1960 aproximadament, que seran les primeres sortides que va fer. Hem anat a França, hem anat a Itàlia, inclús hem anat a l'1-2-3. O sigui que al final portem molts anys a sortir fora, on nosaltres tampoc concedim el fet de només sortir aquí a casa.
1: I dues preguntes més, com una que hem estat parlant abans, però primer, en base a això dels diners, entenc llavors que sempre ho surt negatiu i que això, per exemple, que ha comentat la Laura, de que a vegades surt un congrés o surt, no? A vosaltres no us surten coses així, tipus, pues un Sant Joan, que us diguin, ei, podeu venir a tirar foc aquí i us paguem X?
5: Sí, sí que surten congressos i certes coses que se surten de la normalitat del que pugui ser la teva activitat, sempre reben aquestes peticions. Com comentava abans, poder a l'any pues, es poden rebre entre 10 i 15 peticions per sortir fora, però tu al final també has de fer una criba, perquè sí que és veritat que per molt que tu tinguis ganes de fer moltíssimes sortides a l'any, la gent també té la seva vida. I el tema és tant que, com malauradament aquestes sortides et costen uns calés, pues tothom no està disposat també a pagar aquests calés, perquè poder et diuen, no, pues has d'anar, pues ja ens ofereix la sortida de Vilafranca, ens ofereix la sortida de Torredembarra, però poder cada diable pues, poder pagar 50 o 100 euros més tot, sense comptar tot el que després ja en parlarem de lo que és Festa Major. Llavors al final tu fas una criba de què et convé o no et convé, o malauradament un cop, perquè nosaltres sempre fem una assemblea on s'aproven els pressupostos de l'any, és a dir, pues, poder aquest any ens podem permetre en aquest sentit fer màxim 2 sortides fora, perquè ja hi comptes tot el que gastaràs aquí a casa.
1: I pot tenir a veure el fet de que feu tantes sortides en què en aquestes sortides potser podeu fer coses que aquí no podeu fer?
5: Bueno, si et refereixes ja amb el tema de la pirotècnia, a més, sí, podem entrar-hi. Ell deia abans que el protocol estava una mica així i així. És, bueno, és igual, no diré la paraula. Però sí, sí que és veritat que fora de casa pues sí, moltes vegades es permeten utilitzar cert material pirotècnic que aquí a casa està prohibit. Però jo crec que, si vols, entrem en aquest tema de la pirotècnia i encantat de la vida.
1: O sigui, no era tant per entrar en el tema de la pirotècnia, però sí com en el fet de què us porta a sortir fora de casa. És a dir...
5: Llibertat.
1: Sí, jo ho preguntava més perquè al final jo sé que dins les colles de foc per vosaltres poder fer una sortida fora és com una cosa que realment espereu durant l'any i és algo que us agrada. Llavors ho comparo potser amb altres colles que no tenen potser aquests esdeveniments tan marcats durant l'any i em pregunto potser les diferències, no? I una de les, o sigui, si a sobre perdeu diners, entenc que algun benefici entenc que heu de tenir.
5: Bueno, el benefici al final és el fet de poder gaudir d'una cosa que a tu t'agrada i estirar foc en aquest cas, que comparàvem amb el Jordi i ell també si ha tingut l'oportunitat de tirar foc, és una cosa que és una cosa malaltissa i que cada cop vols més. Llavors, quan aquí a casa et limiten tant les, pues, les eines i tot sempre és no, i surts a fora, on t'estan obrint les portes, et donen la facilitat de tirar certes coses, de ficar, pues, si pots, algun element extra a la massa i de més, doncs encantat d'anar-hi. I en aquest sentit, doncs et costarà més la sortida i poder segurament no hi haurà un retorn després quan tu els convidis aquí. Però poder la reflexió seria per què colles, en aquest cas com la nostra, els hi fa tan feliç sortir a fora i poder aquest, després aquest retorn no el tens aquí a casa.
1: Potser és una bona reflexió també. Laura, amb el que has dit abans del tema congressos o coses que us surten així, entenc que potser és, hi ha propostes que a vosaltres us interessen molt perquè penseu, ostres, que no, això ens quadra, és fàcil, són diners com que entren directament, però també has dit que un dels primers requisits és que les vostres colles puguin. Llavors entenc que us podeu trobar en alguna situació de ens agradaria que sí, però...
4: Ens ha passat algun cop alguna proposta que ens han fet que bueno, doncs no s'ha pogut aconseguir prou persones balladores i hem hagut de dir que no. És el que deia ell, la gent té vides. Aleshores, tots tenim reservats el 23 i 24 d'agost i 22 i 23 de setembre, però potser el 14 de maig doncs no et va bé. I no vas, perquè no pots.
1: Total sentit. Passant ja com a... O sigui, hem parlat una mica dels criteris generals que fan servir pues, des de l'Ajuntament, des del Consell, des de l'agrupació i també les colles de foc, o almenys la colla vella, per decidir si surten fora o no surten fora o si fan determinada sortida o no.

0: capacitat, si és que se li pot dir així, i com ho veu gestionar des de l'Ajuntament?
1: Bé, en termes generals, el tema del Tour de França, hem de pensar primer, perdoneu, hem de pensar primer que, agafant-ho en aspectes molt, molt grans, molt, molt generals, va ser una cosa una miqueta imposada pel poble. Explico per què. Al final, el Tour de França l'organitza una empresa francesa que parla amb la Generalitat de Catalunya, Generalitat amb Diputació, i al final el recorregut ens ve imposat. A partir d'aquí, aquest recorregut que a nosaltres se'ns imposa de passar per la zona del passeig ve vinculat amb una proposta amb un rerefons de treure tot allò que fos el més representatiu de cada vila, de cada poble. En aquest aspecte, sobre la taula, considerem des de regidoria, en aquest cas primer d'esports, la qual sí que soc regidor partícip, i després parlat amb la regidoria de tradicions i festes, que aquesta representació més clara seria la imatgeria festiva del poble, no? Perquè es pogués veure a nivell internacional i que la gent pogués veure el qual ens sentim nosaltres orgullosos. A partir d'aquí, tot això, com deia abans, com deia al principi, en cap moment ho anàvem a imposar, ni molt menys. Primer vam passar pel Consell, el qual sí que és cert que això era dir que va ser una miqueta reaci a treure a la imatgeria festiva al carrer, però al final vam arribar a l'entesa de que sempre i quan aquesta imatgeria no representés el ball, és a dir, que només fos una exposició, es pogués fer. Després d'aquest pas, també per encara reconfirmar-ho més, volíem parlar directament amb les colles. Així que personalment vaig parlar amb cada un dels caps de colla de cada una de les colles de la imatgeria festiva, si estaven en acord o en desacord. Tots van col·laborar, tots van ser molt receptius, van escoltar la proposta i després van haver-hi alguns que van poder, altres que no, cap problema, i des d'aquí els hi vull agrair el fet. Al final va ser això, va ser un intent de mostrar d'allò que ens sentim més orgullosos del nostre poble a nivell internacional. No per buscar res ni per intentar crear una màxima expectació turística, si és el que alguns pensen, no, al contrari, és per mostrar allò del que realment ens sentim molt orgullosos, que és la nostra imatgeria festiva, i tant de bo s'haguessin pogut fer més coses, però vam considerar que potser no era necessari. També pensem que el Tour és una cosa única. No estem parlant de que si el Tour vingués ara cada any aquí a Sitges s'hauria de fer exactament el mateix. No, llavors la cosa canviaria molt. Si nosaltres l'oferta que ens arriba és a partir d'aquest any, cada any el Tour passarà pel passeig, llavors ho haguéssim reconsiderat i jo crec que no s'hagués arribat fins a aquest punt de mostrar aquesta imatgeria festiva. Com deia, com és una cosa única que no hauria de passar mai més, si fos per mi, no? Gràcies. Però, com és una cosa única, per això vam fer aquesta proposta i recalco, darrere de la bona voluntat de totes les colles de la imatgeria festiva, tant els que van ser-hi com els que no, que també van intentar coordinar-ho i gestionar-ho, però al final no van poder ser-hi, igualment agraït.
0: I Jordi, això des del Consell, com va anar aquest debat?
2: Bé, no, ja ho ha explicat el regidor, tampoc no vull fer sang d'aquest tema. En tot cas, sí que em vull fixar, perquè això és una anècdota, podríem dir. Per mi l'important és que al final algú va decidir anar-hi, per tant suposo que va anar-hi voluntàriament. Però sí que em vull passar de l'anècdota al fet general, no? És a dir, venim d'un any en què el govern del país es mou a base a cop de propaganda, no? Exemples, arriba el Papa. Segon, arriba el Tour i demà hi ha l'eclipsi, no? Llavors, a mi això m'està molt bé. Jo en el cas del Papa crec que vaig sentir vergonya com a practicant de la cultura popular en veure com es tractava per part de TV3 i del govern la cultura popular en l'espot que donava la benvinguda al Papa. Crec que tothom vam sentir vergonya, va haver gent que em va ampliar la foto d'aquell cap gros, que és a dir, s'ha tenit poca gràcia per triar aquell cap gros coneixent els nanos capgrossos cabeçuts que hi ha a tot Catalunya per triar aquell bodrio, no? És a dir, jo crec que, és a dir, s'ha de ser molt ignorant. Bueno, no sé una cosa, però és que ampliaves la foto i estava feta amb una mena de pàrquing, no? Que darrere hi havia com uns

0: grafitis, això, la gent es va entretenir, no? Per tant, o sigui, molt mala consideració de la cultura popular. Ja no parlo de la prohibició de la coral aquella que no li van deixar cantar els segadors, no? Com si els segadors fos un himne allò revolucionari, no? En fi, per tant, és a dir, això em preocupa. En el tour em va preocupar més perquè... Cert que jo us parlaré de Tarragona i allà hi havia la Diputació de Tarragona, que no és la Diputació de Barcelona, sobretot perquè la Diputació de Barcelona gasta bastants més diners en cultura que la de Tarragona. Però sí que una cosa que no vull deixar d'esmentar aquí, avui que tenim l'oportunitat, és a dir, em sembla molt bé que la Generalitat vulgui promocionar el país, però en el cas de Tarragona, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, va dir en una entrevista pública quines tomes de la ciutat de Tarragona es farien. Tarragona és patrimoni de la humanitat pel seu passat romà i va dir que sobretot no faltaria doncs, la toma a les muralles, la toma a la catedral medieval i a l'amfiteatre romà. Va passar que a l'amfiteatre romà una bona gent va posar una pancarta que posava Freedom Catalonia. Llavors el guió del conseller Berni Álvarez va desaparèixer i tot el Tour de França, amb tota la seva promoció cultural que vol el millor pel nostre país, va no ensenyar l'amfiteatre romà, no? Per tant, em preocupa una mica, no, aquesta manera de fer que tenen aquestes organitzacions i sobretot em preocupa la complicitat del govern de Catalunya en la poca consideració que té amb la cultura popular. Jo no entraré a opinar si em va agradar o no la imatge dels gegants, el drac i l'àliga allà al passeig, no, això a cadascú li agradarà més o menys, però em sembla que el Tour de França no va ser un exemple de feeling amb el país. Es va censurar tot allò que sonés a Catalunya i sincerament em sembla que l'organització en aquest aspecte de la relació amb el món de la cultura va tenir molt que desitjar, és a dir, ja no entro en el tema festiu, crec que amb el tema del patrimoni monumental les pedres no parlen, però la gent pot utilitzar les pedres per expressar-se, no? Per tant, jo, a mi aquesta política d'aparador que es fa, a mi no m'agrada. Crec que estaria molt millor que hi hagués una línia constant de suport a les entitats. És a dir, quan ens explicava la Laura, no, jo vaig actuar en un lloc perquè necessito diners, no? Doncs jo crec que això s'hauria de resoldre. Vivim en un país que la gent posa molt de part seva, però el que ens explicava abans, no, la colla vella, els intercanvis, fem els intercanvis perquè al final és l'única manera de fer les coses, no? Per tant, jo crec que sobre política d'aparador que val molts milions d'euros i falta molt més suport a la gent amb el dia a dia.
1: Recollint una mica això del suport a la gent en el dia a dia, el protocol de Festa Major, a banda de recollir com a actes on pot sortir la imatgeria festiva sense necessitat de l'acord previ de la regidoria i passar per l'assessorament del Consell, estan l'aplec de la Trinitat, la Festa Major de Camp d'Àsens i el Corpus. Tot el que surt d'aquí hauria de passar per la regidoria o hauria de passar i amb l'assessorament del Consell. A banda d'això, clar, ens trobem que aquí Sitges últimament s'han recuperat les festes del barri del Poble Sec i les festes del barri de les Cases Noves. Llavors, clar, entenc que són festes fetes per la gent del poble i per la gent del poble, i amb dues tenen les seves respectives sortides d'ofici on sovint hi anem o se'ns demana que anem determinats balls, no? Llavors, el que jo sé, des de les diferents associacions de veïns, s'ha demanat alguna vegada, potser tot i que informalment, a l'Ajuntament, la possibilitat de que anés imatgeria festiva i no només balls populars. I la resposta ha sigut que els gegants no poden anar a una festa de barri perquè no és la Festa Major, no és la festa de tot el barri, no és la festa de tot el poble, sinó que és només la festa d'una part del poble. Llavors, a mi això em sobta, la contraposició de anem a coses que dignifiquen la festa i anem a sortides fora del poble on podem lluir-nos, o fins i tot el que deies del tour, no? Al final està clar que va ser una imatge com des de l'orgull de tenim aquestes figures i ens les estimem i per això les exposem, però em sobta que quan justament des de l'orgull volem que participin les nostres figures en altres moments de la cultura popular sitgetana hi trobem tantes peves. Llavors, això des de l'Ajuntament i des del Consell, com, o sigui, com ho veieu i quina opinió teniu?
0: Bé, això a termes principals, com deies molt bé, les festes de barri, concretament ens centrem en Poble Sec i en Cases Noves, estan tenint a dia d'avui una evolució molt bona, estan com tornant a tindre una salut molt, molt positiva que potser s'havia perdut durant uns anys, eh? Recordem que durant uns anys, per desgràcia, aquestes festes anaven d'una miqueta de baixada, però a poc s'estan recuperant. Sí que és cert que, com comentàvem abans, potser com som nosaltres tots els que estem aquí presents, els que fem la festa, els que fem la festa viva, i la festa creix i la festa avança i avança amb tots nosaltres, potser aquesta visió del protocol que deixa exempt el que és festa major de Cases Noves i festa major de Poble Sec potser s'hauria de revisar. Completament cert, és a dir, potser hem de donar un pas més al mateix ritme que l'està donant la nostra societat o el nostre poble. A partir d'aquí també trobo o penso una miqueta més ja a nivell personal, si se'm permet, que hem de ser molt curosos en aquesta franja. És a dir, el que no podem fer és acabar reproduint una festa major en dos barris més, perdoneu-me l'expressió, la central, que és de tot el poble, eh? Perdoneu-me, repeteixo l'expressió, perquè seria la festa major de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla. Així que, si realment ens reconsiderem aquest replantejament o aquest ajust del protocol respecte als barris per incloure'ls dins d'aquestes festes catalogades, hauríem de mirar-ho amb molta, molta cura de com realment portar-hi aquesta imatgeria, si fos el cas. Que pensem una cosa també, tant Cases Noves com Poble Sec ha recuperat a dia d'avui la sortida d'ofici, a la qual sempre hi va un ball representatiu. Sí que és cert que no hi ha anat a dia d'avui encara la imatgeria festiva, però tot i així hi va un ball representatiu. A partir d'aquí pot evolucionar, evidentment, tots fem una festa viva que ha d'evolucionar i potser la primera part d'aquesta evolució és amb incloure aquestes dues festes dins del protocol. Seria una cosa clarament molt plantejable.
2: Bé, jo no m'erigeixo un representant del Consell del Patrimoni Festiu, hi ha altres companys per aquí, en tot cas donaré la meva opinió superpersonal, eh? Perquè si una cosa té el Consell és que és molt plural i per tant Déu me'n guarda parlar en nom de cap altra persona, no? És a dir, quan parlem de Sitges és evident que te venen a la memòria doncs, alguns moments importants, no? El Carnaval, la Festa Major, Santa Tecla, no? Sant Bartomeu, Santa Tecla com elements claus, però també qui s'ha passejat doncs, fa moltes dècades per aquí doncs sap que trobarà alguna cosa d'encant si va al Vinyet un dia determinat, no? O si ha tingut la sort de tirar carretilles i sortidors amb el Gari i amb el Miro, no? Amb la colla vella, no? Quan tu has vingut a actuar com a Vall de Diables de Tarragona, no? Per tant, hi ha altres moments que són tan bonics, no? Que podríem dir que arrodoneixen aquest calendari festiu, no? Què passa, no? Com s'encaixa això, no? Coincideixo bastant en que repetir exactament els mateixos rituals doncs és una mica pervertir, no? L'eix central, no? Que acaba sent Sant Bartomeu i Santa Tecla. A més, Sitges té en un mes té dues festes molt grans, no? Que això és una singularitat important, no passa tot arreu. Per exemple, a Tarragona el seguici de Santa Tecla és el complet, Sant Magí, que és un mes abans, només surten alguns elements. És a dir, per tant, jo crec que és una cosa que s'ha de tenir present. Ara, hi ha altres exemples que ens poden ajudar, no, a configurar això. Jo, d'entrada, sí que crec que si tenim en compte la consideració que pateix ara Sitges de pèrdua d'identitat, en el sentit de que tots sabem que en el centre de la vila és supercomplicat que els joves puguin doncs, adquirir un habitatge, no? Perquè això s'ha convertit en un terreny prohibitiu, no? Per tant, aquesta nova dimensió, no?, de formulació del pes que han de tenir els barris en la identitat, ja no dic en la festa, segurament sí que mereix una reflexió profunda, no? Hi ha casos que ens poden ajudar, no? És a dir, no sé, a Berga, no?, que la seva Patum, no?, doncs s'emmiralla, no? Però hi ha una altra festa o hi ha dues festes, no?, que potser passen desapercebudes, però tenen molt a veure amb el sentit general del cicle festiu de Berga, no? Per una banda, hi ha el barri de la Pietat. El barri de la Pietat és un barri del nucli històric que té els seus propis elements a imitació de la Patum gran, de la Patum de Corpus, i fan la seva festa des de fa moltes dècades i han creat uns elements a imatge del seguici gran, podríem dir, que els representen amb aquella festa de barri, i això és perfectament legítim i és una festa que us recomano si no heu vist mai aquesta festa del carrer de la Pietat. És una festa fora de les multituds, fora de tot allò més mediàtic, per disfrutar-la, no? I que té aquest petit tancant, no? Per tant, per què no cada barri pot tenir el seu propi seguici, no? Els seus propis elements identitaris. De fet, a Tarragona hi ha alguns barris, no?, que tenen elements propis que aporten en el seguici gran i que tenen la possibilitat també de sortir en la seva pròpia festa de barri. De fet, també algunes festes de barri, per tradició històrica, han tingut la presència d'alguns dels elements de la festa gran, no?, que van en aquest barri, no? Per tant, jo crec que això és un debat que es pot fer, però crec que el que no és, jo diria que no és molt útil ni molt saludable, és entrar en una dinàmica de corrillos, de crítica en tot això. Jo crec que això des de l'Ajuntament s'ha d'abordar com una realitat que parlen els valls, no?, que parlen les entitats, que parlen les comissions de festes de barri, i per tant s'ha d'abordar. No vol dir que el 2023 s'aprovés un protocol que ja sigui la Bíblia i d'aquí ja no es pugui tocar res. No, no, es va aprovar el 23, les entitats, el Consell, la ciutadania haurà de reflexionar de les noves realitats que es troba a Sitges, no? Perquè em sembla que no, però avui en dia tot això va molt més ràpid que abans, no? I per tant, potser és el moment d'abordar aquest tema per trobar un encaix i no entrar en una dinàmica de cas a cas, perquè llavors quan entres en un cas a cas, un any darrere l'altre, no tens una visió general. Jo crec que el que esteu plantejant aquí, sense ser coneixedor en profunditat de les dues festes de barri que esmenteu, Cases Noves la conec més, però sí que em faig la idea, no?, de que potser és una qüestió d'una reflexió més general, no?, de dir com encaixem aquestes festes que tenen una tradicionalitat més o menys llarga, no?, que han tingut altibaixos, amb aquesta dinàmica que pateix el centre de la ciutat de la vila actualment, i amb aquesta voluntat, no?, que es percep en les comissions organitzadores, en els valls i també en una part de la ciutadania, no? Perquè si de fet ho heu posat en el debat d'avui, suposo que hi ha una inquietud, no?
1: No sé si hi ha una inquietud activa, jo crec que sí, però el que està clar és que és una realitat que cada vegada, des de que van prenent més força les festes de barri, es va donant més. I sobta veure-ho en contraposició amb altres decisions, no? Llavors, estic molt d'acord amb el fet de que potser s'hagin de començar a tenir en compte les festes de barri com a opció a incloure en el protocol, però fins que això passi, Laura, Xavi, vosaltres, quina opinió teniu sobretot sobre aquesta dicotomia entre no convertir Poble Sec i Cases Noves en una mini festa major i l'opció de que al final els balls, no, estan tan lligats a la cultura popular i als barris com a la festa major.
3: Val, doncs, home, la reflexió és superinteressant perquè posa molt en primer pla una realitat que es dona a Sitges i a moltes poblacions turístiques, que és aquesta amenaça de que la nostra identitat i que el nostre espai físic ens estigui sent comprat, no?, per algú que té més poder adquisitiu que nosaltres. I precisament, bueno, Sitges jo crec que té una salut com a vila i com a identitat fortíssima, el nostre patrimoni gaudeix d'una salut de ferro inquebrantable, i precisament per això penso que els barris, Poble Sec i Cases Noves, que bueno, és on anava a viure la gent de Sitges, ara ja la gent de Sitges se'n va a viure a Vilafranca, a Vilanova o on poden, és una opció i és una realitat extremadament valorable que s'ha de mirar amb molt carinyo, amb lupa, i no cal replicar la festa major, sinó trobar quina és la identitat que han de tenir aquests barris dintre de la realitat sitgetana. Aleshores, ni sí ni no, és a dir, aquí la dificultat és fer l'esforç de valorar cada situació amb la rellevància i amb la intensitat i el temps que requereix. No podem, és a dir, el protocol està bé, bueno, el protocol està malament, però el protocol estaria bé si no estigués malament, perquè ens dona uns paràmetres, però aquests paràmetres s'han d'estar revisant constantment. És a dir, és com l'educació, educar les persones, educar els nens, és una feina constant que s'ha de fer dia a dia, i no pots educar 3 mesos i després agafar vacances. Doncs el nostre patrimoni, la nostra identitat, requereix també una revisió constant. L'hem d'entendre, l'hem d'estudiar, l'hem d'estimar, això ho tenim clar que l'estimem, i no podem caure en conformar-nos amb un protocol independentment de com estigui redactat. Per tant, Poble Sec i Cases Noves, doncs ens hem de mirar amb infinit carinyo.
4: Bueno, jo al final entenc, Dani, com a regidor, pues, que has de tenir una opinió així més políticament correcta, però és que jo crec que el que denota al final és que hi ha baix de primera i baix de segona, no hi ha més. Llavors, sí que s'han deixat anar baix, perquè sí que s'han deixat, llavors aquesta teoria de que tots els baix no poden anar, te la compro, però el tema està en que sí que anen baix, el tema està en que no poden anar els gegants, vale. Llavors aquí ja fem una distinció entre uns banys i uns altres, però no només amb els balls, sinó també amb certes festivitats també, perquè a la plec de la Trinitat sí, o a Cantàs en sí, però Cases Noves i Poble Sec no. Per què? Perquè no està el protocol. Llavors ja estàs desmereixent unes festes que al final són festes de barri, però en canvi sí que poden anar per totes les costes i pujar a la Trinitat els gegants, quan era molt més fàcil treure'ls d'allà on estan els gegants per anar a Cases Noves. Llavors poder el debat seria, i una reflexió que hauria de fer l'Ajuntament, perquè el primer que fa aquesta distinció és l'Ajuntament, és per què hi ha baix de primera i baix de segona. I aquí li llenço la pregunta, ja que està aquí el senyor regidor.
5: Que consti que jo no considero en cap moment que és baix de primera i de segona, això el primer, a nivell personal, com a Dani Martínez, que consti. Sí que és cert que bé, potser aquí el problema bàsic, no problema bàsic, però el problema estructural, com deia molt bé el Xavi, el tenim en una revisió del protocol. És a dir, al final aquest protocol ens preveu o ens porta a fer aquestes desagradables distincions. Desagradables, les remarco com desagradables. Així que, com comentava abans, potser la nostra primera passa en tot això seria tornar a plantejar sobre la taula aquest protocol, reestudiar-lo i posar-lo a dia del que som a dia d'avui. Clar, pensem que sí que és cert que ha passat poc temps de que el protocol és vigent, però en aquest poc temps ja ha evolucionat molt la nostra festa, han evolucionat les generacions i ha evolucionat la festa. És una festa que no para d'estar viva en cap moment. Així que, torno a remarcar, jo crec que tot això inicia per realment replantejar-nos que el protocol que es va aprovar en el seu dia, aquesta viabilitat, i veure realment un espectre més ampli del que és són els nostres balls, és la nostra imatgeria, perquè no hi hagi aquesta separació entre ells, aquesta separació, com dèiem a vegades, com has dit, de primera i de segona. Jo no crec així.
4: No, si hi ha aquesta intenció de modificar o d'estudiar aquest protocol, estupendo. Ara que falten un any d'eleccions, suposo que anirà perfecte de cara a les eleccions, anirà perfecte, però si no vaig equivocat, la regidora en una d'aquestes xerrades d'aquí va dir que a dia d'avui aquest protocol era intocable. Llavors,
2: Fem això del protocol, perquè jo crec que vaig ser la segona persona a Catalunya que va, després dels de Solsona, que va fer un protocol que va ser a Tarragona. El protocol de Solsona té 4 o 5 folis, el tenim. El de Tarragona ja en té potser 20, el de Vilafranca no sé si va arribar a 40, i el d'aquí no sé quan es arriba. Però vaja, jo ho dic en sèrio, això, eh? No, perdoneu que rigui, però... És a dir, com a pare de la criatura de Tarragona, em fa molta gràcia quan algú, la seva criatura, la considera que va néixer i d'allí no es pot moure, no? No, les criatures neixen, no? Creixen, s'eduquen, evolucionen, es fan adolescents, joves, adults, grans, no? I per tant això és un protocol. És a dir, i el protocol... Jo ja anem a imaginar que estem d'acord, eh? Ara, si la Eva en sent, potser em llança aquí, eh? Però en tot cas, hi ha una qüestió que podem dir, no, si el text del protocol no el volem tocar amb essència, però tenim un problema que hi ha aquesta realitat que ens ha passat amb les festes de barri. Per què ha canviat la societat, per què no ho van preveure en el debat previ a l'any 2023, pel que vulgueu. Doncs es fa un annex, es fa una addenda al protocol, si això ho fan tots els documents que volen. Avui hem estat treballant amb els administradors de Sitges, ai, de Sitges, de Vilafranca, perdó, per un tema de la Diada de Sant Fèlix. Allà els serveis jurídics de l'Ajuntament no volien, sempre era un problema fer els contractes amb les quatre colles castelleres, i era un drama perquè s'havia de revisar tot, bueno, semblava que contractéssim, doncs, el Bruce Springsteen. Llavors vam dir, bueno, fem una cosa, fem un contracte administratiu, que és l'eix, no? El nucli, el moll de l'os, allò que els juristes es poden lluir, no? El secretari, l'interventor firmen, tothom, fantàstic, eh? Després fem els annexos. Els annexos, que és el que ens interessa als mortals, no? Llavors hi ha un annex dels preparatius de la Diada, un annex del desenvolupament de la Diada, un annex del servei sanitari del dia 30 d'agost, un del 29... I allò, com ningú li interessa per a res, perquè no es pot lluir, però és el que interessa a la ciutadania, va com un annex, no? Doncs, si tenim un cos central de protocol que ja considerem que encara no es pot canviar, el que sigui, perquè ho va dir la regidora, podem fer un annex, no?, en aquest protocol parlant de les festes de barri de Sitges i el calendari festiu de les altres, no?, i tocar aquest tema. Ho dic perquè, és a dir, a vegades ens fem trampes al solitari. És a dir, l'administració està per servir al ciutadà i, per tant, el que hem de buscar és que els documents siguin útils al ciutadà. El protocol no es va crear enlloc del món per posar problemes. Els primers que el van fer al segle XIV és perquè hi havia uns problemes i amb aquells documents se'ls pretenien resoldre. I els problemes són els mateixos que estan passant aquí avui en dia. Era que els que eren les entitats d'aleshores, que eren els oficis, les confraries, els gremis, tenien problemes amb l'autoritat civil i amb l'autoritat eclesiàstica de l'època. El mateix que ara. Han passat 700 anys, però ens passa el mateix, no? Per tant, què van fer? Van fer un protocol, que es diu de moltes maneres segons el lloc, però allò ha anat servint, no? S'ha anat modificant, i a un moment que va desaparèixer ens ho vam tornar a reinventar, però el que no podem pensar és que els protocols són la Bíblia, que Nostre Senyor va dir allò, no ho podem tocar. No, jo crec que Sant Bartomeu i Santa Tecla estarien molt contents de veure que totes les sitgetanes i sitgetans revisen el seu protocol perquè sigui una eina útil per a la ciutadania, no? Li proposes això de la nena, de la nena de la Eva, o què?
1: Segurament estarien contentíssims, però mentre no es fa, crec que és interessant recordar que el propi protocol diu que en les sortides que no estiguin recollides al protocol, si els balls o imatgeria festiva poden sortir o no, és una decisió política. I per tant, mentre aquesta, no, mentre aquestes addendes o aquesta modificació no es produeixi, entenc que la regidoria podria perfectament autoritzar aquestes sortides. Sempre, òbviament, pues, previ debat del Consell, eh? Més coses que crec que són interessants que han sortit, i és que abans la Laura ha dit que a vegades l'agrupació va a congressos i fa actes com per recollir més ingressos dels que té mitjançant, entenc, subvenció de l'Ajuntament i quotes de soci. El Xavi ha mencionat la sortida que van fer els gegants a la Trinitat, que també va ser per aconseguir diners, i en la mateixa línia aquí Sitges últimament es van gravar dos anuncis, un per part de l'agrupació de veïns populars de Sitges, que entenc que la finalitat hauria ser justament aconseguir diners, i un altre per part dels gegants de la vila i dels gegants americans de Sitges. Aquest anunci va passar més desapercebut perquè el va fer, com crec que, una companyia estrangera com per promocionar el turisme a Catalunya, però bàsicament l'Ajuntament va rebre aquesta proposta i la va traslladar a les dues colles, tant dels gegants de la vila com els gegants americanos, i els diners d'aquest anunci van anar per les dues colles. Llavors, a mi em genera certa inquietud, per una banda, veure com que tots estem molt d'acord en que cal dignificar la festa, però quan hi ha diners pel mig ens ho repensem, i no des de la crítica a repensar-nos-ho, sinó a la reflexió de per què ens ho hem de repensar, no? Potser realment hi ha una necessitat. I d'altra banda, també em crida l'atenció com es gestionen aquests diners, és a dir, només les colles participants d'aquests actes han de rebre aquests diners? Bueno, Laura, crec que com pel tema de l'anunci de l'agrupació, crec que potser hauries de començar tu, però realment m'interessa l'opinió de tots.
3: Val. Doncs a la grupa crec que fa 3 anys, no ho sé, ens van contactar de Catgas, que és una companyia energètica, entenc que catalana pel nom, que havia fet un anunci amb Folklore de Vilanova feia uns anys, i aleshores el volien renovar i ens van contactar a nosaltres. I home, Analitzes és una companyia catalana que farà un spot a TV3, que ha fet un anunci amb Vilanova, per tant, bueno, sembla que és una prostitució bastant digna, i els vam fer un pressupost que a nosaltres ens van semblar superguai, però després, comparat amb altres coses que he sentit abans, era una merda, la veritat, el que ens van donar. Però és que la grupa no té gaires fons i ens va anar superbé, i a més va ser un dia que, bueno, va ser xulo, vam gravar, doncs, el racó de la calma, el baluard davant de l'església. Va ser un dia molt guai de gravació, van sortir els pastorets, els gegants, no recordo, diables, i ha sortit bastant abans del temps a TV3, i amb aquests diners que ens van donar, amb aquesta petita fortuna, doncs la grupa ha pogut fer coses com restaurar els gegants moros, restaurar els montorners, el patufet, que bueno, ja no ens ha arribat pel patufet, però bueno, ho hauríem fet, aquest tipus de coses. És una mica el que dèiem abans, la cultura no genera beneficis tangibles, la cultura no genera diners, o almenys de manera òbvia. Genera beneficis d'altre tipus, doncs d'identitat, de patrimoni, de felicitat, fins i tot. Així que si ens proposen fer un anunci que ha de revertir en aquesta felicitat popular, doncs endavant.
1: I els altres, quina opinió teniu d'aquests actes i anuncis, i on van a parar aquests diners? Anem una mica.
4: A mi em sembla perfecte que s'hagin quedat els calés, però és que no queda més remei que fer-ho, Irene. Al final, pensa que si no fas tots aquests actes, amb el que et dona l'Ajuntament no podries fer ni la meitat de la festa major. Llavors, l'Ajuntament té la gran sort que, pues, que la gent de Sitges, que els balladors, que totes les entitats que hi ha darrere s'estimen la festa i faran el possible perquè això surti endavant, i sortirà cada any endavant. El que passa és que arriba un moment que la gent es cansa molt. Llavors ens hem d'inventar, doncs, la setmana passada el quinto, una festa al Mambo, que si doncs, tots els dies amb tota la solanera allà al cap de la vila venent samarretes. Llavors és que no queda més remei que fer-ho. Quan tu vas a parlar amb la regidoria o t'assabentes que el pressupost anual és que te m'han ficat davant, Dani, llavors no queda un altre. El pressupost anual de l'Ajuntament diria que estem parlant ja de 66.000 milions d'euros, no? Em sembla que són 66. I en canvi el pressupost de foc de tot el que és la pirotècnia de festa major fa més de 3 anys que està congelat amb 50.000 euros. Home, pues què vols que et digui? I llavors l'única manera que tenen pues, ha sigut retallar amb el castell de focs. Sí que és veritat que nosaltres, parlo de banda del foc, se'ns donen 3.000 carretilles per festa major. Però què fas amb 3.000 carretilles? Ja t'ho dic jo. Faràs la cívica com a moltíssim. Ja està. Però torno a lo d'abans. Al final, com ens estimem els balls, ens estimem la nostra festa, ens estimem Sitges, la gent posa de la seva butxaca perquè així sigui. I seguirem sortint a les dues i seguirem fent la cívica. I farem els recorreguts, encara que ens queixem de 1,6, que seran 2, seran 2,3, el farem igual. Però s'ha de fer la reflexió i llavors, sí, a vegades es prostitueix la festa en aquest sentit o algun ball, però és que no queda un altre.
2: Jo, el primer dia que vaig veure l'anunci vaig pensar, doncs està ben fet. I em sembla que és legítim i per part de les entitats crec que l'Ajuntament hauria de donar gràcies que la grupa tingués aquesta proposta perquè li fa una projecció a Sitges Vila i Sitges Festa Major que crec que li hauria costat molts diners a l'Ajuntament fer-la. Crec que està fet amb dignitat, vull dir, tant per part dels que ballen com per la gent que la va produir, i no veig que faci cap mal, sincerament. Que s'hauria pogut gravar l'anunci durant la festa major i tal, i segurament també s'hauria pogut fer, però doncs, bueno, millor no, quan es va produir la possibilitat doncs no hi van pensar o tal. Però em sembla que aquestes coses són una eina que permet que les entitats funcionin, que hi hagi també uns ingressos addicionals que tothom necessita, que fa gràcia, no?, que la Laura digui, no, és que nosaltres ho hem invertit i dona uns exemples en millorar coses que gaudim tots quan venim a veure la festa major. No han invertit en un sopar, ho han invertit, que també estaria bé, però vull dir que ho han invertit en millorar les figures, no? Per tant, jo crec que queda molt, molt justificat. Crec que hi ha d'altres vegades, i hi ha un programa que fa TV3 cada certs mesos, no?, que fan una retransmissió en directe, que jo he vist més prostituir la festa. I us posaré dos exemples. El primer el vaig veure a Sant... Bueno, ara m'indiquen aquí que parli d'un... Primer passa a l'aire del de Sant Narcís, a Sant Narcís de Girona, pujant un pilar a les escales de la catedral. I, bueno, allò és un acte que funciona com funciona. Quan cau aquest pilar, doncs cau. No? I doncs, no, aquí va haver d'arribar a dalt, fent tots els intents que es va fer, i a més li vam afegir una mica de corals, no?, perquè el programa havia de durar una hora i no arribaven, perquè allò dura 10 minuts, no?, o menys, no?, i per tant ens vam inventar una festa, no? Bueno, això sí que potser s'adulterarà la festa, no? I l'altra qüestió que m'estava indicant aquí el Jordi Cubillos, a la baixada de la nit del 21 de setembre a Tarragona, que no és l'acte ni molt més, no és l'acte més característic, és a dir, quan es fa un acte d'una festa major s'ha de pensar que aquell acte sigui el més característic, no l'acte de més borratxos ni l'acte que alguna gent, en aquest cas l'Ajuntament, li interessa promocionar, perquè la diferència essencial és que en aquest acte no surten tots els balls i en altres actes de la festa major molt més antics surten tots els balls de la festa major, no? Però bueno, en aquest cas en una situació normal aquell acte estava diluviant i s'hauria suspès, entre altres coses perquè hi ha una àliga que es deia autor i cada vegada que es mulla doncs es fa malbé i val molts diners restaurar-la i algun dia ja no es podrà restaurar. Doncs com hi havia TV3 es va fer l'acte i va haver gent de les colles, entre d'altres el que assenyalaven la samarreta, els gegants de 1825 d'Antoni Verdaguer, gegants vells de Tarragona, que van posar els plàstics i es van negar a sortir, perquè per molta TV3 que hi hagués, doncs això no era digne, no van acceptar prostituir-se, no? Com sí que va acceptar altres elements de la festa, perquè hi havia la tele. Per tant, de vegades sobta molt que ens qüestionem que les entitats facin una cosa
0: quan realment ho necessiten, i les grans institucions del país, tota una TV3 que, bueno, cada vegada que fa un cobriment d'una festa major, més val que a feu-vos bé, perquè no sigui que Sant Bartomeu es converteixi en un altre sant, no? Igual que el 5 de 9 es converteix en un 4 de 9 a vegades, no? O el 3 de 10 resulta que és un 3 de 10 amb net, no? Perquè han desaparegut el forro i les manilles. Vull dir que no és una tele que s'hagi, a diferència d'altres, no? Com el Canal Sur, Andalusia, o la Punt Televisió, abans Canal 9, no? Que han tingut molta cura de la cultura popular. Catalunya, TV3, la direcció de TV3, s'adona vergonya de la cultura popular i la relega a un tema subsidiari. Per tant, jo crec que les entitats, almenys en el cas, l'exemple que posaves, jo crec que no se prostitueixen, i que altres entitats de nivell molt superior sí que ho fan.
4: Sí, Jordi, però és que tu deies que, o sigui, que per ells eren uns ingressos addicionals, i és que no és que siguin uns ingressos addicionals, són uns ingressos necessaris que si no, sense tot això, no podrien sortir després al carrer. Segons sí, o sigui, és que s'ha de fer. I... Vale, però que tampoc quedi aquesta imatge de que són ingressos addicionals, perquè no és veritat. El tema és que hi ha una manca de finançament a tots els valls. Ja no parlo només de l'agrupació, sinó de tots els que són sota el paraigües de l'Ajuntament. I aquesta és la reflexió que sembla que l'Ajuntament no vol fer.
3: Vull aprofitar per reivindicar el paper de totes les persones que voluntàriament inverteixen el seu temps, la seva energia, el seu talent o la seva absència de talent, el que sigui, en tirar endavant a Sitges, ja, mogollon de pobles, però és que aquí és moltíssim, a qualsevol manifestació popular que surt al carrer, o sigui, des de la Festa Major al Carnaval, però és que hi ha comissions de gent voluntària absolutament per tot, per Corpus, per les cases noves, pel poble sec, o sigui, a més és que ho celebrem tot. Per tant, aprofito aquest moment de micro que se'm dona per reivindicar totes les persones voluntàries de Sitges que tiren endavant la nostra tradició. Gràcies.
1: Crec que abans el Xavi ho ha dit, com que l'Ajuntament té la sort de que la gent de Sitges ens estimem molt la nostra festa, però jo també crec que la gent de Sitges tenim la sort de que ens estimem molt la nostra festa i la nostra cultura. Llavors, una mica en el que deia la Laura, al final no ho fem com per suplir res, ho fem per, no? Que sí que al final denota mancances, és evident, però sí que és una sort fer-ho com des de l'estima a la festa, no? I justament per això, i una mica en la línia del que deia el Jordi, de que et va semblar un anunci com maco com per promocionar la nostra festa, m'agradaria, com abans d'obrir torn de paraules al públic, m'agradaria preguntar-li al Dani si creieu des de l'Ajuntament que necessitem més promoció de la nostra festa i del nostre poble.
5: Necessitem més promoció. La promoció sempre és positiva, però la bona promoció. Hem d'anar molt de compte amb el tipus de promoció que es fa. És a dir, necessitem una sobrecàrrega turística que promocioni la Festa Major de Sitges? A nivell personal, com a Dani Martínez, no. A nivell d'ajuntament o d'administració, hem de pensar que, per sort o per desgràcia, o ens agradi o no, és aquest plus turístic el que més aporta econòmicament al nostre poble, si ho pensem així. A partir d'aquí, ho hem de fer en base a les nostres festes? Per mi no, com a Dani Martínez no, en aquest cas. Sí? També, sumant a la que comentàvem abans, el que comentàvem del tema de pressupostari, d'ajudar més als baix, etc. Sí que és cert que 60x milions d'euros sona com molt, però hem de pensar que realment hem de treballar en molts aspectes alhora. Tenim un cert problema en habitatge, tenim sostenibilitat, tenim educació, etc. I hem de fer de la manera més equànima tota aquesta repartició. Sí que és cert que tant de bo, d'una manera ideal, poguéssim invertir encara més diners en els balls, a la imatgeria, en foc, en qualsevol aspecte, però hem de pensar que aquest ventall és molt ampli i dins de l'administració hem de saber molt bé com repartir-lo, sí? I al final s'intenta fer sempre de la manera més lògica. Parlo a dia d'avui des del meu punt personal, això per descomptat. Idealment s'hauria de fer, tant de bo poguéssim invertir més diners a l'agrupació, tant de bo poguéssim invertir més diners a les colles de foc, tant de bo. Però a dia d'avui, dins de l'aspecte que tenim, és difícil amb totes les tecles que hem d'acabar tocant.
1: Val, doncs per acabar m'agradaria obrir torn de paraula al públic, si algú vol fer alguna pregunta, dir alguna cosa, el que sigui, totalment...
6: Ara no me'n recordaré. Sí, bé, em poso d'esquenes. Una mica en representació de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, estava bastant d'acord amb tot el que... Estava d'acord amb el que estàveu comentant i precisament jo volia fer un apunt que heu dit que les festes dels barris estan com en un moment més esplendorós o que s'estan deixant veure més, però a mi m'agradaria dir-vos que en veritat segueixen certament en perill d'extinció perquè depenen de molt poquetes persones en realitat i es tiren endavant, com ja sabeu, doncs, amb la tasca voluntària de la gent que viu al barri, no? I que precisament els barris també estem vivint tot aquest efecte de l'augment de preu dels habitatges i acabarem patint igualment que el centre, jo crec. I ja des d'aquí faig com la proposta, almenys des de l'Associació de Veïns de les Cases Noves i Manel Quique, que també formen part, si estan d'acord, per part nostra jo crec que mantindríem potser el correfoc que ja tenim consolidat, que és el primer correfoc de Sitges fora del que és la festa major, amb les colles de Sitges més les colles convidades que es porten cada any. Això nosaltres tampoc ho veiem com... O sigui, no volem anar més, o sigui, mantindríem els actes que tenim ara assegurant-nos doncs, convidar una colla a la sortida d'ofici, una colla que estigui doncs, a la... Bueno, es podria plantejar inclús una colla d'un altre municipi, però jo apunto com el propi, no? I tenir, sempre tenint molt clares les nostres limitacions, és a dir, pensar que, per exemple, els concerts nosaltres no convidarem... jo què sé, a les Oques Grasses, no? Convidarem a unes colles més petites perquè a més no podem donar cobertura al que es munta. Doncs igual, no? No volem anar a buscar una segona festa major, sinó mantenint el petit format, i la proposta seria això. Nosaltres al final valorem convidar una colla a la sortida d'ofici que vagi canviant cada any i que aquesta colla puguin ser també els gegants o les bèsties, a part de la resta de Valls Blancs. I ja està, és que jo crec que per part nostra seria això, que no caldria, potser es podria establir en el protocol o en un annex o inclús verbalment que mantenir aquest correfoc amb aquestes colles convidades i cada any anar rotant aquesta sortida d'ofici sense haver de convidar 5 colles o 6, sinó una cada any i ja està. I res, només aquesta aportació.
1: Moltes gràcies, Judit. Bueno, doncs sembla que la por aquesta de que es converteixi en una mini festa major des de l'organització de les festes ens l'acaben de desmuntar. No sé si hi ha algú més que li agradaria fer alguna pregunta, alguna aportació.
7: Irene, jo li volia contestar amb ella.
1: Ah, endavant, sí. Per suposat.
7: Perquè has dit una cosa que és molt certa, que és que hi ha poca gent que tiri endavant totes aquestes festes i tradicions, i en part, és a dir, ningú espera rebre un sou, però a mi em dona la sensació de que hi ha poc reconeixement a aquesta tasca, és a dir, no s'organitza cap acte des de l'Ajuntament per, jo què sé, no es munta un aperitiu d'agraïment a aquestes comissions, no hi ha cap menció que jo recordi, si no m'ho dieu, en el que s'agraeixi aquesta tasca. I això em recorda també a leitmotiv que té la comissió de festa major aquest any, que són les costures de la festa, que em sembla encertadíssim perquè dona protagonisme a totes aquestes persones, la majoria dones, que acusen i que fan una tasca que sembla invisible però que és el primer que es veu, que és el vestuari, però que és una tasca que es fa de portes endins. I igual que ha estat xulíssim que aquest any s'hagi fet aquest reconeixement, doncs és que seria xulíssim que totes aquestes persones com vosaltres, que ho feu per amor a l'art i que us costa el vostre temps i segurament acabeu pringant pasta perquè és que sempre hi ha un tiquet que ningú et paga, doncs estaria molt guai que des de l'Ajuntament es donés algun tipus de reconeixement a tot aquest esforç que es fa per amor a l'art 100%.
1: Totalment d'acord, i fem una mica d'autopromo. Justament, com des de la comissió, una de les coses que s'ha intentat fer aquest any és donar veu a les costures o visibilitat a les costures de la festa, no només a la més òbvia que és la costura, sinó que en el programa d'actes teniu tot un abecedari amb una costura per cada lletra de l'abecedari, sent la T de teixit associatiu, perquè creiem que és imprescindible en aquest poble per tirar endavant qualsevol cosa que fem i qualsevol manifestació popular. Digues.
8: Hola, bon vespre. Per mi la tertúlia ha sigut superinteressant i jo tinc algunes observacions, però també alguna pregunta, no? Les observacions són que fa anys, quan jo vaig vindre aquí l'any, comprar una casa aquí, a aquest carrer, l'any 86, i una de les raons per fer-ho era que Sitges, a part de la bellesa de Sitges, era les tradicions, la cultura de Sitges, que és impressionant. I avui en dia, per exemple, fa algunes setmanes a l'Eco de Sitges van posar que, no sé, 35% del centre de Sitges són dels expats, no? Jo sóc un expat, un nouvingut des de l'any 86, però el que tu vas dir abans, no? Que amb els preus que hi ha a Sitges, amb els nouvinguts, és encara més important que l'Ajuntament i vosaltres mateixos busquen maneres de fer que la gent de Sitges, la gent del poble de Sitges, tinguessin habitacions i apartaments a preus raonables, no? Per tant, hi ha dues coses. Jo crec que s'hauria de mantenir i seguir promocionant les festes i les tradicions, però també s'ha d'ajudar a la gent d'aquí que es quedin per fer-ho. I una pregunta per tu, l'agrupació de veïns populars tenen un edifici, un lloc no, però adequat, o necessiteu un lloc molt més gran? I també per tu, el meu país, que és el País de Gales, ara està molt, molt més independitzat amb les últimes eleccions i estan més a favor de fer conèixer la cultura galesa, però també la cultura catalana, perquè va vindre aquí el president. Per tant, hi ha diners al País de Gales per vosaltres, eh?
7: Sobre l'espai, la pregunta sobre l'espai, el Palau del Rei Moro és gran, tenim prou espai, el compartim amb diverses entitats, amb la Colla Jove de Castells, amb la Saca, amb els Passebristes, amb els Amics de la Sardana, crec que ja estem. Però l'espai es cau a trossos literalment, és a dir, està super malmès i és un edifici, bueno, no sé, suposo que en algun moment tots ja haureu estat, és un edifici molt gran, super antic, molt vell, molt a prop del mar. Ara ens han aprovat una petita, no, és que no és una reforma, és que és un apanyo perquè no se'ns caigui l'edifici a sobre. Això és una despesa més. A nosaltres ens costa moltíssim mantenir l'espai perquè estigui més o menys potable, perquè, bueno, fa fred a l'hivern, fa calor a l'estiu, tenim finestres sense vidres, bueno, De fet, no sé si coneixeu una iniciativa molt xula que es diu Open House, que visita espais emblemàtics a tota Catalunya un cop l'any. Aquest any no el podem incloure, l'Open House al Palau, perquè amb sort estarem d'obres, i si no, és que no està per ensenyar-lo. Vam presentar un informe a la regidoria de festes i, bueno, jo no sé quan es pot valorar arreglar el Palau, és molt, molt costós, però una de les coses que, un dels comentaris que vam rebre, que va ser un, a mi em va fer mal, perquè va ser, home, però això ja fa anys que està així, això la junta anterior ho podia haver fet, a veure senyora, o sigui, amb prou feines fem el que estem fent, nosaltres això ho estem fent en el nostre temps lliure, sense cap tipus d'ajuda. Aleshores, l'espai és gran, i tan gran com és, tan costós és de mantenir-lo. Així que si un dia us avorriu i voleu venir a enguixar una paret, sereu tots benvinguts.
4: Sí, sí, però, o sigui que està molt bé que s'ha de reformar i de més, però el tema està en que hi ha colles o entitats que no tenen ni un espai. Llavors, pues, clar, hi ha colles, hi ha entitats que no és que no tinguin vidre, ojalà tinguessin la sort de no tenir vidres i passar fred a l'hivern, no? És que el tema està en que no tenen aquesta sort de tenir l'espai. Llavors, òbviament que sí, el ser patrimoni de Sitges s'ha de reformar, però també, pues, doncs també pensar en aquest sentit en tot el teixit cultural i en totes aquelles colles i entitats que no tenen un caos d'amor.
7: Això és una altra reivindicació també històrica, que és una casa de la Festa Major, no?, que s'ha demanat.
4: Bueno,
7: l'espai, no parlem de l'espai festes, parlo d'una casa de la Festa Major, un espai on en la nostra cultura tingui un lloc. I això, si potser si s'arregles al Palau, hi podríem cabre tots.
4: On podem fer reunions un 15 de gener, sense cap mena de problema.
7: Bueno, doncs això, un espai.
4: I que no s'hagi de guardar totes les... No haver de guardar en cases particulars tot el que són els tratges, material, masses i, a més, en cases particulars o magatzems. I està distribuïts per diferents cases del poble.
9: Bona tarda. Voldria fer un parell de suggeriments des d'aquesta tertúlia. D'entrada, recordar que l'any passat es va celebrar el 40 aniversari del Espanya a la Baila, que la motxanga de Sitges representava tot el folclore de Catalunya en un acte que es deia a Brussel·les, Espanya Baila, perquè Espanya entrava dintre de la Unió Europea. La repercussió i els actes que es van fer durant l'any passat, d'entrada que per desídia d'algú no va sortir ni al programa de festes, i després la trobada de motxangues que hi va haver, des del meu punt de vista podia haver estat una mica més reeixit. També voldria suggerir que ara mateix a la Federació de Moixerangues del País Valencià s'estan reunint per fer el mateix que van fer els castellers, que siguin declarats patrimoni immaterial de la humanitat. Jo suggereixo, per què no es federen les moixigangues del principal poble de Catalunya, igual que són les del País Valencià, i juntes les moixigangues i les moixigangues fent més força per demanar demanar que sigui patrimoni i universal de la humanitat per l'UNESCO, com són els castells. Gràcies.
1: Estic segura de que la moixiganga prendrà com nota, però crec que cal recordar una mica la tònica que estàvem dient, i és que sovint aquestes gestions les fa gent totalment voluntària, són gestions molt burocràtiques i potser no es poden assumir. No sé si hi ha algun torn de paraula més d'algú que vulgui participar.
10: Hola, jo no faré cap plantejament ni cap... més que res, perquè no hi ha temps. Però només vull explicar una anècdota. Vull explicar una anècdota, que molts la coneixeu, que si heu parlat amb mi moltes vegades, a tall d'una cosa que explicaves tu, Jordi, d'aquesta prostitució quan TV3 diu que promociona festes. En fi, anècdota. El dia 16 d'agost és Sant Roc. A Tarragona hi ha un barri que celebra Sant Roc estupendament bé, eh? I a Barcelona hi ha el barri al voltant de la catedral, Ciutat Vella, que fa 437 anys que celebren la seva festa de Sant Roc, i fa 437 anys que la inicien amb una traca o tronada. Bé, fa un parell d'anys, TV3, a primera hora del matí, primícia, atemptat terrorista al costat de la catedral. I era la traca d'inici de festes que en aquell moment només feia 435 anys que es feia. Vull dir, anècdota perquè veieu TV3 com tracta la cultura popular.
1: Bé, doncs amb aquesta anècdota crec que podem com anar concloent aquesta xerrada. Crec que ha sigut molt enriquidora veure els diferents punts de vista

0: Sobretot moltes gràcies a la Graia per organitzar aquestes xerrades i moltes gràcies a tots els que heu vingut i als que ho esteu escoltant.
1: Res, com a Graia aprofitem per donar les gràcies a Ràdio Maricel, a l'Eco, al Carles per treballar avui, a la Irene per moderar, al Dani Martínez per venir com a regidor de turisme, al Jordi Bertran com a gestor cultural, a la Laura Cosiais com a agrupació de veïns populars i al Xavi Guerrero com a colla, membre de la colla vella de Diables de Sitges. Gràcies.
2: Onze i 58 minuts en Quique Delgado i Jauac. Vaja, els ha esmentat a tots. En Dani Martínez, regidor de turisme, la Laura Cosiells, vocal de l'agrupació de Baix Populars, en Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, i en Xavi Guerrero, el representant dels Diables de Sitges de la Colla Vella. Aquesta frase, que també és una frase d'aquelles per recordar, és fora quan som lliures. Moderats tots plegats per la Irene Martínez, la xerrada de la Vermuteria La Gralla, dimarts, això va ser ahir, demà dijous, a 11:15 de la nit, el torn per la xerrada d'Eugenius, dedicada al món casteller, però això serà demà. Que passin un bon dia de l'eclipsi, perquè això serà... això serà de por. I demà a les 9 hi tornem, perquè el món continuarà donant voltes. Bon eclipsi, el vegin, el vegin, estiguin a casa tranquils, siguin fora, on siguin, demà més festa major, amb la presidenta de l'Agrupació de Baix Populars. Fins demà!

És possible consolidar una colla de 8 a Sitges? Una part de la resposta a aquesta pregunta ve donada, com molt bé va dir en Marquill, pels fets i pel treball de la jove la passada temporada. Els fets demostren que és possible consolidar una colla de 8 a Sitges, una passada temporada en la qual la jove de Sitges va ser una de les colles més ben valorades en el món casteller. Hi ha una altra part que ha de venir donada pel que significarà tenir un nou local social i d'assajos a Santa Bàrbara, que ha de permetre, per un costat, que la colla creixi, perquè el Palau del Rei Moro no es pot créixer més. I després, unes millors condicions per desenvolupar els assajos. En Marquill deia que actualment la tècnica de la colla fins i tot planteja l'estratègia dels assajos d'acord amb la possibilitat de treure o no la xarxa, perquè treure la xarxa dels castells al Palau no és cosa fàcil i per tant s'ha de fer d'una manera que es pugui conciliar amb la dinàmica de l'assaig. Això com un exemple dels molts que es podien donar. Les obres està previst que comencin el proper 8 de setembre. Acabaran quan acabin. Hi ha una previsió d'uns 2 anys, més o menys, perquè estigui acabat ja l'edifici que ha de ser el nou local d'assaig de la jove i també el nou local d'assaig de la rítmica, de tots dos. Entre els objectius de la temporada, la jove es planteja poder tirar el 3 de 8 i l'eterna desconeguda Torre de 7, com va dir Marquill, tots dos castells entre Santa Tecla i el concurs de Tarragona. Aquesta és la intenció, aquest és l'objectiu de la colla i també que durant el concurs de Tarragona es puguin tirar aquests dos castells. Ahir Eugenios, la tertúlia, la xerrada del Genius Bar sobre la progressió de la jove de Sitges, Adam Marquill, cocap de colla, Toni Bach, excap de colla dels castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista i castellera dels castellers de Vilaseca. La xerrada que va començar, i hem arreglat l'àudio de l'inici perquè ho escoltin bé, aquesta versió del Toc de Castells, que després escoltaran íntegrament al final, que és el Toc de Castells que es va interpretar al Gran Teatre del Liceu amb motiu d'aquell acte del 75è aniversari dels castellers de Vilafranca. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya va fer aquest toc de castells mentre els verds aixecaven el 4

nau amb folre a l'escenari del Liceu. Aquesta música fou la prèvia de la xerrada que va moderar Sergi Molina, el periodista Sergi Molina. L'escoltarem així una miqueta a l'inici i l'escoltarem íntegrament al final. Aquí va la xerrada dels gèrios.

0: Molt bona nit i benvinguts a la primera xerrada de Festa Major del Genius Bar 2026. Amb aquesta d'avui, doncs, ja fa 28 anys de xerrades i aquest 2026, doncs, només hi haurà aquesta d'avui. El salt de la jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges? Tots sabem que carregar o descarregar el carro gros o assolir el 3 de 8 al cap de la vila no són fites fàcils, però què hi ha darrere d'aquests castells quan s'acaben els aplaudiments? Com es passa d'una gesta puntual a una estructura estable? És possible mantenir la massa social, el volum d'assaig i la compatibilitat tècnica en un municipi amb les dinàmiques socials i culturals tan elevades que hi ha a Sitges? Són alguns dels temes que analitzarem avui amb en Marc I, el cap de colla de la jove de Sitges. Què tal?
1: Hola.
0: Antoni Bach, que és cap de colla dels castells de Vilafranca entre el 2016 i 2019. Cap de colla entre els 2016 i el 2019. Què tal, Toni?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Elisenda Rovira, que és periodista i castellera dels Xiquets de Vilaseca. Què tal?
3: Molt bé. Molt bé.
0: Pregunta pels tres. En una, dues o tres paraules, què es necessita per ser una colla de vuit? En una, dues o tres paraules. Què diries, Marc?
1: Difícil, això, resumir-ho amb una, dues o tres paraules.
0: Ja tindrem temps per parlar, però ara una, dues, tres paraules.
1: Constància.
0: Constància. Elisenda, tu què en penses?
3: Jo crec que com a totes, ganes.
0: Ganes.
2: La regularitat fent castells de vuit.
0: Regularitat fent castells de vuit. Molt bé. Perfecte. Doncs gràcies als tres, evidentment, per ser aquí, també a totes les persones que heu vingut fins aquí, fins al Genius Bar, també als col·laboradors, al restaurant La Salseta, venim de sopar allà, per tant, de fer una mica d'ambient previ, i heu d'anar abans de Festa Major, com cada any. També agrair a en Joan Pros, a l'Eco de Sitges i també a Ràdio Maricel, que com cada any doncs, se'n fa ressò de la xerrada. Per què fem aquesta xerrada? L'any passat, el 2025, la jove de Sitges va fer la millor temporada de la seva història. A més, durant la nit de Castells, la jove va ser finalista en dos dels principals premis, el Moment Casteller de l'any 2025 i en el de la colla Revelació. També va assolir el 3 de 8, per primera vegada a la seva història, 3 de 8. I també va fer les seves dues millors diades, descarregant el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7, tant en el Memorial Pepe Rodríguez del juliol com durant la diada de la Festa Major de l'any passat. Per tant, Marc, què va passar l'any passat? Què va passar? Com ho vau aconseguir tot això?
1: Bé, l'any passat, ja des de l'inici de la temporada, bueno, conjuntant tota la tècnica, amb en Sergi, el cap de colla meu, i tots plegats, sí que ens vam mentalitzar en mirar de fer un canvi de mentalitat a dins de la colla. Vull dir, la idea era passar de ser una colla que vol fer castells de vuit o que de tant en tant fa castells de vuit a passar a ser una colla de vuit, una colla que realment els castells de vuit formin part intrínseca d'ella mateixa. Llavors, per fer això, tant a nivell tècnic com també a nivell social, suposo que ja tindrem temps d'anar-ho analitzant tot plegat, sí que vam fer una candidatura que estava molt enfocada amb això, no? A fer aquest salt endavant en tots els aspectes, tant en aspectes socials, a nivell de comunicació, a nivell de captació, d'imatge, etc, com també a nivell tècnic, doncs, ficant-nos unes fites properes, fites importants, un cert demanant, no?, als castellers un cert nivell i una certa constància per tal de poder arribar on volíem arribar. I d'aquesta manera era deixar de plantejar-nos el 4 de 8 com una fita de moments molt puntuals de la temporada, normalment al final de tot, i marcar-nos, dir, no, el 4 de 8 l'hem de fer a principi de temporada, de fet el vam fer el mes de maig, perquè així és la manera de poder repetir-lo molts cops durant la temporada i poder fer aquest salt que realment creiem que era necessari per la nostra colla.
0: Però com es fa això? És a dir, és a dir, d'acord, volem portar el 4 de 8, volem ser una colla de 8, però què cal per fer-ho? Com arribeu al mes de maig, com deies, a intentar-lo portar a plaça?
1: Bueno, des del primer moment de la temporada, des dels primers assajos que més fèiem al Mercat Vell perquè feia fred, perquè no podíem assajar el Palau del Rei Moro, doncs molta constància ja des del primer moment enfocant-nos totes les proves amb aquests castells grans, no? històricament el que ens passava que era, hòstia, tu comences i comences pues, tantejant una mica el tema, no? Tantejant una mica la temporada. Ara fem una proveta per aquí, una proveta per allà, no sé què. No, no, des del primer moment ja, amb un primer esquema d'alineació titular, perquè ens entenguem, i anar avançant sempre en ferm, i però avançant des del principi amb proves importants. Què fa això? El moment en què tu vas al Palau del Rei Moro i de cop també ja tens la xarxa, ja tens tot això que et dona més confiança, tu ja has fet una base molt important que et permet avançar tempos en tots els aspectes. També vam tenir una altra cosa, no? En el moment en què la gent, perquè també a nivell comunicatiu, per exemple, vam fer molt bona feina des de la Junta, el moment en què la gent se n'adona que com a colla estem avançant molt per sobre o bastant per sobre de la resta de temporades, també crea un caldo de cultiu que la gent doncs, li agafa ganes, als assajos tens més gent i per tant et permet doncs, fer les proves de 4 de 8, que potser hi ha proves com ficar 4 de 8 fins a 15 o ficar el 4 de 8 fins a dosos, que abans només podies fer dies concrets. Gràcies a tot això, doncs, a cada assaig pots fer aquestes proves. Evidentment, si entrenes o assages molt més aquestes estructures, doncs ens permet tenir molta més seguretat i ens permet portar-les a plaça abans. Si les portes a plaça abans, en pots fer més i bueno, tot es retroalimenta.
0: Uh-huh. No sé si Toni Elisenda, això que comentava ara Marc, el fet de tenir fites importants per una colla és important en el món casteller per tal que vingui gent als assajos?
2: Molt important, o sigui, d'entrada la gent que ve a la colla ve per fer castells. Aleshores, quan tu els hi poses un esquer, no? Com ell va dient, no? Aquestes proves, doncs, un 3 de 7 net, un 4 de 7 net, primer fins a dosos, després fins a cassoleta, després sencer, hi ha gent de la colla que poder doncs, no ve en aquell moment i comença a sentir campanetes d'aquests castells, dius, anem a veure què passa, ho hem fet totes les colles amb altres objectius i alguns venen a veure què fotran, no? A veure quin lletot es fotran ja per veure què et passa, però hi ha gent que et ve a l'assaig i això et permet fer més proves que acabes arribant a uns objectius que podent no hi arribaves a final de temporada i arribes abans i et permet objectius més alts, no? Perquè al final els castellers el que volem cada vegada és fer castells més grans.
0: Mm-hmm. Elisenda?
3: Sí, jo crec que al final hi ha dues coses que han d'avançar en paral·lel, no? Que és que la gent empenyi a voler-ho fer, perquè tu pots plantejar uns objectius tècnics que si la gent no se'ls creu perquè el treball a assaig no és bo, tampoc no t'hi portaran, perquè un líder necessita una gent que li demani fer això, si no és una persona dirigint una orquestra que cadascú toca el seu aire, no? I això, per una banda, has de generar aquesta necessitat de la gent i per l'altra has de demostrar que aquesta ambició té un fonament. És a dir, no pots plantejar-te tampoc objectius, no? que si no fas les passes necessàries per arribar-hi, si no tens la gent de la pinya necessària, no? Perquè també hem vist colles que busquen aquest castell de vuit sense potser tenir la pinya suficient. Aleshores és com voler córrer massa, no? Llavors s'ha d'avançar com tota en paral·lel i per això el Marc deia, no? Això de treballar també la comunicació, treballar la imatge, treballar el que expliques de la colla cap enfora.
0: Per tant, el lideratge d'una colla fa molt per assolir un castell de 8, un castell de 9, un castell de 10?
2: Sí, quan parles del lideratge no parles només d'una persona, sinó d'un grup que va davant. O sigui, a mi, per exemple, totes les proves i sismo anava passant el Sandy des de principi de temporada, no? Mira què estem fent i què estem fent això. I al final te n'adones compte que, no sé, ho veig des de fora, no? Que l'any passat el que es va donar doncs, des d'un nucli, diguéssim, més veterà de la colla, amb un nucli jove que apretau amb noves idees, no sé, penso que això ha estat bastant important a la vostra colla i no només a la vostra, sinó ara penso amb Sant Pere i Sant Pau fa uns anys, que també se'ls hi va ajuntar, no? Una gent jove amb molta empenta, però també hi havia tots els veterans que amb algunes colles se li han fotut de cul, no? Quan arriba gent jove amb idees noves, i en canvi allà també penso que va passar una mica com amb vosaltres, no? Els veterans, els que tiraven del carro veterans amb la gent jove, doncs també han aconseguit un nivell considerable, no? Sant Pere i Sant Pau, i això també és el que tenia la sensació que us havia passat l'any passat a vosaltres, sí.
0: Per tant, tu, Marc, notes que el vostre lideratge, no? com a junta de la Jove de Sitges, està fent, no? que vingui més massa social?
1: Bé, això és lleig que ho digui jo, però sí que crec que, sobretot, crec que des de tota la Junta, insisteixo, com deia el Toni, no des d'una persona ni molt menys, sinó des de tot el col·lectiu que estem portant, i tant des de la Junta Tècnica com de la Junta Administrativa. Crec que anàvem molt enfocats en un mateix camí, i érem amb aquest objectiu de fer créixer la colla i de donar aquest pas endavant que creiem que calia donar. Perquè al final, si no, una mica com a diagnòstic previ, no? A començar l'any passat, teníem la sensació de que estava en un moment que necessitàvem com a colla realment haver de donar un pas endavant, perquè si no ja quedàvem com excessivament estancats, perquè al final el 2006 sí que vam fer el primer 4 de 8 descarregat, però des del 2006 fins aleshores sí que havíem anat, el 4 de 8 s'havia anat consolidant, havia deixat de ser tan tabú, no? Era un castell que sí que es podia fer, que hi ha temporades amb dos, tres fets i tot això, però faltava donar aquest pas, no? de que al final el que sempre havia estat el 5 de 7 per nosaltres passa a ser el 4 de 8, perquè ens entenguem, no? El castell base sobre el qual es construeix tota la temporada, o segons el qual es construeixen tots els nous objectius. I per donar aquest pas, evidentment, vam anar-hi tots a una per poder-ho fer. I bé, i vam tenir l'encert i la sort en moments puntuals de que tot va sortir bé.
0: Clar, és que estem parlant que l'any passat la jove de Sitges va fer 11 castells de 8. I com deia, entre els quals el primer 3 de 8 de la seva història, descarregat dues vegades i carregat unes altres dues, o sigui, en 4. No sé, des del món casteller, Toni, Elisenda, com esteu veient aquesta evolució, o com es diu, com es visualitza aquesta evolució de la jove de Sitges?
3: O sigui, jo crec que la jove de Sitges va agafar una inèrcia que ara estan repetint moltes altres colles, no? O sigui, crec que, per exemple, parlava de Sant Pere i Sant Pau, Sant Pere i Sant Pau també va estar com en aquest estancament del castell bàsic de 8, no? I el castell de 8 i mig era com la cosa que solies a final de temporada i que et podia donar el concurs i tal, però no era l'habitual, no? Ara ja estem veient un Sant Pere i Sant Pau que, bueno, pues té 4 castells de 8 i mig, no? que es pot permetre el luxe de portar-lo a diverses places, no? I això és com assentar-te en la nova gamma que tu vols explorar dins del que la teva colla tingui aquesta limitació de creixement, que tu vols superar aquesta limitació, que per mi és el que la jove de Sitges va fer l'any passat, i ara moltes colles també s'estan apuntant a aquest carro, no? Veiem el Serrallo una mica en la dinàmica que teníeu vosaltres l'any passat, no? D'arribar al castell de 8 al concurs com a una cosa carregable i poc més, a normalitzar el castell de 8, no? Llavors és com intentar, tu has tingut un límit mental tota la vida, no? De que tu eres una colla de 7 i mig, còmodament al 7 i mig, però no passaves d'allà, no? Llavors és com voler superar aquest límit, que inspirat, jo crec, per la bona dinàmica que té el món casteller i també per les colles de gamma extra, no? Quan van a buscar aquests castells que no s'han fet mai, doncs una mica és aquesta inèrcia que la jove de Sitges va tenir l'any passat i ara veiem amb moltes altres colles.
0: O sigui, que hi ha altres municipis que també està passant el mateix. I per què això? Per què ara tiren tant els castells, o per què estan creixent tant?
2: Bueno, estan com de moda els castells, sí. No? O sigui, s'hi ha ficat molt la gent jove, i això que et deia, aquesta unitat de gent veterana amb gent jove, les dinàmiques d'assaig, o sigui, la gent, hi ha unes dinàmiques... Abans era com més improvisat, ara hi ha una sèrie de coses que jo penso que també el món casteller universitari ha estat important, perquè
0: o sigui, això ara... o sigui, els castellers universitaris,
2: sí, perquè les colles universitàries són gent que està a les colles, abans tu començaves la temporada i començaves de zero, ara comences amb castellers que poder porten ja 5 mesos assajant, 2 dies a la sabana, i amb unes colles que són uns motivats. Vull dir que la gent t'arriba, i no només el fet de que et vinguin preparats, sinó venen formats amb una tècnica que ha de ser molt ajustada, perquè no tenen canalla, o sigui, tenen majors d'edat fent d'enxanetes, de cassoletes, i això requereix un grau d'afinament dels castells que després, quan ho passes amb una colla castellera, hi ha gent que et ve molt... molt preparada, i ha passat, diguéssim, ara, doncs aquest any ho estem veient amb el Serrallo, que tenen els pataquers molt a prop, però jo abans els hi comentava, l'altre dia vaig anar a veure un assaig dels de Castelldefels, i està passant el mateix, o sigui, veig allà un 3 de 8 a l'assaig fins a dosos, et munten un folre, i pensava, a veure què passarà, un folre super endreçat, tothom tranquil, o sigui, bueno, que dius, aquests tios no trigaran gaire en fer una torre de 8, no? I això s'està donant bastant, les colles, no sé si qui passa, doncs estem arrossegant molta gent, no és només, com ja heu comentat vosaltres dos, no només un tema tècnic, sinó que hi ha tot un tema de la directiva, de treballar que vingui gent a l'assaig, de fer, doncs, parlar molt de la colla, en el teu municipi si parles molt de la colla, doncs algú li sonen d'anar a la campaneta, ah, doncs mira, vaig a veure els castells, no? I tot això doncs ha anat sumant perquè hi hagi aquest boom a moltes colles.
0: La periodista del 3CAT, Núria Balaguer, en la seva crònica per TV3, el dia del memorial del Pepe Rodríguez de l'any passat, deia que la jove de Sitges, cito textualment, l'estrena del 4 de 8 els va costar 10 anys i 10 intents. El 3 els ha sortit rodó i a la primera. Quan escoltes això, Marc, què en penses?
1: Bé, és que els castells han evolucionat molt i el treball assaig també ha evolucionat moltíssim. Clar, les èpoques que jo just vaig entrar i el primer cop que vam portar el 4-8 va ser el primer que es va descarregar, per tant l'època aquesta dels intents l'he viscut des de fora i no des de dins, però sí que per tot el que he anat comentant o m'han anat explicant, i això clar, evidentment es treballa molt diferent a com es treballa ara. Per posar un exemple, no? Em comentava, no?, que el 2006 va ser el primer cop que abans de portar el 4-8 a plaça es van ficar dosos a l'assaig, a l'estructura del 4. Ara mateix, el que vam fer aquest any, vam ficar 3 cops l'estructura fins a dosos i, de fet, amb un d'ells, amb l'enxaneta i aixecador, pujant fins a l'alçada de quart. Vull dir que al final tiraves tot amunt. Castells com el 4 de 100 net, que seria l'estructura sense la pinya. Nosaltres ens vam marcar que abans de portar-ho a plaça havia de passar-se 8 cops. Diria que aquest any van ser 7. Però bueno, també ja l'havíem fet l'any passat.
0: Aquesta temporada, per
1: aquesta temporada, sí, sí, sí. No, però és com una norma no escrita que nosaltres com a menys com a tècnic ens vam marcar i que de fet l'altre cop que jo havia estat cap de colla també ens ho havíem marcat, i amb el 3 de 8 igual, també el 3 de 7 netes va passar, no me'n recordo, 7 o 8 cops abans de portar-se a plaça. Antigament doncs, si es passava un cop ja era molt, i si el passaves net o el cos aixecava una mica bé i foties 15, anava a plaça.
0: O sigui que ara hi ha molta tècnica, o què?
3: Jo penso que també les... O sigui, ara vaig a tirar... Bueno, crec que les retransmissions castelleres i l'evolució tècnica també dels comentaristes i de tot el que pots oferir durant una diada ha fet que el nivell tècnic també estigui de moda, no? O sigui, jo crec que ara el món casteller tècnicament i com coneixem físicament un castell podria ser una assignatura de les ciències de l'activitat física i l'esport de la carrera, vull dir. O sigui,
0: per la complexitat.
3: Per com coneixem la musculatura i tot el que s'ha de fer perquè tècnicament el castell vagi bé. O sigui, jo crec que els castellers de fa 20-30 anys eren molt més intuïtius, no? I ara es treballa molt més d'anar a buscar aquest encaix, o sigui, la quadratura del castell sol ser perfecta, mil·limètrica, saps molt bé per on et vindrà l'hòstia per poder-la preveure, i tot això s'està estudiant moltíssim, i jo crec que també el fet de que se'n parli tant als mitjans, a les tertúlies, o sigui, s'estan fent moltes xerrades també tècniques que ens fan conèixer els castells d'una manera física que potser mai abans havíem volgut explorar tant.
2: Bueno, i primer el 4-8 que feien, el primer 4-8 que va fer la colla jove amb el 4-8 que fan ara no té res a veure, perquè en aquell moment era com un premi que es donava a la colla, diuen, bueno, hem fet una temporada, doncs no sé, en aquell moment hem fet molts 5 de 7, 4 de 7 a Begulla, aquí hi ha gent doncs, que hi pujava, que ho explicarà, i doncs a final de temporada dius, home, doncs el premi és provem aquest 4 de 8, poder ni es fer i ho puc traslladar a la meva colla amb altres castells, que és un premi que et dona a la final i doncs hosti, pot sortir perquè estem molt afinats amb el castell inferior, però ara que el coneixem poder dius, bueno, poder no el teníem tan treballat com per que tingués la seguretat que tenen ara en fer el 4 de 8. I l'altre tema, o sigui, que cada vegada que arrosseguem més gent, doncs més gent amb coneixements diferents de diferents àrees que tots ho hem anat aplicant en els castells, no? Com deies tu, amb temes de preparació física, amb temes de rendiment, amb temes d'alimentació, sentim parlar amb temes de psicologia, el mateix que ha passat a l'esport ho hem anat traslladant als castells, evidentment doncs, els mitjans amb això han ajudat, però les colles que doncs, si tens un arquitecte doncs aplicarà coses del que ell, del seu coneixement, doncs per muntar els peus, muntar els folres, no? Vull dir que
0: I ho apliques tu, Marc, això, no? Tu que ets arquitecte, ho apliques això que deia Antoni?
1: Bueno, al final, evidentment, hi ha coneixements que són intrínsecs, però bueno...
2: Que... No, vull dir que hi ha coses que segur, no? Inclinacions, jo sé, per estudis que s'ha fet, inclinacions a les places, i evident fas doncs, paral·lelismes amb coses d'altres construccions, no? Jo vindria més del tema de la preparació física, doncs coses de preparació física doncs, amb altres esports, doncs intentes... Quina és la preparació física que n'hi ha bé doncs, per un tio que va a baixos, per un tio que va a quins, saps? Vull dir que vas mirant i vas aplicant coses i cada vegada és més específic ja pels castells.
0: O sigui, que s'ha professionalitzat, no?
2: Home, professionalitzat si cobréssim i no bueno, cobrés ningú, però... O sigui, s'ha tecnificat més o s'ha especialitzat més, sí.
0: Mm-hmm. Parlaves abans d'aquell 4 de 8, d'aquells primers 4 de 8 de la Jove de Sitges, feies menció a persones que havien pujat que estan aquí presents. No sé si és una xerrada que sempre diem que està oberta a tothom qui vulgui participar, tothom qui vulgui dir la seva, que aixequi la mà i que xerri. No sé si algú vol comentar com va viure aquell 4 de 8 del 2006, no? Del 2006 o d'algun altre moment. Ningú s'atreveix, eh? No cal, diu. No, en Cisco diu que no cal comentar. Noemí, vols? Espera, que tenim micro. Tenim micro? Atenció, perquè ara la Noemí Milà ens comentarà alguna cosa.
4: En aquell moment era timbalera de l'Escola Grallers de Sitges. Estàvem tocant el 4 a 8. No vaig ser capaç de fer el cop de timbal en el moment de l'aleta.
0: No vas ser capaç de
4: no,
0: fer...
4: No, sort que hi havia dos timbalers i el va fer l'altre. Ah,
0: però perquè tu feies castells també.
4: Bueno, no, però estava de timbalera.
0: Val. I... Però havies fet castells o
4: sí,
0: estaves a punt de fer-ne?
4: Havia fet castells, però no podia... O sigui, quan jo anava a fer castells va ser l'any 93, que va ser quan va començar la colla. Però bueno, això no ve el cas. Aquest 4 de 8, jo estava de timbalera i no vaig ser cap... O sigui, em vaig quedar tan embobada mirant l'aleta que no vaig ser capaç de fer el cop de l'aleta que fa el timbal. I clar, és essencial això. Sort que hi érem dos timbals i va fer l'altre. Sí, a mi sempre em recolzava que hi havia un altre timbal al meu costat que el feia, perquè quan tocava castells em quedava mirant l'aleta i no, sí, al moment d'aquell del que has de fer el cop, no podia. El vaig viure així.
0: Clar, les graies són, sempre es diu, no?, que les graies són importantíssimes per les persones que estan en el castell, no? Això també ajuda, suposo, no? El fet de, ostres, sona... el moment de l'aleta, les graies són a l'aleta, ja el tenim. Com a mínim l'hem carregat, no?
1: Sí, a veure, això entenc que cadascú gestiona de la seva manera, no sé vosaltres com ho feu, però jo almenys en el meu cas sí que vaig seguint molt el tema del toc de graies i evidentment sé que normalment vas seguint els tempos del castell, sobretot els castells que portes carregat, que portes molt de treball, tu ja saps més o menys quins tempos has d'anar. Llavors, si hi ha un moment en què tu dius, hòstia, aquí hauria d'haver-hi l'aleta i encara no hi és, fas miau. Però també el moment en què veus l'aleta, dius, vale, ara ja sé l'altra part que toca, no? ja hem arribat aquí. Bueno, jo almenys en el meu cas sí que em serveix molt per anar-me guiant. Mm.
0: Ara potser us enganxo, però hi ha altres colles que hagin assolit el 3 de 8 a la primera? Així com dèiem... Ara...
2: Jo diria que sí, ara no et sabria dir, però em sona que he sentit gent.
0: La Jove de Barcelona, diuen.
5: Sant Pere i Sant Pau.
0: El 3 de 8, el concurs de fa dos anys. O sigui, la Jove de Barcelona...
1: Sí. Val. No sé si Castellers de Terrassa, fora...
2: No ho sé.
5: No tinc aquesta
2: part. O sigui, més que res, la colla que ho ha fet, no? que és la Jove, amb quin tipus de colla era que ho faci tan ràpid. No? Que hi ha altres colles que penso que ho han fet, però de la forma que era de o sigui, a mi com em va sorprendre l'any passat de veure una colla que feia aquest intent, un any era el 4-8, un altre any era la Torre de 7, no? Que provaves el castell que ve després dels castells de 7 i mig que els hi diuen, no? No sé què anava a dir ara, he quedat en blanc.
0: En tot cas, per portar un 3 de 8, la Jove va estar, quantes proves vau fer? Has dit abans, 3, 4? No, quantes?
1: No, o sigui, vam estar treballant tot l'any, però sí, o sigui, de proves abans del 3 de 8, si no recordo malament, el 3 de 7 net el vam passar, vam portar-lo a plaça 7 o 8 cops, i sí que vam fer el 3 de 8 fins a 2, us havíem fet una infinitat de vegades, i inclús el vam arribar a ficar fins a aixecador un parell o tres de cops, no? I, si, i recordo un dels cops era aixecador col·locat i l'enxaneta va arribar fins al 2, vull dir que realment només faltava la creuada, l'únic és que mira, perquè no quedés tan lleig d'haver-lo fet abans a l'assaig, vam tirar enrere i vam baixar, però sí, sí, totes aquestes proves vam fer abans de portar-lo a plaça.
0: Això entenc que és l'habitual, no? En el món dels castells, o no?
3: Jo crec que cada colla aquí té juga la seva psicologia, perquè per exemple jo crec que les Joves de Valls és una colla que no es coneix per fer tots els castells gairebé sencers a l'assaig, com sí que ho fan per exemple els castellers de Vilafranca, que poden haver fet un 4 de 9 net a l'assaig, no? Llavors aquí cadascú ha de trobar el que necessita la seva gent. Vull dir, si la seva gent no necessita memoritzar tantíssim els moviments i necessita aquest punt d'incertesa per estar atent i anar-hi de cara a la primera, bueno, doncs, o sigui, per exemple, els xiquets de Tarragona eren, o sigui, dominaven molt fer les proves gairebé senceres a l'assaig i després arribaven a plaça i no es trobaven gens amb allò que havien assajat. Llavors, ara què han fet? Canviar d'estratègia. És a dir, ara fan potser les proves molt senceres a l'assaig, però desquadradíssimes, no? Llavors, clar, o sigui, és que pot ser que a la Jove de Sitges funcioni fer-lo gairebé sencer 10 vegades i un altre el fa 10 vegades sencer i té pànic escènic, no? Mm-hmm.
2: És com... no és el fet de si és sencer o no sencer a l'assaig, és el concepte de dir, has de fer una prova bona del que és el tronc i una prova bona del que és la pinya o en el nostre cas del folres i manilles per portar-lo a plaça, o sigui, has de tenir la seguretat de que les dues coses estan treballades. Si és sencer o no és tan essencial. Jo quan vaig ser cap de colla no en fèiem tants sencers, només podia
3: que potser és una cosa més nova
2: la torre neta, no? A vegades l'últim any que jo era cap de colla treballant el 4-9 net, o sigui que el 2017 havíem fet 17 quatres de 8 nets assaig i només vam aconseguir carregar el 4-9 net aquell any. O sigui que de proves més i de proves amb pinya fins a dosos i no et surt. En canvi el 2019 doncs, que fem una altra línia, que és dir, el fem fins a dosos i el parat a dosos el temps que sabem que triga a col·locar-se la cassoleta, que triga l'enxaneta, i anar-los dient, ara entraria l'enxaneta, treus pressió al tronc perquè no estàs fent tots els moviments que et porten que soy d'enxaneta, però tu saps que tot aquell temps l'estàs aguantant i et permet corregir. I això ens va permetre doncs, acabar la temporada doncs, descarregant el 4-9 net. Vull dir que són diferents opcions, però sí que hi havia una prova bona de pinya i una prova bona de tronc, no? Que seria doncs, el 4-8 net fins on puguis i el 4-9 fins on puguis amb la pinya.
0: Aquesta temporada la Jove porta 3-4-8 descarregat, però el 3-8 encara no l'heu portat a plaça. Per què?
1: Bé, com ja també hem insistit molt a les xarxes i tot això, aquest any hem tingut a finals de temporada diverses baixes, especialment a dalt de tot a nivell de canalla, però també en diferents pisos, però per bé. I bueno, ens ha hagut de fer recomposar també tots aquests castells. El 4-8, per exemple, hi havia 7 canvis respecte a l'any passat, que al final és important, doncs hem pogut fer-los, ens ha portat més feina segurament de la prevista inicialment, perquè bueno, doncs hem hagut de formar algun terç nou, per exemple, i diferents posicions més, i bueno, amb el 4-8 ja hem arribat, ja l'hem descarregat 3 cops, amb el 3-8 ens està passant una mica semblant, i especialment als pisos de dalt, vull dir, la canalla s'ha fet gran, i llavors has de fer algunes variacions, alguns canvis i bueno, estem acabant d'afinar el tema tant amb el 3 com amb la torre.
0: Teniu intenció de portar-lo aviat? El 3-8?
1: Els assajos diran, però a veure, ho treballarem perquè pugui venir perquè pugui anar a plaça aviat.
0: Festa Major?
1: Festa Major és molt just.
0: Molt just. Santa Tecla o abans? Ja, o no se sap això?
1: A veure, ja Festa Major i Santa Tecla tenim només una actuació. Home, jo crec que entre Santa Tecla i concurs és quan seria l'ideal.
0: El concurs també el tindreu intenció de portar-lo, entenc.
1: Seria l'ideal.
0: Seria l'ideal. I parleu de la Torre de Set? Uh-huh. També?
1: L'eterna desconeguda.
0: Què passa aquí?
1: què passa? passa que és un castell, ara abans ho comentava mentre estàvem sopant, no, això, en el cas del 3, o sigui, tant el 3 com la torre hem hagut de fer canvis a nivell de canalla, perquè la canalla que teníem se'ns ha fet gran, i llavors sobretot a nivell de dosos hem hagut de fer canvis. Amb el 3 és una mica més fàcil, no? Tens un 2 obert, tens un 2 tancat, i la manera de treballar, doncs més o menys ara ja les proves ja han fet el 3 de 7, perquè ens entenguem, amb el pom que ha de ser del 3 de 8. Ja més o menys això ja tenim rodat, tot això. En el cas de la torre, necessites dos dosos tancats que et treballin, i és un castell molt més delicat. Llavors ho estem treballant, però evidentment porta més feina.
0: Porta més feina, la torre de...
1: Bueno, porta més feina a nivell de pom. Després, a nivell d'estructura, des del meu punt de vista, és més senzilla que un 4 de 8 o un 3 de 8.
0: Però per què? És a dir, en quin sentit? Pels que no fem castells, parlo, per exemple.
1: En quin sentit? Que és més difícil el pom o que és més fàcil?
0: No, no, el 3 de 8, perquè us resulta més fàcil el provar pom. El pom, eh?
1: Sí, el pom de la canalla. Perquè al final a una torre estan els draws tancats, que se'n diu, no? Que són drets.
0: Sí.
1: Llavors és més inestable. Llavors, i el moment en què entre dues persones dretes així has d'aguantar el pas de l'enxaneta és un moment bastant crític, no? Comentar, no? Les torres de 7 que moltes queden carregades, tot això, bueno, perquè el moment aquest crític del pas de l'enxaneta. I bueno, i treballar això és bastant més difícil que no pas un 3, que un dels dos dosos està obert i té més estabilitat al final que no pas quan estàs tancat. Obert vull dir que es recolzen, sí, amb dues persones, no? Igual que amb el 4 són els dos dosos estan oberts. Llavors té bastanta més estabilitat per dalt. I aquest és el canvi. I normalment els dos que van oberts ja són una mica més grans, al final els dos estan de cada la mateixa alçada, i els que estan tancats són més petitons. I, bueno, doncs més petitons més i a sobre més complicat, doncs més fràgil.
0: Més fràgil. Sí. Elisete, per exemple, les colles que fan castells de 8 acostumen també a portar la torre de 7?
3: Sí. Jo crec que sí, o sigui, crec que és un la torre de 7 és un castell de 8, i abans de voler fer passos més enllà, és a dir, abans d'anar a buscar un, vale, tinc el 4 de 8 perfecte, vaig a buscar el 4 de 8 amb el pilar, jo crec que s'ha de dominar tota aquesta gamma, no perquè l'hagis de tenir i t'obliguin a tenir-la, sinó perquè crec que és un treball que a vegades s'oblida, no? I sempre vols anar més enllà, però tenir les passes tan darrere, no? És a dir, quan una colla de 9 té els dos bàsics de 9, però no té gamma de 8 i mig, el que fa és tancar-se portes a poder provar, doncs com dèiem, no? El relleu de la canalla i tot això. O sigui, jo crec que en el cas d'una... Bueno, i anant al títol de la xerrada, no? Si una colla de 8 es pot consolidar a Sitges, jo crec que aquí és molt important no treure-li valor a actuacions de 3 de 7, perquè les actuacions de 3 de 7 et permeten formar un pom més petit de 3, que quan el necessitis el podràs posar en un castell de 8 i simplement l'has d'educar en un pis més, no? Llavors, a vegades se'ns oblida que és important fer un 5 de 7, un 7 de 7, inclús aquest 2 de 6, no? O sigui, per què no fer un 2 de 6 petit si és una cosa que tu t'ha de portar a treballar dosos que s'aguantin en aquesta creuada, no? Llavors, no traiem valor a la gamma anterior a la que volem somiar, no?
0: Toni, què en penses tu?
2: Sí, però vull dir que tot això ho pots fer a l'assaig, saps? Vull dir que també...
3: Depèn de quin assaig tinguis.
2: Sí, però vull dir que evidentment tots aquests castells els has de fer i estan, diguéssim, en una progressió, no? És igual que els castells a la xarxa, n'has de fer fora, perquè si no la gent s'habitua a estar fent proves a la xarxa, la que els treus a fora et surten, doncs, totes les pors, la gent ja no té les mateixes posicions i tot, doncs dins de la progressió per arribar aquí, evidentment s'han de fer torres de 6 i tal, però no ho sé, jo parlo per la nostra colla, hi ha alguns castells que no els podem anar, tenim compromisos d'actuacions que no pots anar a fer, depèn de quin castell, s'espera de tu que facis un castell de gamma extra, llavors tots aquests castells nosaltres els hem de fer a l'assaig, no? Vull dir que no, vaja, que penso que no és un tema de que no es valori, perquè evidentment els castells es comencen per dalt i els anar fent, doncs, anar posant castells a sota per poder-ho assolir, no? En el cas d'ells, clar, ja he dit que és un any que han tingut problemes, doncs, amb la canalla, perquè han tingut molts canvis. En la torre és en el lloc on és més important el pom de dalt, està clar, no? Si teniu el 3 de 8, no us hauria de costar fer la Torre de Set si pots arreglar que ja ho tens localitzat, que és en el pom de dalt, no? Perquè a vegades hi ha gent, hi ha colles que sí que fan el 4 de 8 i una Torre de 7 ni la poden somiar. Tu pots arribar a tenir 4 terços de 4 a 8 i la Torre de 7 ni l'olores. En canvi, si tens una Torre de 7 i tens volum de colla, tens moltes opcions d'aconseguir ràpid el 4 a 8. Quan ja tens el 3 de 8, això és una altra història i ja ho ha dit ell. El problema és que tenen el pom de dalt, deus tenir dosos lleugers, cassoleta i enxaneta poder no són tan petits i els hi costa o no estan tan afinats, però bueno, és, ja saps on has d'apuntar, pom de dalt, pom de dalt.
1: De fet, l'any passat la Torre de Set la vam descarregar a l'assaig, o sigui, a part de diverses torres de 6 i això, la Torre de Set la vam descarregar a l'assaig un parell de cops. L'únic que ja just vam tenir una actuació a Vilafranca, el 3 de 8 vam tenir una caiguda i l'aixecadora que ens feia la Torre de Set va agafar por i va deixar de venir. Llavors sí que això ja l'any passat ja no ho vam poder reconduir, i aquest any quan ens vam ficar els dosos que hi anaven ja eren massa grans. Llavors ho hem hagut de canviar tot, l'únic és que no teníem dosos de mida intermitja, llavors directament hem hagut d'anar a mida més petita, i evidentment està costant més en aquest aspecte. Dit això, a la que traiem aquests dosos petitons que portem treballant tota la temporada, ja torna de ser per temps.
2: També t'haig de dir que doncs, posa dosos més grossos. Quan nosaltres es van fer la torre de 8 net el 2010, els marrecs de sala estaven fent una torre de 7, que els dosos eren dues noies de 20 i pico d'anys cada una, saps? Això feien la torre 7 i pensava, hòstia, pues, amb un pont de dalt lleuger aquest feien la torre 8 neta,
1: saps? De fet, l'any passat la torre de 7 ja anava per aquí, I vam veure un moment en què ja no donava per més. Però
2: l'altre té més futur,
3: jo crec. Jo crec que el que estàs dient és aquesta limitació de les colles d'avui, no? Perquè al final com més recursos tens, més pots triar i més pots repartir, no? Perquè si depens de que si tens un pont per cada castell, bueno, pots jugar més, no? Però si vas repetint, evidentment, doncs, bueno, és anar ampliant tant, o sigui, la colla per baix, però també per dalt, no? Tenim molta canalla.
0: És evident que la jove vol consolidar-se com a colla de 8, però no sé si també el fet de mirar cap al poble del costat, a Vilanova, als Borregassos, per exemple, si això també us diu volem ser millor que ells.
1: Crec que desgraciadament ha estat al revés. Perquè realment ells portar, o sigui, estar al revés, vull dir que el que els ha motivat és amb ells.
0: Els ha motivat amb ells
1: perquè ells portaven, bueno, portaven uns anys que no estaven al nivell que se'ls pressuposava, i després de l'any passat nostre realment s'han ficat les piles i han millorat bastant. I en canvi, tinc la sensació que molts cops a nivell intern nostre tampoc la gent té tanta visió ni els motiva tant, a part d'algun grup concret. El tema de...
0: Quin grup?
1: No, el pecat però no el pecador. No es motiva, tinc la sensació. Dit això, per exemple, l'actuació que vam anar al Serrallo, que vam fer el 4 de 8, estic gairebé segur que X persones de més que vam poder portar, i gràcies a això vam poder fer el 4 de 8, era perquè actuàvem amb els Bordegassos, perquè sabíem que ells anirien a fer castells de 8, i vam dir, home, tampoc podem quedar menys.
0: Perquè quanta massa social es necessita?
1: Per fer què?
0: Per fer un castell de 8, 4 de 8, 3 de 8.
1: Bueno, la massa social és, hòstia, és relativa, perquè però al final per portar
3: depèn
1: plaça...
3: Depèn d'en qui actuïs.
1: També.
2: Recursos però, propis.
1: Sí, recursos propis. Clar, la gent que necessita és portar plaça per fer un castell de 8. A veure, evidentment el 3 necessita menys gent que el 4 en principi perquè tens una regla menys, però estem parlant doncs, fora de 120 persones. Una cosa així.
0: Per fer un 4 de 8 sí, o un 3 de 8. I la jove...
2: Segurament algú ja, diria... Una mica més, una mica més, home.
0: I la jove els té, les 120 persones?
1: Bueno, algun dia hem apurat una mica més, però bueno, de normal intentem.
2: No vol dir que siguin de la colla, que les hagis de posar a la plaça, eh? La vocació i tal.
0: O sigui, què vols dir?
2: Però necessites...
0: Que colles...
2: Bueno, de colles i de públic, no? Segur que ells quan actuen aquí també hi ha molta gent de Sitges que no podien anar a la colla i es posa la pinya aquell dia.
0: Clar, això com ho feu, Marc? És a dir, veieu a la gent que hi ha del públic i li dieu, posa't a la pinya, o ja teniu parlat amb... no sé, m'ho invento, amb algú d'aquí... Escolta, vine, que...
1: Nosaltres aquí Sitges almenys la majoria de gent ja està parlat d'abans. O sigui, ja saps que estaran i ja fins i tot estan ficats al lloc on toca. Sí que hi ha gent després que ve i no ho sap, però els acabes col·locant una mica de puesto i tot això.
0: Clar, aquesta massa social... Perquè, clar, deies, per fer el Castell de Vuit unes 120 persones, però vosaltres els assajos quan sou de mitjana? Vaja, t'he posat en un compromís o què?
1: No. A veure, és que, clar, és complicat de dir perquè no sempre és el mateix, però bueno... Però
2: no passa res, home. Els que un 3 de 10 en necessites 800 i no som mai 800 a l'assaig. Es pot dir tranquil·lament.
1: No, jo què sé, els divendres estarem vora la vuitantena, sempre parlo d'adults, sense comptar ni canalla, ni pares, ni satèl·lits que hi hagin per allà, perquè al final són els que tinc comptabilitzats a l'app. Vale, doncs, jo què sé, potser a partir d'una vuitantena, una cosa així els divendres, evidentment quan són les sessions especials, doncs bastants més, i els dimarts pues, moren una setantena.
0: Vale, o sigui, feu dos assajos per setmana, eh?
1: Sí.
0: Dos assajos. No sé si és possible, en una de les preguntes que hi ha encetat a l'inici d'aquesta xerrada, no sé, és possible mantenir aquesta massa social, el volum d'assaig i aquesta competitivitat tècnica en un municipi amb aquestes dinàmiques socials i culturals tan elevades que hi ha a Sitges, no? Que si ara hi ha Festa Major, que si Corpus, que si ara el Prado, el Retiro, munten no sé què.
1: Bueno, evidentment és complicat, perquè al final aquí a Sitges, per molts habitants que siguem, els que estem involucrats en el que és tota la cultura popular, tot això, tampoc són tants. Al final sempre ho diem, no? Som els mateixos de tot arreu. I acabem, pues sí, s'acaben solapant moltes coses d'aquestes. Hòstia, que ara no puc venir perquè tinc l'acte de les pubilles, no puc venir perquè tinc l'acte del no sé què. Bueno, sí, són coses que hi hem de conviure, però bueno, entenc que això deu passar també totes les coses d'aquella gent que té una cosa o que té una altra.
0: Passa o què, Elisenda, això?
3: Jo en aquest cas soc de Vilaseca, un municipi molt turístic també, i on la tradició castellera, doncs, sí, o sigui, hi ha actuacions dels Xiquets de Valls documentades des de fa 50 anys, però la colla castellera com a tal és molt pobra. Llavors, aquí és un afegit, no?, que en un altre municipi potser és més senzill explicar-li a la gent que hi ha castells i que està bé anar-hi perquè t'ho passes bé, has de fer molta feina de vida social al municipi, no? I en el cas de Sitges jo crec que aquesta feina, doncs, té molt de recorregut i un cop has captat a la gent has de fer la feina per generar-los la necessitat i quedar-s'hi, perquè no et serveix de res formar un casteller, tenir-lo 2 anys, que et faci el 4 de 8 i tota la seva família en sec desaparegui. Vull dir, això és un tret al peu per poder mirar el futur, o sigui, tu el que has de fer és que la gent es multipliqui exponencialment, no que cada any perdis mitja temporada formant algú que saps que l'any que ve s'apuntarà al club de bitlles perquè li és igual fer castells que anar a jugar a petanca, no? Llavors, bueno, és una feina que tenim als municipis on per desgràcia, no, fer castells no és una cosa habitual.
0: Perquè a Vilafranca captar gent entenc que és fàcil, no? O no?
2: Ara és fàcil.
0: Ara.
2: Però vull dir que també hem tingut la nostra trajectòria. Jo quan vaig entrar a la colla érem 120 i hem fet coses, s'han anat fent mogudes, no sé, veig que ara aquí doncs, se n'estan fent, s'està fent una feina al Jo Jove, als instituts, això estàs posant llavors de gent que poder no t'entrarà directament, però d'aquí uns anys ells han après què són els castells, saben que hi ha una colla a Sitges, tinc ganes de fer-ne, tinc ganes de sociabilitzar, doncs sé on vaig, me'n vaig. Doncs nosaltres això ho vam fer, però ho vam fer el 2010, veiem que la colla se'ns havia fet gran, que no teníem gent jove i que la gent jove ens veia com una associació, l'associació és pels socis, no entrava la gent a la colla, això ho havíem de revertir. O sigui, el Figuerot, les colles que es deies no són llocs tancats, el problema és que quan més gent entri, millor, castells més grans fem. Llavors havíem de trobar una fórmula i vam fer el Jovert, que és doncs, anar als instituts, muntar-los un concurs, la rivalitat. Doncs és el que ha fet créixer els castells, els hi vam generar la rivalitat entre els instituts, vam començar el primer any, el 2010, que van participar 100 alumnes, i ara estem fent el Joberg, estan participant 1.200 alumnes, que això no vol dir que t'entra un 10%, serien 120 nanos cada vegada que fem, i no passa, però sí que ha obert les portes i veus que gent ve als assajos, gent jove que ve a mirar, gent jove que es troba allà, gent jove que es queda, i la colla doncs s'ha anat fent gran. Vull dir, ara nosaltres tenim unes mitjanes de 250 persones a l'assaig, però ja t'he dit que al principi érem 150, que vol dir que la mitjana devíem ser 60 a l'assaig. Doncs tot això és feina, ja quan la primera pregunta que he dit, doncs no és només una feina de la gent implicada que necessites aquest motor que ha d'assajar dia rere dia, que és el tronc, el pont de dalt, sinó que necessites doncs un equip directiu, una gent que treballi doncs perquè vingui més gent a la colla, perquè es comuniqui bé, que es parli de la colla, que surti més, això vol dir gent més gent que vindrà, vull dir que és una feina que s'ha anat fent mica a mica. Ara aquest problema no el tenim, per sort tenim molta gent, al contrari, hi ha unes franges d'edat doncs que ens costa gestionar-ho perquè ens han entrat una franja que són menors, això vol dir permisos d'autoritzacions dels pares, control quan fas les sortides perquè ja han fet, bueno, et genera uns altres problemes, però per sort de gent ara no en tenim. Ara sempre trobem que ens falta gent, o sigui, per fer un castell de 10 idoni serien 800-900 persones. Nosaltres a l'assaig, amb un assaig especial podem ser 650. Com ho fem? Doncs bueno, ja quan vagis a la plaça, colles amigues, afició, bueno, a moure, doncs, anunciar-ho, comunicació, faràs això, aquest castell, la gent va des per curiositat, per qualsevol cosa has de generar que et vingui la gent a la colla.
0: O sigui que per tal que la jove de Sitges tingui múscul, gent, es necessita això, que hi hagi, que se'n parli de la jove.
1: Sí, home, com al final és obvi, no? O sigui, com més se'n parli, més fàcil és que hi hagi moviment i que hi hagi gent que li agafi el cuquet, no? I que digui, va, vinga, va, vaig a, com deia el Toni, no? Potser vaig a veure què diuen aquests que estan fent ara, no? I bueno, jo, allà ja els hi demostrarem que va de veritat el que comuniquem.
0: I el Jojova, com ha funcionat?
1: Bé, estem contents, a veure, és el primer any que ho hem fet, és una feinada de por, però estem contents de com han respost els centres educatius i de com han respost els nanos. Crec que en general ha estat molt positiu i en general han quedat molt contents, tant professors, directius com els alumnes.
0: Quants nanos, quants adolescents, infants han participat? Més o menys,
1: A veure, eren del Vinyet una setantena, de l'escola Pia crec que més o menys també, i uns 150 en total, no?
0: 150, però 150-160.
1: Sí, Ricard, si tu tens comptat, no? Més o menys això, no?
0: 150-160 adolescents,
1: sí.
0: I d'aquests què? Heu pogut aconseguir captar algú?
1: Bueno, hi ha tres que sí que venen de manera bastant assídua a la colla, i hi ha altres que han anat venint algun dia i tal, cosa que, bueno, realment com a resultat estem contents, i també crec que estem molt contents de la imatge que s'ha donat i sobretot de poder transmetre el fet casteller a nanos de 15 anys en aquest cas, perquè ho hem fet a tercer d'ESO, i que realment ens hem adonat de que a nivell de cultura popular, ja no només de castell sinó en general sitgetana, anaven una mica més justos del que almenys tots ens imaginàvem. Vull dir,
0: sabien el que eren els castells o no?
1: Molta gent no sabia què eren els castells, però inclús la gran majoria no hi han sortit mai a Santa Tecla i tenien bastant de desconeixement de tot el que és la cultura popular de Sitges, que al final els que estem aquí ens pensem que tot Sitges sap el que són els gegants i sap de memòria les 36 hores de festa major, i no, hi ha uns Sitges que no en té ni puta idea.
0: I això per què? Perquè la gent de Sitges està marxant, perquè no pot pagar, per exemple, un lloguer o no es pot comprar una casa, per què?
1: Bueno, clar, el problema de la gentrificació que tenim ara mateix a Sitges evidentment és un tema molt, molt greu que ens està afectant de manera molt directa, ja no només els castells com a tal, que evidentment afecta ara i sobretot crec que afectarà a futures generacions, sinó crec que això acabarà arrossegant a totes les mostres de cultura popular o tot els Sitges que tots nosaltres hem viscut o hem crescut.
0: Perquè com està afectant aquesta falta d'habitatge o que la gent de Sitges no pugui viure a Sitges en la jove de Sitges, com està afectant ara?
1: Bé, jo crec que ara mateix la cosa que és, doncs, al final la gent jove no troben habitatges a Sitges i per tant han de marxar a altres pobles, doncs, si se'n van a Ribes, com molts coneguts o molts amics meus s'han hagut d'anar a Ribes, al final estàs a 5 minuts d'aquí, doncs bueno, pots continuar fent més o menys la vida aquí a Sitges i tot això, doncs, que això ja arribarà un moment en què en Ribes també serà inaccessible i llavors se n'aniran, doncs, a Vilafranca, al Vendrell o vés a saber on a viure, perquè ara mateix és inviable. Llavors, bueno, quan tu els hagis de dir que per venir a Saig 2-3 cops per setmana han de fer mitja hora d'anada, mitja hora de tornada i tot el que suposa, doncs evidentment costarà moltíssim més arrossegar gent. Però és que jo ja aniria més enllà, i abans ho comentava mentre estàvem sopant, hi haurà la següent generació que si els pares, si han nascut a, pues, això, Vilafranca, el Vendrell, jo què sé, per dir dos ciutats grans on el preu de l'habitatge és una mica més assequible, pues ja faran la vida social amb els seus amics allà i ja no baixaran a Sitges ni enlloc.
0: I expats venen a la jove a fer castells? Sí, expats, jo que sé, gent de Barcelona que ha vingut ara a viure a Sitges perquè sí.
1: Sí. O sigui, tenim varia gent, o sigui, vora 30 persones, si no
0: 30 Sant, persones, eh?
1: Santi que controla aquestes coses.
0: El Santi Terraza.
1: Vora 30 persones que així, expat, no? Que sí que venen, evidentment no és que si abans t'he dit que érem tants que 30 siguin experts, no, sinó que van venir, no? No són dels habituals 100%. Però bueno, però no és el mateix nivell de responsabilitat i sobretot almenys els que ens han arribat a nosaltres, també són, la majoria són d'una franja d'edat ja més elevada, són gent que evidentment vindran perquè s'ho passen bé, tot això, però fins i tot molta gent ja són directament gent ja jubilada, doncs han vingut aquí a acabar de viure la seva vida, no? I doncs venen aquí a fer el que els doni la gana, no els diguis tu ara que estiguin allà no sé quants dies per la setmana allà passant calor i suant allà al Palau, i et diran, hòstia, jo ara tinc una inauguració de no sé què i me'n vaig a fotre una copa de cava.
0: Això, Elisenda, per exemple, està passant en altres pobles una situació similar?
3: O... Jo amb el que deia ell, crec que fer castells és arrelar-te en un lloc, no? Al final, si tu vols que la colla tingui continuïtat, allò ha de ser un projecte no d'un any ni de dos, ha de ser que tu t'hi vegis amb un model de vida que sigui sostenible amb anar a la colla, no? Perquè quan hi ha tota aquesta rotació és el que, diguem, es perd molt de coneixement, o sigui, és com quan, no sé, o sigui, a les feines, no? Ara passa, si tu estàs 2 anys en una empresa i o n'estàs 20, doncs, home, tot el coneixement que tens acumulat i que pots traslladar als teus companys de feina o als teus companys de colla és molt diferent. Llavors, jo crec que aquí hi ha una cosa que és arrelar, perquè és una cosa molt sacrificada, però si ho fas part de la teva vida, al final no hi renunciaràs perquè és part de la teva vida. I l'altra és que agafar el cotxe per l'assaig ho pot fer un 40% de la colla. Hi ha un 60% que li farà mandra i no ho farà. Llavors, el local d'assaig ha de ser un lloc de pas que fins i tot diguis, mira, és que em costa el mateix anar al bar que anar al local, vaig al local, faig castells i després ja em faré la cervesa, no? Si tu no poses aquesta facilitat de circulació, els minyons quan van fer el local nou deien una cosa que eren les 5 portes, no? Que abans per entrar al pati d'assaig havies de passar 5 portes i ara simplement ho veus allà obert i ja entres, no? Llavors, sembla una tonteria, però no ho és, perquè fa molta mandra un divendres de març no anar a sopar amb els teus amics i anar a assaig, però si tu fas una cosa com un hàbit, doncs...
0: Per tant, el nou local de la jove de Sitges, creieu que ha de permetre consolidar aquesta colla de 8? Que voleu ser?
1: Sí, però abans faria un apunt, no? I que precisament abans ho estàvem comentant, no? El tema de la centralitat o no del local... Precisament el nou local que estem fent no estarà al centre i el d'ara el tenim al centre, però a Sitges almenys està passant una cosa, ara mateix l'altre dia l'Eco

0: a Sitges per venir aquí el Jàniors a fer una copa o per fer qualsevol cosa. Per què? Perquè la realitat social, desgraciadament, de Sitges ens està portant aquí. Dit això, ara em preguntaves el canvi de local. Jo crec que el canvi de local ha de ser el proper pas o el proper punt de revolució de la colla. És molt important que arribem en molt bones condicions en aquest moment, perquè crec que ha de ser un moment clau, i sí que ha de ser el pas que ens permeti pues fer aquest pas endavant, no? O un nou pas endavant per realment fer ja no només aquesta consolidació com a colla de vuit, o fins on realment la colla vulgui arribar.
1: Toni, tu has estat al Palau del Rei Moro?
2: Sí.
1: Què et sembla per assajar?
2: Home, és, o sigui, ho veia interessant perquè és el centre, és un edifici interessant també perquè és antic, no sé, amb els castells, les places així històriques són les que ve de gust fer castells, assajar doncs, el centre, però o sigui, al final les colles ens hem d'adaptar a la realitat de l'entorn, i la realitat aquí, per temes de pàrquing, per temes de que la gent s'anirà a viure fora, en aquest cas, o sigui, abans també ho parlàvem, a Igualada els hi va significar d'estar en un polígon, anar al centre d'Igualada, més o menys, que hagin tingut un gran creixement. En el vostre cas és al revés, perquè estar al centre ara és un inconvenient, perquè no es pot aparcar, l'edifici també és antic, és compartit, no? O sigui, a vegades has d'entrar i hi ha altres activitats entremig. En canvi, el local que fareu ara, entenc que és un local casteller, estarà situat en un lloc que per la gent que ve de fora podrà aparcar bé. O sigui, és una cosa que anirà a favor...
0: I per la gent d'aquí pots arribar caminant també tranquil·lament.
2: No sé on és.
1: O amb bici.
2: Que és una cosa que anirà a favor vostre, no? Deixar d'estar al centre. No?
1: Perquè, clar, entenc que serà un local pensat de 100% per poder assajar d'una manera... digna?
0: Sí.
1: O sigui, no sé si ara el Palau, també, perdó, he dit
0: també,
1: digna, però...
0: De manera digna,
1: no, evidentment, he dit jo la paraula...
0: No, realment és complicat, però perquè al final l'espai dona pel que dona, no? Una cosa molt senzilla d'entendre. Al final, amb aquest espai, per exemple, la xarxa que podem col·locar és una xarxa agafada als murs de la paret del Palau, que està allà lligada i tal. Clar, cada cop que hem de... Hi ha castells que no els podem fer amb xarxa, perquè la xarxa té els forats que té, hi ha castells que no entren en aquells forats, i després castells com l'he aixecat per sota, ni t'explico que no pots fer-ho a la xarxa, i després perquè, com deien abans, dins de la psicologia a l'hora de treballar castells, hi ha castells que és millor fer-los fora de la xarxa. Dit això, cada cop que hem de, a nivell de logística, cada cop que hem de ficar a treure la xarxa, és un merder de por. De fet, nosaltres quan planifiquem els assajos els planifiquem pensant en les proves que s'han de fer amb xarxa i les proves que s'han de fer sense, intentant fer un únic canvi de xarxa en tot l'assaig. Per què? Clar, al final això t'acaba condicionant tot. Pues jo què sé, hi ha proves com el 3 de 6 que t'ha aixecat per sota, que és una prova físicament exigent, però que l'acabem fent sempre a final d'assaig, perquè és el moment en què traiem la xarxa, perquè abans hem fet totes les proves de set netes o proves de castell de vuit sobre el peu, etc. Bueno, doncs això, que és una cosa senzilla i crec que fàcil d'entendre per tothom, és una de les limitacions que ara ens trobem, perquè al final si anem a la zona del pou, que ja és on podíem potser fer alguna prova sense xarxa, que algun cop ho hem fet, al final allò és perillós, perquè ja et fots una nata i o et menges el pou o et menges les escales de darrere. Llavors, bueno, això és com un exemple, no?, de diferents coses que a nivell de practicitat doncs anem una mica justos, per no dir que dies que som bastanta gent, allò és infumable. O sigui, no, és molt incòmode. Llavors, home, si volem créixer, volem ser més gent, si a aquests més gent és incòmode, home, doncs és com un contrasentit.
1: Bueno, això serà per tant un al·licient per consolidar aquesta colla de vuit, que no arribarà fins quan? Fins d'aquí 2 anys tranquil·lament, aquest nou local, no ho sabem això, no? El que us en teniu informació,
0: les,
1: no?
0: Les obres
1: en principi el setembre comença. I us han dit dia, data d'acabament o no?
0: Jo això no ho tinc calculat, però pel tipus d'obres jo dic més de la vessant professional, crec que uns 18 mesos, una cosa així.
1: 18 mesos,
0: Pel tipus d'obra, però això no sé exactament com està licitat ni com està pressupostat.
1: El concurs eren uns 20 mesos. Val.
0: En Sergi està més informat.
1: Bé, tenim pregunta del públic.

0: Hola, bona nit.
1: Buenas.
0: Aprofito que hi ha el micro per fer-vos tres preguntes que espero, no ho sé, aviam. La primera és des del punt de vista d'espectador. Quan feu les diades aquí al cap de la vila, com a espectador, considera que és un lloc bastant incòmode. Per què? Perquè es donen cinc carrers al centre de la vila i tothom circula per aquí i molta gent no sap ni que hi ha castells. Gent que va amb cotxets, amb criatures, amb el carret de la compra, turistes que no saben ni el que és, potser algú ens queda mirant, però molta gent no sap. O sigui, considero que el cap de la vila és un lloc incòmode per l'espectador per fer castells. Tenint en compte que tenim, per exemple, la plaça que ara s'està promocionant de, allà al baluart Vidal i Quadres, a la Torreta, seria un lloc magnífic i les postals, les imatges amb el mar de fons dels castells serien increïbles. Aquesta és una pregunta. L'altra pregunta és...
2: Però si et sembla, fem que la contesti o van relacionades?
0: Com vulgueu.
1: Sí, a veure, al cap de la vila. Bueno, vosaltres que... No, tu no has actuat. Tu que has actuat des de fora, potser tindrà una altra visió que almenys el que som d'aquí, que també ho tenim romantitzat. També t'ho he de dir. Jo almenys és la plaça on em sento més còmode fent castells, jo personalment. Una, perquè, doncs perquè és casa, entenc, però després també perquè una, la plaça és plana o gairebé plana i a més té els edificis prou a prop. Això et dona, quan estàs fent castells, una tranquil·litat i unes referències que t'està ajudant molt. Per exemple, la plaça que ara comentaves allà a la Torreta, amb el mar de fons, tot això, al final hi ha un punt on la visió és infinita. Això quan estàs a baix no tant, o fins i tot jo que pujo segons, però la canalla, si ha d'estar creuant a tants metres d'altura i després la visió no tens cap límit, home, fa una mica de iuio. I llavors fa que no et puguis concentrar en el 100%. Dins de Sitges, molts cops hem estat mirant fins i tot altres places, no tant per les actuacions principals, que com dic, bueno, almenys els que estem a la colla crec que ho tenim molt... molt romantitzat al cap de la vila i vaja, jo, sí, per mi personalment és la millor plaça per actuar del poble. Ens ha costat molt trobar altres ubicacions per poder fer castells, perquè l'altra que per exemple fem també castells grans, que és a l'Ajuntament, és complicat per la pendent que té la plaça. De fet, l'any passat que vam anar allà a fer el 3 i el 4 de 8 per l'actuació de Festa Major, vam abans, dos assajos abans, aprofitant que estàvem al Pau del Rei Moro, vam anar a fer les proves del 3 i del 4 de 8 a la plaça de l'Ajuntament per poder veure les pendents de la plaça, a veure com ens col·locàvem, com ens ubicàvem. O sigui, al final va ser una feina extra important i de fet la regla que queda a la part de baix molt més reforçada, bueno, un seguit de coses que evidentment es poden fer però que dificulten més els castells.
0: Donem la benvinguda al pandonista Joan Roca. L'altra pregunta era... Perdona, se m'ha anat el cel. Què suposa per les colles castelleres ser patrimoni immaterial de la humanitat?
3: Vosaltres? Home, ens ha situat no només això, o sigui, va coincidir amb que es va posar més o menys, no? Amb una diferència d'anys quan es va posar el casc. Ens va fer passar de ser una mica els brutos i animalots que feien castells allà i que arriscaven i tal, com una activitat doncs més moderna, més respectada per la gent. Ja us dic, el casc i tant això, declarats patrimoni material de la humanitat, sembla que sigui una cosa doncs hosti, més respectada, més sèria. No sé, la sensació que tens amb el públic, jo vull dir, fent castells i tal, ja no ens veien tant com això que et dic, hosti, aquests tios que posen nens allà dalt i tal, com una activitat ja doncs, que s'ha tornat doncs, ja amb un símbol del país.
0: I la tercera pregunta ja és que sempre he tingut curiositat per saber per què la colla de Sitges, la jove de Sitges, porta el color grana com a color de la camisa.
1: Això li hauries de preguntar a algun dels fundadors de la colla, jo no hi era en aquell moment. El que jo sé és que es va votar entre diferents opcions i es va decidir aquest per assemblea.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé. Alguna altra pregunta o què? Entre el públic. En tot cas, per anar acabant i tornant al títol de la xerrada, que era si és possible consolidar una colla de 8 a Sitges amb la jove, heu anat parlant que per poder consolidar una colla de 8 a Sitges es necessita gent, una bona tècnica, amb una bona junta directiva, per entendre'ns, i que el municipi se'n parli, que es parli de la colla. Algun element més que considereu?
3: És que ha sortit tot durant la,
2: sí, no?
3: La xerrada.
2: No, estava...
3: Llavors jo el que diria que per tot el que ha sortit, per tot el que ha sortit, o sigui, la pregunta és si es pot consolidar, jo diria que ja la respon la colla. S'ha consolidat, o sigui, estem en un segon any, o sigui, després d'un any que han fet, vam fer 7 quadres de 8, 2 tresos descarregats i 2 carregats, amb tots els problemes, porten 3 quadres de 8. Això vol dir que s'han consolidat amb els castells de 8. Vull dir, amb totes les dificultats i tot, no és flor d'un any, sinó que aquest any tornen a estar aquí, ell ja està dient que estan assajant el 3 de 8, la torre de 7, la torre, els hi ha passat a colles com la jove de Tarragona que et fa castells de 10, que algun cop feina tenien a fer la torre 8 i t'estaven fent el 5 de 9, saps? Vull dir que és un problema puntual que ja el tenen localitzat, és el pom de dalt, vull dir, però estan fent castells de 8, sí que es pot, perquè ja ho estan demostrant que estan consolidats en els castells de 8.
4: I crec que quan estàs en el bon moment, ara vaig ser una mica pessimista, no? Però els castells són un cicle i sobretot en aquestes colles on estàs explorant instal·lar-te en un nou estadi, has de preparar la teva gent perquè quan no et surtin les coses ningú abandoni el vaixell, no? Com ara que estàs en un bon moment, anem a generar una necessitat de quedar-nos a la colla i de fer que passi el que passi, i si comencem la temporada i tot aquell 4 de 8, 3 de 8 no surt de cap manera, que la gent no abandoni, perquè els primers mesos de temporada són claus per poder recuperar el que, pel que sigui, has perdut o fer 3 passes enrere, no? I llavors aquí és on tu has de fer les passes el més sòlides que puguis, amb fidelitat sobretot a la teva gent, perquè com més dura sigui la pedra, si ve una tempesta, doncs menys es pelarà, saps?
2: I Marc, per tancar.
1: Sí, a veure, a mi em pregunta si com a colla, no? si podem consolidar com a colla de 8, et diria evidentment que sí, no? Vull dir, tenim una gent que porta 2 anys trencant sostres, doncs evidentment que creurem bé fins a la mort. Dit això, com ara dèieu, aquí lo important és per mi aquest canvi de mentalitat i canvi d'estructura. Ja no es tracta únicament, o sigui, ser colla de 8 no es tracta únicament de fer castells de 8, es tracta d'algú molt més, no? És tenir doncs una estructura de colla per ser colla de 8, no? I una mica el que deia l'Elisenda, si hi ha un moment en què potser els castells no surten, però que tota la resta de l'estructura sigui de colla de 8. Vale, això vol dir doncs, des de les juntes administratives, des de les juntes tècniques, tot, que tot estigui enfocat cap a aquest objectiu. I bé, a mi el que m'agradaria, com ja he dit al principi, no? És que aquest 4 de 8 esdevingui el que durant els 32 anys anteriors de la colla era el 5 de 7, no? aquest castell bandera, aquest castell, avui mateix repassava dades, no? El 5 de 7 portem 84 seguits descarregats. Des d'una caiguda tonta que vam tenir el 2012 allà al cap de la vila. Un castell que al final et serveix per tot, et serveix per cada bé, et serveix per a partir d'aquell castell créixer, no? Evidentment, doncs castells com el 5 de 7, com el 7 de 7, són castells que teníem més de consolidat des de fa molts anys, que al final, quan tens algun problema, al final no deixa de ser un accident. Vale? Doncs tocava ja... No, era una colla precisament, crec jo, ara m'estic fotent un rotllo de por, era una colla precisament que l'avantatge o el problema que teníem és que era una colla molt lineal. O sigui, hem estat durant molts anys una colla superlineal. Per què? Perquè el 5 de 7 sempre n'hem fet un munt per temporada. Castells com el 7 de 7 no et suposen cap dificultat, al final l'assages un parell de dies abans, reportes el pas i el descarregues. Però, en canvi, teníem aquesta dificultat a l'hora d'anar a fer els castells de 8. Llavors, el que necessitem és fer aquest pas endavant. Necessitem consolidar-nos com a colla de 8 per poder mirar més endavant fins on calgui. Jo és el que deia, jo amb tota aquesta gent amb tot el que m'han demostrat aquests anys, estic seguríssim que són capaços de tot. Ara toca demostrar-ho tècnicament, administrativament, hem arribat on hem arribat, ara toca doncs, consolidar-ho.
2: Doncs que així sigui, esperem que així sigui. Molta sort i moltes gràcies als tres per avui estar aquí a aquesta xerrada de Festa Major del Genius Bar 2026.
5: Doncs abans d'acabar, aprofito com sempre recordar, bueno, recordar i agrair sobretot, ells en són testimonis dels patrocinadors que tenim del restaurant La Salseta. Aprofitem que està el Toni aquí, moltes gràcies. A l'Eco de Sitges, que també està en Salero aquí. El Joan Pros, els mandos que fa que això s'escolti també. I en Vicenç Murano, Ràdio Maricel, que demà aquesta xerrada la podreu escoltar íntegrament a partir de les... Vicenç? Quarts d'onze. Després de les notícies de les 10, podeu escoltar la xerrada. I res, també com sempre, doncs el nostre detallet pels ponents de la xerrada, un any més del Mil Estels, vale? De l'Anna Sánchez, que ens ha fet un... Bueno, ara algú ens ho ensenyarà, no? Bueno, per res, comencem per l'Elisenda. Moltes gràcies per haver vingut. Res, si, bueno, si no, ara us explicarem el que és. Pel Toni també, no és que siguin personalitzats, però bueno, una mica són coses més genèriques. Pel Marc, que avui jugava a casa, però bueno, normal. Això ja saps de què baixa.
1: Ja.
5: I el nostre, bé, ja ho heu vist, això és un... És un bolset per anar per Festa Major, amb tot el look de la festa. Per ficar, bueno, el mòbil, es pot fer tres posicions, es pot ficar tant de ronyonera, bolset, per ficar el mòbil, per ficar el tabac, si, millor que no fumeu, però si fumeu, per ficar això, les monedetes, per si... El del Marc, sí, que sabem que és bastoner. No hem tingut temps de fer model casteller, però bueno, carretilles n'hi ha a tots els pobles, llavors... I l'amic Sergi ja, que s'ha consolidat aquí com el moderador de la casa. Moltes gràcies. Res, recordar-vos a tots que bueno, aquest enguany per motius d'agenda serà l'única xerrada que fem aquest any, perquè la següent ja ens anàvem el dia 20, ens ha fallat un ponent, hi ha orquestra al passeig, ja, bueno, ja comença el 19, com sabeu, ja amb el preu comença la festa. Però us convidem a venir el divendres 19 a l'acabar... divendres 19? No, perdó, divendres 21, divendres 21, que fan a la plaça, no sé què fan, a l'acabar aquí a les 11:59 de la nit, perquè si no em diríeu, no, que ja és dissabte, no. Pues divendres a les 11:59 de la nit, el grup Ramblers ens portarà aquí a Ritme de Jazz totes les cançons de Festa Major. Vale, esteu convidats a venir. Doncs ja està, com que és la primera i última xerrada, desitjar-vos a tots, bueno, sobretot molt bons castells, els xiquets de Vilaseca, els castellers de Vilafranca, com no la jove de Sitges, i a tots vosaltres res, porteu-vos bé i molt bona Festa Major a tots.

En acabar aquesta xerrada hem recuperat aquesta versió del Toc de Castells de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que es va interpretar al Teatre del Liceu amb motiu del 75è aniversari de la colla castellera de Vilafranca, dels castellers de Vilafranca.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Acomiadat amb el Pilar de Set. En aquest cas, no ha estat el dia de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6, amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
2: I el Cerdanya Film Festival ja ha fet pública la llista de premiats d'aquesta edició amb Femení Singular, de Xavi Puebla, com a guanyador del premi al millor llargmetratge. En la categoria de curtmetratges s'han reconegut tres obres que, a més, aconsegueixen la preselecció pels Premis Goya. Són Ningú Borda, de Julia Colwell, premiat com a millor curtmetratge de ficció espanyola, Bobs, de Júlia Marcó, com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés G. Aparicio, com a millor curtmetratge documental. El festival també ha distingit altres treballs i professionals, entre els quals hi ha Emma Vilarasau i Milo Taboada, premiats per les seves interpretacions. Tot i haver anunciat ja els guardons, el Cerdanya Film Festival encara manté part de la programació durant els pròxims dies i l'organització preveu tancar aquesta edició amb prop de 8.000 espectadors. Esports. Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral. Bona nit.
3: Bona nit. Avui ha començat la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el segon partit de la jornada, Sevilla-Rayo Vallecano. El primer minut del temps afegit de la primera meitat, Sevilla 0, Rayo 1. El gol l'ha fet Álvaro García al minut 3. També avui s'ha disputat l'Alavés 3, Getafe 0, tot just abans d'aquest partit. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic Manolo González.
4: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguen minuts. A partir d'aquí la realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: D'altra banda, el Barça ja és a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric, Joan Garcia, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Avui, d'altra banda, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició per les seves xarxes socials.
6: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
3: Mentrestant, ja ha acabat la penúltima jornada de l'Europeu Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils, ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps d'aquesta mateixa prova i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa Miguel Pérez Godoy i César Castro. Aquesta tarda, també el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat 7è a la final dels 200 metres papallona. La nadadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena, i Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, no s'ha classificat per la final masculina de la mateixa prova. Parlem ara de l'altre europeu que s'està disputant aquests dies, el d'atletisme, a Birmingham, a Anglaterra. La catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021.
7: Sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja. La verdad que muy bien.
3: D'altra banda, el reusenc Abdesamat Oukelfen ha acabat setè. La prova dels 10.000 metres, el reusenc ha parlat als micròfons de Teledeporte, està decebut.
8: Yo solo, arreando por grupo, he optado por intentar estar entre los 5 mejores. He perdido la sexta posición a falta de 50 metros. Bueno, la verdad que es una impotencia, ¿no? No quiero decir que esté contento, porque creo que valgo mucho más hoy. El trabajo que he hecho hasta ahora ha sido muy bueno.
3: Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana en aquests europeus d'atletisme, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, la medalla d'or, l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Després de la prova ho ha valorat el portal Carrer Lliure.
9: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripció una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
3: I la segona medalla catalana del campionat se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató.
10: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
3: La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La també catalana Laura Monge ha acabat onzena. I un últim apunt, tornem al futbol, perquè el derbi català de pretemporada entre l'Espanyol femení i el Badalona Women ha acabat amb victòria de les blanquiblaves per 1-0. L'únic gol del partit l'ha fet Clàudia Iglesias Bicho. I el Barça femení també ha jugat un amistós a la ciutat esportiva del Manchester City, ha acabat 2-2 amb gols de Graham i Vicky López.

0: Ara són 10:45 de la nit i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Dues persones han mort i dues més menors d'edat han resultat ferides en una rierada que ha provocat una esllavissada de terres a prop de Pontferrada, a Lleó. Els equips d'emergències continuen treballant a la zona per comprovar si hi ha més persones afectades. I tarda de tempestes importants també en alguns punts del país de Catalunya. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi pugui haver tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions han estat al Ripollès, a Osona, a l'Anoia i al Bages. I el Marroc assegura que ha interceptat 300 migrants quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i que han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquesta possible nova entrada massiva de migrants. A més, avui també és notícia que la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat Info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona al seu país. A més, des d'ara i fins a les 11, també destacarem que avui també fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a una base militar d'Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però que no ha tingut continuïtat. A més, explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu i tornarem a treure el cap a la Bisbal del Penedès, on hi ha en marxa la Diada Castellera de la seva festa major. De fet, aquesta diada ha acabat ja i ha explicarem com ha anat. I pel que fa als esports, què destaquem, Oriol?
1: Que el Barça ja és a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. També tenim en joc el segon partit de la primera jornada de Lliga, el descans Sevilla 0, Rayo 1, i demà l'Espanyol debutarà a la Lliga.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord, en sorgeixen algunes a la meitat sud del país que poden ser localment fortes però força menys extenses. A la nit s'hauran desfet, demà esperem un dia amb temperatures semblants, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i també al Prepirineu. Els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com inundacions, sanejaments i arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades i la Nacional 260 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Les tempestes es desplacen cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins a la mitjanit. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. A València s'ha hagut de desallotjar una església per la caiguda d'un llamp que ha generat una fumera molt densa. Però sobretot a aquesta hora el que estem és pendents de Pontferrada. Dues persones han mort i dues més menors d'edat han resultat ferides en una rierada que ha provocat una esllavissada de terres. Això ha sigut a Lleó. La rierada ha passat cap a 8:15 enmig d'una tempesta molt intensa i podria haver diverses persones desaparegudes que els equips d'emergències estan intentant localitzar. De moment, però, no se sap l'estat dels dos ferits ni tampoc el nombre total de persones que hi pugui haver afectades.
2: 3cat Info. 3cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força, ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. En tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Oujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin el seu país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual s'ha enfortit durant aquest temps, està fortament armat i no té contestació interna. Els intents de modernitzar-se estan afectant l'economia, però en drets humans, sobretot els de la dona, hi ha hagut un fort retrocés. És un reportatge del Nando Zanoguera amb el muntatge de Marçal Toro.
6: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
7: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
6: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
8: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
9: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
8: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
6: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
8: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
6: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.
10: L'accés és només una part de la crisi.
9: Odaja Berian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
10: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
6: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen dos socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
8: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. Tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: I 11 persones han mort i una vintena han resultat ferides en els atacs d'avui al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha almenys 3 nens. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hamas, de Hezbollah, volíem dir. En un segon atac, 4 persones han mort a la ciutat de Deir al-Arani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto al foc, recordem, preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Itàlia. I avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
11: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
12: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
13: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
11: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
14: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
11: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres per modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'Estat espanyol, del 1855, però també el Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
15: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres per millorar els paviments, la il·luminació o bé la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paniquer, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
16: L'estació, finalment, és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, a Sants, a Sant Feliu de Llobregat i a Montcada i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més.
2: El temps.
0: Són 3:15 de la nit. Actualitzem la previsió amb el Francesc Mauri.
17: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de 3:15 de la nit a la urbanització de les Masies Catalanes entre l'Albiol, el Baix Camp i l'Alcover, a l'Alt Camp. Hi ha preocupació pel drenatge incorrecte d'una central fotovoltaica instal·lada a tocar de les cases que la tardor passava ja que la tardor passada ja va provocar inundacions. Ara els veïns temen que se'n repeteixi una situació semblant quan arribi la temporada d'aiguats. Ens ho explica des de l'Albiol Arnau Martínez Teruel.
18: L'Agència Catalana de l'Aigua considera que un any després les solucions proposades pels promotors de la central fotovoltaica no són suficients. Davant aquest escenari, els veïns han traslladat la seva preocupació per noves inundacions a diverses administracions públiques, però cap ha donat resposta. Aurelio Hernández, des del president de l'Associació de Propietaris, Masies Alcover.
19: Que nos sentimos como ignorados. A ver, vamos a ser, pensando bien, que se están estudiando el tema, pero podían tener la delicadeza o el respeto ciudadano de informar de cómo están los trámites y cómo, qué medidas proponen para una solución efectiva.
18: L'alcalde de l'Albiol, Andreu Carrasco, explica que no tenen constància de cap informe de l'ACA i assenyala que un municipi de 500 habitants no té recursos suficients per fer front a una situació com aquesta.
20: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, perdó, de que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
18: Al setembre, l'Ajuntament de l'Albiol i els tècnics de l'ACA es reuniran per abordar el problema.
2: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
21: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
22: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
21: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
23: Els primers aguacatis que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era sud-americà, este va ser el primer que va plantar aguacatis. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacatis. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir que l'aguacate podria ser una solució, i mira.
24: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys, i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
1: El bocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
21: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals del bocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
3: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercador internacional. I després nosaltres ens preocupem i veiem com aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
21: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
3: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistes, grups paramilitares armats. La gent ja no vol viure en aquests territoris perquè és difícil per temes de seguretat. Vendo barato, aparecen de la nada gent que quiere comprar i després aparecen estas multinacionales, compran todos esos, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenomen de la llegada de esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Són tots per l'exportació, però els efectes de cultivar-ne els pateixen ells.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat ni sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen l'aigua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Esports.
3: Fins les 11 de la nit amb l'Oriol Corral. Bona nit.
4: Bona nit. Ja tenim en joc la Lliga de Primera Divisió. Avui ha començat la primera jornada. En directe, al segon partit, Sevilla-Rayo. Ara mateix, al minut 52 de partit, Sevilla 0, Rayo 1, amb un penal favorable a l'equip local, a l'equip andalús, que llançarà ara mateix a Guridi, llançarà amb la cama esquerra i farà l'empat. Sevilla 1, Rayo 2, al minut 52. També avui s'ha disputat l'Alavés 3, Getafe 0. Demà debutarà l'Espanyol. Ho farà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic Manolo González.
5: La pretemporada jo és que no em refio mai, però no d'ara, des dels anys que porto entrenant, juvenils, primera catalana, tercera edició, segona B, no pots refiar mai, perquè sembla que arribes bé, jo sempre me'n recordo també del primer any de la Muntanyesa, que fem una pretemporada bona, arriba el primer partit de Lliga i perdem 0-3 amb el Castelldefels, per dir alguna cosa. I dius, hòstia, esto com va? I venien d'una pretemporada de puta mare, llavors. S'ha de tenir en compte perquè és com el jugador que entrena molt bé i arriba al partit i no és tan bo com quan entrena.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem ara del Barça, perquè ja és a Suïssa per jugar demà un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni tampoc Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I avui el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició del Barça.
6: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
4: D'altra banda, ja ha finalitzat la penúltima jornada de l'Europeu de Natació de París. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició la final del 4x200 metres lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Més informació de l'Europeu de Natació. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, però en la mateixa prova ha fet el millor temps i ha batut el rècord del campionat d'Europa. També aquesta tarda, el nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat setè a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena. I Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, no s'ha classificat per la final masculina de la mateixa prova.
2: 3CAT Info.
4: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la catalana Maria Vicente ha tancat en vuitena posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021.
7: Sabía que era la italiana la que de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto. Y yo, ja. La verdad que muy bien.
4: D'altra banda, també disputat aquesta nit, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat en setena posició dels 10.000 metres. Està decebut, ho explica Teledeporte.
8: Yo solo arreando por grupo he optado por intentar estar entre los 5 mejores. He perdido la sexta posición a falta de 50 metros. Bueno, la verdad que es una impotencia, ¿no? No quiero decir que esté contento, porque creo que valgo mucho más hoy. El trabajo que he hecho hasta ahora ha sido muy bueno.
4: Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, totes dues en la disciplina de marxa. La primera, d'or, l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar... Em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
4: I la segona medalla se l'ha penjada Raquel González, de bronze.
10: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus cinquens europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
4: La marxadora maresmenca l'ha aconseguit a la marató de marxa.
2: Tresca Info.

Bona nit, són les 11. Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies.

0: vent i pedra han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
1: Esports.
0: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
1: 3cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
1: 3cat Info. 3cat Info.
0: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a l'emigració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giralt Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fer-se junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que de

0: defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
1: Se movía las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
2: Estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1:00 a.m. notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
3: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
4: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
5: Yo no me salí para nada, yo en el barco he estado nada más.
0: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
7: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de su frente y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
0: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
8: 3CAT Info. 3CAT.info.
0: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar el final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
9: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
0: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
10: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
0: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
11: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
0: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
8: 3CAT Info.
0: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
12: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de Set. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
0: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
8: El temps.
0: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
13: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
14: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
16: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava sociologia de l'educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
17: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
0: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor, arreu del país denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
18: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
0: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
19: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
0: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
20: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
21: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de la Plec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa plega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. La Plec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de la Plec Internacional.
22: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
23: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
24: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
25: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
24: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió. Aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
24: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
2: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
24: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
8: 3CAT Info.
24: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons, ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
24: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
4: Sí, veía que, sabía que era la italiana de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, ja, la verdad que muy bien.
24: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat setè la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Soler correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. A l'europeu de natació de París aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en setena posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
0: 12:45.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el Premi Fipresi de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge el Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giralrobert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a la xarxa. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujaví, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit, i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un antiguo movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Calamarsal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plan Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. Els talibans tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional, perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són 3:15, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confia en superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició, en part, amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això, poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No n'igual, de la manera que sigui, bueno, que s'hagin d'apretar, perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn, que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
19: Seguretat privada, que abans tenien principalment per garantir o per ficar una una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
18: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
20: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
21: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè, d'alguna manera, aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
20: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
21: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
20: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
0: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem, del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
22: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
23: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
24: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, als objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també en les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
6: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
1: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
2: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
1: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 gols de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
3: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
4: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
1: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unahi, que va arribar tard pel Mundial.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat de la seva tàctica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató a 9:15 quan passin 10 minuts de les 10 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà a les sèries del 400 a 9:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení i quan faltin 10 per les 11, Luca Huck és convocat pels 4x100 masculins.
6: Tresca Info.

0: Són les 12.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment.

0: denuncia a 3Cat Info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura popular i tradicional catalana.
1: Esports.
0: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a l'emigració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giralt Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujaví, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora.

0: Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
1: Se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio.
2: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la una de la mañana notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
3: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
4: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
5: Yo no me he salido para nada, yo en el barco he estado nada más.
0: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una cinquantena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
7: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
0: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi, a les Penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar el final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN. Allò que per a ells suposa recuperar la independència.
9: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
0: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
10: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
0: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
11: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. Tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
0: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, feia 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
8: 3CAT Info.
0: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4-9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
12: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4-9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortida el 3-9 i a la tercera ronda el 2-9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4-9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5-9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4-9 amb les manilles del 4-10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5-9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4-9, el 4-8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5-8, el 4-9, el 4-8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3-8, el 4-8 amb l'agulla, el 4-8 i el Pilar de 7 carregat.
0: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
8: El temps.
0: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
13: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
14: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
16: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava Sociologia de l'Educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de l'UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
17: Cal destacar la nostra millora enorme amb impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
0: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
18: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
0: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
19: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
0: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se a les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del servei d'estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
20: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
21: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. A Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
22: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
23: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
24: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
25: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
24: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, l'Olmo Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 2:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
1: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
24: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
2: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
24: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
8: 3CAT Info.
24: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1 hora 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar... Em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
24: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
4: Sí, veia que, o sea, sabia que era la italiana la que, de las que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. Y he visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho, por un punto. Y yo, la verdad que muy bien.
24: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat 7è la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Xulé correrà la marató a 8:45 a.m. i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Shakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 a.m. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4% estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4% estils masculins.
8: 3CAT Info. Són 1:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi FIPRESI, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogor a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, de moment, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a la xarxa. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabi, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit, i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. Els talibans tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional, perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant el setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són tres quarts, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició, en part, amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això. Poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No n'hi igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
19: Seguretat privada, que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
18: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
20: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
21: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
20: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
21: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
20: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
0: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem, del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
22: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels combois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
23: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
24: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, que com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
6: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
1: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
2: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
1: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Drkušić, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 gols de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
3: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
4: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
1: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató. A 9:15 del matí, quan passin 10 minuts de les 10, ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:15 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení i quan faltin 10 per les 11, Luca Hug és convocat pels 4x100 masculins.
6: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Es la una.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense

0: popular i tradicional catalana.
1: Esports.
0: Oriol Corral, què tenim?
2: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 2026-2027. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Flick ja tindrà els mundialistes disponibles menys Pedri i Gavi. I a l'europeu d'atletisme, Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató, els dos en la disciplina de marxa.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui s'imposarà la xafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. Aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda algunes tempestes també al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i us estaré acompanyant mentre repassem l'actualitat durant aquesta pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Comencem posant el focus a Ceuta, on les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i també asseguren que han detingut 61 persones acusades d'incitar a l'emigració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i també ha utilitzat gasos lacrimògens per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera, això sí, es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació, per això, es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giralt Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a les xarxes. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujabí, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte. Vam fer-se junts, em va donar diners, i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Seguim parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta perquè el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i també diu que buscaran una solució. Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat cap a 7:45 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar, això sí, víctimes. També hi ha dificultats per circular per les carreteres d'aquesta zona i algunes de les localitats han quedat incomunicades. I a casa nostra, els bombers a Catalunya han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergència ha gestionat 157 trucades. Al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. I el al País Valencià s'han acumulat

0: més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància. I s'han desbordat els barrancs també d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada que s'hi havia provocat. I ara anem cap a Granada, on el terratrèmol que s'ha provocat aquesta passada matinada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments d'aquestes localitats afectades. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, per despreniments de pedres de les teulades i també per algunes esquerdes que s'han produït als edificis. El sisme, de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat de Lendín, ha durat uns 8 segons. Alguns dels veïns d'aquestes zones afectades expliquen com han viscut aquest sisme.
1: Se movían las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
2: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la una de la mañana nos damos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
3: Temblaba todo, toda la casa estaba temblando.
4: La cama empezó a temblar, todos los cuadros se movían, 8 segundos ponen, pero en vivo parecía 15 segundos o 20 segundos.
5: Yo no me salí para nada, yo en el barco he estado nada más.
0: En les hores posteriors s'han registrat més de 60 rèpliques. La majoria, això sí, a l'àrea metropolitana de Granada, tot i que també s'han notat els tremolors en altres províncies andaluses. El servei d'emergències ha rebut més de 500 trucades durant tota la jornada. L'últim balanç provisional, ara anem cap a Indonèsia, del terratrèmol, que també va succeir aquesta passada matinada, és d'una 50ena de morts en aquest país asiàtic. Nombrosos ferits també i gairebé 2.000 evacuats. El sisme, d'una magnitud de 7,7, ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que ha hagut de marxar ràpidament de casa seva, com ens explica.
6: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Després d'aquest primer sisme hi ha hagut diverses rèpliques, això sí, sense víctimes. Els equips de rescat continuen treballant en aquestes zones afectades. I tornem a l'estat, on el foc de niebla a Huelva continua evolucionant favorablement i aquest dissabte han pogut tornar a casa seva prop de 150 persones. A més, s'han pogut flexibilitzar també els talls de les carreteres afectades pel foc i s'han habilitat diversos punts de pas per a les persones desallotjades que poden tornar als seus municipis. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
7: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de su frente y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas.
0: Aquest foc de niebla, que ha afectat unes 38.000 hectàrees, ja està perimetrat a hores d'ara. Pel que fa a l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte, el govern d'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. 4 minuts i arribarem a un quart. Obrim plana internacional.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i també millors relacions diplomàtiques. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar al final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per a ells suposa recuperar la independència.
9: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
0: El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que va estar al poder del 1996 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que a la pràctica se les exclou del sistema i fins i tot de l'accés a la sanitat.
10: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
0: L'Afganistan es va enfortir amb l'ocupació nord-americana i actualment no té contestació interna. La periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, excorresponsal al País, preveu que al règim li queda una llarga vida.
11: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganeses se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar tant si l'agrada com si no, el règim dels talibans per pura supervivència.
0: Ara fa 5 anys el president afganès va fugir de Kabul coincidint amb l'entrada dels talibans a la capital i la retirada de tropes dels Estats Units i l'OTAN. Es va posar així, fi a 2 dècades d'ocupació i de governs prooccidentals.
8: 3CAT Info.
0: I a casa nostra, la colla Joves Xiquets de Valls ha descarregat el 4-9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. Anem cap a la Bisbal amb en Josep Almirall.
12: Una colla joves platòrica que ha descarregat un 4-9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3-9 i a la tercera ronda el 2-9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb 2 gamma extra, el 4-9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5-9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4-9 amb les manilles del 4-10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5-9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4-9, el 4-8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del Doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5-8, el 4-9, el 4-8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3-8, el 4-8 amb l'agulla, el 4-8 i el Pilar de 7 carregat.
0: I ara és un quart, moment que aprofitem per actualitzar la previsió del temps.
8: El temps.
0: I ho fem de la mà d'en Francesc Mauri.
13: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda d'alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
14: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continuem amb el repàs de l'actualitat. 11 persones mortes i una vintena de ferides en atacs al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto el foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. I després, en un segon atac, 4 persones més han mort a la ciutat de Deir, al Zahrani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto el foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I al Regne Unit hi ha commoció per la mort de Jason Ardai, el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar el seu cos sense vida al seu pis de Londres i investiga les circumstàncies de la seva mort. El mateix primer ministre britànic, Andy Barham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
16: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
0: Jason Ardai, de 41 anys, ensenyava sociologia de l'educació a la prestigiosa Universitat de Cambridge des del 2023. Segons la seva biografia pública, era un exemple de superació personal, perquè de nen li van diagnosticar una modalitat d'autisme que no li va permetre parlar fins als 11 anys, ni llegir ni escriure fins als 18. El docent sempre va negar haver comès plagi, si bé va reconèixer errors a la seva tesi derivats del seu trastorn. I a casa nostra, la Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Xangai, el més important a nivell internacional. És l'única universitat de tot l'estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals també hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
17: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
0: El rànquing de Xangai estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes, Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I atenció, perquè amb les altes temperatures d'aquests dies, aquesta notícia guanya especial interès. Les entitats que tenen persones sense sostre reclamen que hi hagi refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu, com deien, en què s'han repetit les onades de calor arreu del país, denuncien que les persones sense llar són un dels col·lectius més vulnerables i sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació a causa de la seva condició. Per això, des de la Fundació Arrels, la responsable de l'equip de carrer, Sara Girón, reclama espais específics per a aquestes persones.
18: S'han d'obrir refugis específics per persones sense llar, on ja no sense treballar des d'aquesta mirada de prejudici, no? Hi ha moltes persones en situació de sense llar que sí que poden fer ús ordinari d'una biblioteca o d'un centre cívic i tot està bé, però hi ha persones que tenen altes vulnerabilitats o que tenen situacions més, de més complexitat que requereixen un perfil professional d'acompanyament.
0: Una demanda que també fan des del centre d'acollida CIS. Lara Brogni n'és la directora.
19: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
0: Totes dues entitats també lamenten que ordenances municipals, com la de Barcelona, multin aquestes persones per rentar-se les fonts i denuncien que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Segons Arrels, les persones sense llar viuen 25 anys menys que la majoria de la població i 4 de cada 10 tenen una malaltia crònica. I un 15% dels turistes estrangers que viuen una onada de calor a Espanya asseguren que no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com ara l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors responsables d'aquest informe, David César Heyman.
20: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'Arc Mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per a les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
21: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: Recordem que el turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol. I abans dels esports, cultura. Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana de manera internacional. La iniciativa aplega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i també generar vincles amb les cultures locals. El president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
22: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: El programa inclou un ampli programa d'activitats i participaran 11 colles de gegants, 5 grups de sardanes, diverses colles castelleres, 4 agrupacions de bastoners i 3 formacions musicals. I ara, actualitat esportiva.
23: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
24: L'Espanyol debuta a la Lliga aquesta temporada, aquest diumenge. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti la Lliga.
25: La Lliga, a la Lliga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
24: El primer pas per Manolo és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Derkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió, aquest dissabte, l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe al partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, l'Olmo Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casador o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
26: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores
1: ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
24: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
2: Es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
24: L'última incorporació, Unai Hernández, no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unai, que va arribar tard pel Mundial.
8: 3CAT Info.
24: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
24: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. I també dissabte la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Parla de la seva participació a Teledeporte.
4: Sí, veia que, o sea, sabia que era la italiana de les que iba por detrás, la que más posibilidades tenía. He visto que iba rápido y digo, venga, sigue. Y bueno, justo hemos llegado a meta y me ha dicho por un punto. Y yo, la verdad que muy bien.
24: El reusenc Abdesamat Ujelfen ha acabat 7è la prova dels 10.000 metres i aquest diumenge Meritxell Xulé correrà la marató a 8:45 del matí i quan passin 10 minuts de les 9 ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. A l'Europeu de Natació de París aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. El català Anil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, a la mateixa prova, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 9:45 del matí. A 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estils femení. Quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck està entre els convocats pels 4x100 estils masculins.
8: 3CAT Info. Són 2:45.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant. El Marroc assegura haver interceptat 300 persones que intentaven entrar a Ceuta de forma irregular. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i de policies. A casa nostra, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. Almenys dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus per la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó. Diverses poblacions s'han vist aïllades després que hi ha hagut esllavissades i han obligat a tallar carreteres en tota la zona. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i també les patronals del sector. També recordarem que avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que ha acabat sent del tot estèril. I traurem el cap al Festival de Locarno, on la producció catalana Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, ha fet doblet. Després d'aconseguir divendres el Bocalino d'Oro, a millor pel·lícula, aquest dissabte s'ha endut el premi Fipresi, de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Oriol, què ens explicaràs?
2: Que l'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga aquesta temporada. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. També juga diumenge al Barça a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós.
0: I pel que fa al temps, avui s'imposarà l'aixafogó a tot el país, sobretot a la zona litoral. De fet, aquest diumenge al matí estarà marcat pel sol i els núvols, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, sobretot al Pirineu. A finals de la setmana que ve s'espera un descens notable de les temperatures. Continuem repassant l'actualitat, centrant-nos en Ceuta. Com us explicàvem, les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria d'ells subsaharians, que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen també 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens en aquestes actuacions per tal de frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i també per militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté tranquil·la. Ens ho explica des de Ceuta l'Àlex Giral Robert.
3: Punt final a l'amenaça del 15 d'agost a la frontera hispano-marroquina. El desplegament inèdit de militars i policies a tots dos cantons ha aconseguit desactivar una convocatòria que, això sí, ja havia perdut impuls a la xarxa. El Marroc ha pogut exhibir múscul després d'interceptar per la força uns pocs centenars de subsaharians en una zona muntanyosa, mentre que els efectius a Ceuta, sense actuacions a la frontera, han escenificat la seguretat i el control que no van poder preservar a finals de juliol. D'aquella entrada massiva, a la ciutat autònoma encara en queden milers i milers d'immigrants que, com l'Oujaví, miren de refugiar-se de la calor durant el dia sota arbres, sota els cotxes o en barraques improvisades, en platges i polígons.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit, i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: La majoria són homes joves, com en Marwan, que va prendre la decisió de marxar sol del Marroc amb 19 anys.
5: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam passar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I diu que no ha pogut tornar a parlar amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil nedant fins a Espanya. Les ONGs, que escortats per la policia, proporcionen aigua i un àpat al dia als migrants, insisteixen que la situació és insostenible i urgeixen les administracions a resoldre-la.
0: Precisament la situació dels menors no acompanyats de Ceuta continua pendent de resoldre's. És molt difícil saber quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són molt lents. Les ONGs calculen, però, que serien entre 3 i 4.000. Des de l'ONG Federación Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen defensant els drets humans de les persones migrants, lamenten la lentitud de resposta de les administracions 15 dies després de l'entrada massiva a Ceuta. El director central general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info.
1: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
0: Per contra, Morales posa en valor el paper dels veïns i veïnes de Ceuta, molts dels quals s'han volcat per ajudar els joves que s'apleguen als carrers de la ciutat.
1: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes y siempre aparecen personas que aprovechan para sacar lo peor de sí mismas en estas situaciones, pero en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido un auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente de que fuesen volver a Marruecos o no.
0: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun d'ells per decidir si se'ls ha de retornar o no cap al Marroc. I a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí de Felanitx. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401, amb més de 7.000 persones a bord.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dues dones han mort i dos menors d'edat han resultat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler, juntament amb dues persones més, quan ha quedat totalment inundat, cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta a fora. Els efectes del ruixat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes, això sí. També hi ha dificultats per circular per les carreteres de la zona i algunes localitats han quedat del tot incomunicades. I a Catalunya, els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com ara inundacions, sanejaments i també arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 150 trucades i al vespre s'ha hagut de tallar la carretera nacional 260 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despreniment de roques. Al País Valencià s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat al municipi de Begís, a l'Alt Palància, i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Ara obrirem Plana Internacional. A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. Fins i tot, el ministre d'Afers Estrangers ha ofert una entrevista a The New York Times i ha demanat als Estats Units inversions i relacions diplomàtiques. El règim talibà actual és més obert en termes econòmics i diplomàtics que l'anterior, que recordem va estar al poder del 1990 al 2001, però ha tornat a suposar un retrocés notable en drets humans. Les nenes poden estudiar fins als 12 anys, però després se'ls nega l'educació. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia que la pràctica se les exclou fins i tot del sistema. Fem un repàs de les impressions que ens ha deixat en una entrevista a 3CAT Info.
7: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials. Els talibans tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
4: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
4: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, del seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
4: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o els Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: Continuem en plana internacional, perquè aquest dissabte ha fet just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna, però ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, a més, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ho repassem amb la Cristina Solies des de Moscou.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
6: 3CAT Info.
0: Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incloïa també la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
12: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. I ara fem un apunt de cultura. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, l'Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
13: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva, i els Andes peruans, i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona. I ara que són tres quarts, temps pel temps.
6: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
14: Aquesta nit l'ambient xafogós té tendència a imposar-se a tot Catalunya, tot i que amb registres inferiors als de la nit passada, sobretot al Pirineu i també l'interior, pràcticament estables a la costa. Matinada càlida, per tant, sobretot a la línia costanera, i diumenge que es presenta amb sol i núvols al matí i tarda del alguns ruixats o tempestes més restringides al Pirineu i Prepirineu. La setmana començarà més tranquil·la, dilluns, dimarts i dimecres, però podrien arribar tempestes a partir de dijous i iniciar-se un descens a la temperatura que seria bastant notable a partir de divendres.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Seguim repassant l'actualitat. Les activitats aquàtiques al Pallars han registrat un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les elevades temperatures d'aquest estiu conviden a buscar temperatures més agradables i la pràctica d'esports aquàtics. Les previsions apunten cap a una temporada de rècords si la meteorologia acompanya. Marta Llubic, des de Sort.
16: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua, com el rafting, el descens de barrancs o el piragüisme, ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
17: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
16: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: I a Platja d'Aro, la policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. De fet, les queixes per incivisme a les nits a la localitat han caigut un 37% en 10 anys, gràcies a la medició en part amb l'oci nocturn. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
18: La nova unitat de la policia local de Platja d'Aro treballa cada nit i recorre bars i discoteques un cop han tancat amb l'objectiu d'evitar que els clients continuïn de festa a l'espai públic i generin molèsties als veïns. Maurici Jiménez és l'alcalde.
19: És un grup específic que hem creat aquest any que treballa totes les nits i el que busca és això. Això poder donar una resposta ja no allò que podem exigir al local, sinó allò que hem de vetllar nosaltres com a policia i com a seguretat ciutadana, que és, bueno, molt bé, la gent ha sortit del local, s'ha d'anar a casa seu, però hi ha alguns que la lien. No n'hi igual, de la manera que sigui, bueno, doncs allà hem d'apretar perquè és una qüestió de convivència.
18: La mesura arriba després d'anys de treball conjunt amb els locals d'oci nocturn que, segons l'Ajuntament, també han reforçat la vigilància a l'exterior dels establiments. El resultat és que les queixes veïnals han passat de les prop de 70 al 2016 a 28 al 2025, una reducció del 37%.
19: Seguretat privada, que abans teníem principalment per garantir o per ficar una vigilància en l'accés i en l'interior del local, ara també fan vigilància activa a l'entorn del local. I aquesta vigilància a l'entorn serveix moltes vegades per evitar baralles, per evitar que s'aglutini molta gent fent soroll.
18: Ara bé, el consistori admet que reduir a zero el problema és molt complicat i assegura que en alguns casos els clients surten dels locals i es desplacen a places o carrers on fan botellades o soroll.
0: L'Ajuntament de l'Albiol, al Baix Camp, avisa que no té recursos per controlar les inundacions que es generen a l'urbanització de les Masies Catalanes a causa del mal drenatge d'una central fotovoltaica. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe desfavorable contra els promotors del parc solar després que la tardor de l'any passat hi hagués dues inundacions en aquesta zona. Ens ho explica l'Arnau Martínez Teruel, des de l'Albiol.
20: L'Albiol té poc més de 500 habitants. El seu alcalde diu que no poden controlar la construcció d'una infraestructura de les dimensions d'una central fotovoltaica amb més d'11.000 panells. Andreu Carrasco n'és l'alcalde.
21: Nosaltres no en tenim constància des de l'Ajuntament. I, en canvi, per una altra banda, ens diuen que nosaltres, com a Ajuntament, hem de tindre tot arreglat i més perquè d'alguna manera aquest episodi que jo parlava abans no es doni.
20: El Departament de Territori trasllada la supervisió als requeriments fets per l'ACA a l'Ajuntament, però l'alcalde assegura que ni tan sols han rebut la documentació.
21: Però per nosaltres és molt difícil tècnicament de poder, diguem-ne, estar al damunt de totes aquestes infraestructures, que són molt novedoses i que necessiten una visió quasi permanent damunt del que fan.
20: Un any després de les primeres inundacions i sense una solució definitiva, els veïns temen que la tardor tornin a patir a causa dels aiguats.
0: I seguim parlant d'infraestructures perquè aquest estiu s'estan fent obres a una vintena d'estacions de tren catalanes. En algunes s'hi fan treballs per fer nous edificis i en d'altres amb l'objectiu de modernitzar els vestíbuls. Entre les estacions que s'estan remodelant del tot hi ha Cornellà, que té l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, recordem, del 1855, però també la del Clot, Santa Perpètua o Llinars del Vallès. Ara bé, les obres amb més pressupost, uns 9 milions d'euros, s'estan fent a Molins de Rei, on l'alcalde Xavi Paz explica que també s'estan fent treballs per redistribuir les vies.
22: Ampliació i allargament de les andanes, que el que ens ha de permetre, sobretot, és que aquí també puguin arribar els trens de més capacitat de desplaçar viatgers i alhora també recuperar el trànsit dels convois de l'R1, que hores d'ara no poden arribar aquí.
0: Paral·lelament, com dèiem, Renfe i Adif també tenen en marxa obres per modernitzar els vestíbuls d'algunes estacions que estan molt envellits. Són petites obres amb l'objectiu de millorar els paviments, la il·luminació o, si no, també la pintura. Entre d'altres, se n'estan fent a les estacions de Sitges, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú o Sant Celoni. Aquests treballs han començat a l'estiu i està previst que s'allarguin fins a principis de l'any que ve. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que Rodalies està lluny de l'excel·lència, però diu que treballen per millorar el confort dels passatgers.
23: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: A banda d'aquestes intervencions, Adif també té en marxa des de fa temps grans obres a la Sagrera, Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada, i altres d'accessibilitat a una quinzena d'estacions més. I abans dels esports fem un apunt cultural. La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Caldwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marco, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La Diva, Mi Abuela i Jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
24: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
0: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència de prop de 8.000 espectadors. I ara, fins en punt, toca parlar de l'actualitat esportiva.
6: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
1: L'Espanyol debuta aquest diumenge a la Lliga 26-27. El partit serà a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda. L'entrenador Manolo González ha demanat que tothom respecti el campionat de Lliga.
2: La Liga, a la Liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
1: El primer pas per l'entrenador de l'Espanyol és la salvació. D'altra banda, l'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Đerković, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria. També a la primera divisió aquest dissabte, el Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo, remuntant amb 2 gols de penal, un de Guridi i un al minut 97 de Peque. El gol del Rayo l'ha fet Álvaro García al minut 4. I l'Alavés ha guanyat per 3-0 al Getafe, el partit que inaugurava la competició. L'equip madrileny ha jugat amb 10 des del minut 43 i l'Alavés ha fet els 3 gols als últims 20 minuts. Els han fet Tenaglia, Mariano Díaz i Miquel. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa per jugar aquest diumenge un amistós contra el Basilea. Ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I aquest dissabte, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip francès. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys al Barça.
3: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: Aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona, diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
4: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
1: Unai Hernández no disputarà el partit de diumenge, ja que s'acaba d'incorporar. Tampoc el disputaran Porto, recuperant-se de la lesió, ni Unagi, que va arribar tard pel Mundial.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Paul McGrath ha aconseguit la medalla d'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha fet un temps d'1:23:23. Ha parlat de la seva tàctica al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no hem pogut seguir allà, així que ja era massa tard per a ells.
1: I la segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també en la disciplina de marxa. També dissabte, la catalana Maria Vicente ha tancat en 8a posició la seva participació a l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, rècord que tenia ella mateixa des del 2021. D'altra banda, el reusenc Abdesamat Ouhelfen ha acabat 7è a la prova dels 10.000 metres aquest diumenge. Meritxell Soler correrà la marató. A 8:45 del matí, quan passin 10 minuts de les 10, ho faran Ibrahim Chakir i Ilias Fifa. D'altra banda, a l'Europeu de Natació de París, aquest dissabte s'han disputat la penúltima jornada. La sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en 7a posició a la final del 4x200 lliures mixt. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils amb el 14è millor temps. En la mateixa prova, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Espanya. A l'última jornada, la barcelonina Paula Otera nedarà les sèries del 400 a 10:45 del matí, a 10:45 sobre Biela és entre les convocades del 4x100 estil femení, i quan faltin 10 per les 11, Luca Hug és convocat pels 4x100 masculí.
6: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Són les dues.
1: Repassem els titulars més destacats a aquesta hora. Al Marroc xifren 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. A la frontera hispano-marroquina hi ha desplegat un ampli dispositiu de militars i policies. Dues dones mortes i dos menors ferits lleus és el balanç de la riarada que hi ha hagut aquest dissabte a Pontferrada, a Lleó, on ha caigut un aiguat molt fort. En tota la zona hi ha diverses poblacions aïllades perquè hi ha moltes carreteres tallades a causa del fang i l'aigua. A Catalunya, les tempestes d'aquest dissabte, algunes amb fort vent i pedra, han provocat algunes inundacions, arbres caiguts i també desperfectes menors en cases i cotxes. La Nacional 260 s'ha hagut de tallar a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment. Els municipis afectats pel terratrèmol de Granada descarten danys estructurals als seus edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a l'Andín ha tingut diverses rèpliques durant aquest dissabte. Els talibans commemoren 5 anys del retorn al poder a l'Afganistan amb actes multitudinaris i reclamen a Occident més cooperació diplomàtica i econòmica. L'activista afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les dones continuen excloses de l'educació, la vida pública i fins i tot de l'accés a la sanitat. A casa nostra, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, sancionin per rentar-se a les fonts. I en el moment de la cultura, Estocolm es converteix aquest cap de setmana en l'escenari de la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. A l'esdeveniment hi participen uns 1.200 representants de 42 entitats catalanes que traslladen a la capital sueca una àmplia mostra de la cultura pública.